El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

escoltes i cas.

considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
1: Sóc un locutor.
2: Ai, que mono!
3: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

hi ha un racó aïllat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïllat.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de...

0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tot.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les seves últimes passes durant el seu viatge a Califòrnia, només un dia que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que es celebrarà dimecres vinent a Madrid. Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir un pacte amb els republicans i comuns per als pressupostos, però declaracions a la premsa, assegura estar tranquil. I seguim amb més acció de govern, que invertirà uns 5 milions d'euros per a formar en l'ús de la intel·ligència artificial fins a 250.000 treballadors públics en un programa per aconseguir que l'administració funcioni de manera més àgil i eficient i que s'allargarà 2 anys. La Generalitat ha engegat formacions bàsiques obligatòries per a 130.000 empleats i optatives per a 120.000 més, sent el programa de formació més extensiu que ha fet mai l'administració catalana. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem un nou dissabte aquí a Catalunya amb un matí que serà molt tranquil al conjunt del país, amb alguna nuvolada, alguna boira, sobretot a les valls i fondalades de la Catalunya central. Però a les immediates hores es presenta un matí molt assolellat al conjunt del país, amb una tarda que tornarem a tenir l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb algun núvol despistat també a les Terres de l'Ebre. I algun plogim que es deixarà veure, sobretot a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que estaran igualment per sota del que tocaria per l'època de l'any, màximes que amb prou feines passarem dels 22 a 24 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I parlem ara de successos. 14 persones han resultat afectades per un incendi en un edifici de 3 pisos aquest divendres a la tarda a Roda de Ter, segons ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques. Hi ha hagut 9 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital de Vic i 3 ferits lleus derivats al Centre d'Atenció Primària Municipal, on un d'ells ha rebut l'alta. A banda, 2 persones més no han requerit trasllat. I més successos, perquè el jurat popular ha declarat culpable l'home acusat de matar una dona el 22 de març de l'any 2023 a Móra la Nova, la qual va propinar 50 ganivetades. Així ho han indicat els membres del jurat en la lectura del veredicte fet aquest passat vespre, com diem, a l'Audiència de Tarragona. Fiscalia ha mantingut la seva petició inicial de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. I en els esports, avui el Barça, recordem que juga a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a partir de les 7 a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes? Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
3: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to feed on my dream.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a 3...

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: Doncs va, seguim més coses, més qüestions. De fet, ja també secció habitual cada començament de setmana quan ens agrada reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Ja ho sabeu, ja ho coneixeu i, de fet, sempre ho expliquem de la mateixa manera, que és aquesta oportunitat que tenim des d'aquí, la ràdio, des de la Calaixera, des de fa ja moltes temporades, això, conèixer tota l'activitat que es desenvolupa des de diferents estaments públics o entitats o centres educatius, escoles, instituts, i que tenen a veure justament amb aquesta base educativa i del qual això, per sort, té moltes branques. Avui tornem a recollir un projecte que ja hem parlat en altres ocasions, però és bo recordar-lo i també suposo que explicar alguna novetat en el projecte XL Lletra Gran, del qual hi ha diferents parts implicades. Una d'elles és la Biblioteca Pública Terra Baixa.
1: Correcte.
0: I amb la representació de la biblioteca, la Laura Forcada. Com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Gràcies.
1: Contenta d'estar un any més aquí.
0: Per acompanyar-nos, També hi ha involucrada, ajuda'm, Laura, sisplau.
1: Sí,
0: també hi ha involucrada la policlínica, no?, en certa manera.
1: Sí, sí.
0: I en aquesta ocasió, amb la representació de la Cristina Catassús, que és terapeuta ocupacional.
2: Sí, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Okay. I en aquesta branca també incorporem des de l'Institut Andreu Nin una de les seves mestres, que és la Carme Moreno. Carme, molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Com va això?
3: Bé, amb ganes, no?
0: Sí?
3: I no sé si és la tercera o quarta vegada que venim aquí amb la Laura.
0: Sí.
3: Per tant, és bo compartir experiències.
0: Correcte. I a més, quan hi ha aquestes sinergies, no?, entre biblioteca, institut, formació, la policlínica, gent gran, que és aquest projecte que avui tornem a parlar, i del qual, doncs, això, no?, és un projecte xulo, maco.
1: És un projecte amb història, ja, podríem dir. Enguany és el 18è any.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, no hagués dit tants, eh?
1: Doncs sí.
0: I crec que cada vegada em sorprenc, o cada any quan veniu em sorprenc de la quantitat d'anys que fa que l'esteu portant a terme, que això explica i reafirma l'èxit d'aquesta experiència.
1: Correcte.
0: Que ara explicarem, que si us sembla, no comencem per aquí, no donem res per fet. Jo crec que és important una mica això, explicar què és aquest projecte XL Lletra Gran. Qui l'explica?
1: Jo mateixa, si voleu.
3: Endavant.
1: El projecte XL Lletra Gran és un projecte que té diferents potetes, ja ho has dit tu, la cultural, l'educativa i la sanitària, que el que pretenem és que les persones que estan a les residències d'aquí del Vendrell, que evidentment doncs, tenen dificultats per accedir als recursos de la biblioteca, és allò, si Mahoma no pot anar a la muntanya, la muntanya va a Mahoma, i a través d'alumnes de l'Institut Andreu Nin, del cicle formatiu de grau mitjà, atenció a situació en persones de dependència, corregeix-me, Carme, si no ho he dit bé.
3: Més o menys.
1: Sí, sí, sí. Són els encarregats d'apropar els recursos de la biblioteca a les residències mitjançant la col·laboració d'una altra poteta, que són els usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària del Pere Mata, d'aquí del Vendrell, que són els que fan aquest trasllat físic de maletes i de documents entre la biblioteca i les residències i la biblioteca. I les residències, evidentment, que són els nostres usuaris finals. I també, mica en mica, és un projecte que amb 18 anys d'història ha anat creixent molt i també enguany, des de fa 2 anys, participen els alumnes de l'IFE, de l'Andreu Nin, també, que fan unes sessions de jocs de taula a les residències, també, amb els jocs de taula que tenim a la biblioteca.
0: Sí, sí, sí.
1: Dic que amb 18 anys és un projecte que ha anat creixent molt, però, resumidament, és així.
0: Molt ben resumit. I això... Torno a dir, ratificar l'èxit d'aquesta experiència, suposo que amb totes les parts, no?
1: Sí.
0: Els menys que estem aquí, no? Del que suposa i d'aquí que arribi a 18 anys o aquesta ja majoria d'edat,
1: Correcte, està consolidat ja, diguem-ne que és un projecte consolidat.
0: Molt bé, i si fes la pregunta, com va començar tot? Me'l sabríeu dir, és a dir, qui va impulsar això? La biblioteca?
1: Sí. Aquest projecte va ser fruit d'un curset que es va fer d'aprenentatge i servei dintre que va estar organitzat pel Pla Educatiu d'Entorn d'aquí del Vendrell, entre el qual doncs, hi van participar persones de la biblioteca i d'altres institucions del municipi, i en el sí d'aquest curset va sorgir la idea d'aquest projecte. A partir d'aquí doncs, vam anar construint-lo mica en mica. Vam començar amb l'escola d'adults, la biblioteca i la residència de la Muntanyeta i el centre de Diana Serra, i a mesura que hem anat creixent, doncs hem anat ampliant a tots els centres assistencials del Vendrell amb la Llar Santana i la Policlínica, i en el segon any ja els voluntaris van passar a ser els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà.
0: Clar, és a dir, el propi projecte que s'ha anat desenvolupant, s'ha anat ampliant
1: i adaptant
0: que també és un dels èxits, penso, no?
1: Sí,
0: sabent-se adaptar
1: sí,
0: sí. les circumstàncies i una mica anar mullant-se la resiliència que diuen avui en dia.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, anar-se ampliant, i l'experiència pues, et va ensenyant quines coses poden modificar-se, canviar-se i cap a quin és el millor camí per seguir.
0: Bé, bé. M'agradarà ara, i sempre ho fem així també, una mica conèixer totes les parts, o la feina de la implicació de cada part. Després tornarem a la biblioteca. Abans deies la intenció d'apropar la biblioteca a les persones que potser no poden anar-hi de manera recurrent. Després anirem cap aquí. Anem cap a la formació, si et sembla, Carme. Com dèiem, amb el cap dels anys s'hi va incorporar aquests alumnes, però voluntaris per això.
3: A veure, nosaltres, a través de la biblioteca i del Pla Educatiu d'Entorn, ens vam comentar la possibilitat de participar del projecte. Això fa 17 anys, vale? Nosaltres farem 17 aquest curs.
0: Val.
3: I bé, vam participar en aquell moment, el que era el cap de departament meu i jo, vam participar en una sessió, vam veure que ho podíem assolir nosaltres o participar nosaltres en el projecte, que era una molt bona iniciativa, una molt bona idea, i era el moment també en què van començar a sorgir, no?, des de l'àmbit educatiu, els projectes d'aprenentatge i servei.
0: No?
3: Laura ha comentat que des de l'Ajuntament es va fer un curset d'aprenentatge i servei, i nosaltres no hem fet aquest projecte, o sigui, no hem participat en aquest curset, però fent aprenentatge i servei, des del principi.
0: Sí,
3: no?
0: Sí,
3: és
0: sí,
3: a dir,
0: sí.
3: Aprenentatge, perquè els alumnes nostres estan els de segon, sempre és segon curs, del cicle d'atenció a persones en situació de dependència, i llavors el que fem és, bueno, aquests alumnes tenen uns coneixements, tenen uns aprenentatges potser més teòrics, i aquests aprenentatges, evidentment, després els posem en pràctica, no? Per això és un servei, no?
0: Val,
3: perquè
0: sí, sí, sí.
3: Anem als diferents centres que, bueno, en aquest cas són residències, centres de dia dels Vendrells, i oferim el servei aquest, no? I llavors, doncs, a veure, és voluntari, evidentment, però, clar, vull dir, forma part del nostre currículum.
0: Sí,
3: és
0: sí,
3: a dir,
0: sí, sí,
3: als alumnes no li diem voleu participar o no voleu participar, sinó que, evidentment, això és el que fem.
0: Clar.
3: Té èxit, és molt interessant, és molt important per totes les persones de les residències, també per als alumnes,
0: sí, sí, sí,
3: perquè aprenen moltíssim. Vull dir, el fet d'interaccionar alumnes que són joves, que són de grau mitjà, per tant tenen 17-18 anys, amb persones grans, que ja tenen un bagatge, un recorregut important, jo crec que realment això és molt...
0: Sí.
3: Bueno, és un aprenentatge pels alumnes i un servei, evidentment, a la comunitat.
0: Clar,
3: no? A més, no? Jo ja dic també, no? Aquest projecte ha estat presentat diverses vegades en diferents premis, l'han premiat diverses vegades, i aquest any, doncs, han quedat, bueno, l'any passat, el curs passat, van quedar finalistes en uns premis d'aprenentatge i servei a nivell de tot l'estat, no?
0: Val,
3: i van quedar finalistes, és a dir, els segons, no? Van quedar segons,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
3: I bueno, doncs... va estar molt bé, perquè vam anar de Ciutat Real a recollir el diploma de finalistes.
0: Fantàstic, que bé. Doncs bueno, enhorabona.
3: Estem contents.
0: Està bé, sempre qualsevol reconeixement
3: sí, sí.
0: és important. Almenys anima una mica, no?, a seguir endavant.
3: Sí, perquè cada vegada costa una mica
0: més. Per això, qualsevol sí, sí. punt de motivació sempre és important.
3: És
0: i el
3: important.
0: Reconeixement a la bona feina sempre ho ha de ser.
3: I als alumnes, sobretot.
0: Clar, clar, clar, clar, clar. Que per ells és com un cas pràctic, no?, el fet d'allà d'interactuar segurament amb el que serà la seva base professional d'aquí uns anys, en la majoria dels casos, però també suposo que encara en procés de formació, jo intueixo, també, que en el fons després, un cop es desenvolupen aquestes trobades i quan es va ja in situ als diferents punts de gent gran, els llibres, entre cometes, és el de menys. És, no? És l'excusa per la interacció, per parlar, no? Per una mica això, compartir vivències, no? Perquè al cap i a la fi crec que deu passar això.
3: Sí, bàsicament és això, vull dir, a part de que els alumnes preparin una sèrie d'activitats, pues, per estimular funcions cognitives, pues, per activitats relacionades a l'animació, que sempre és més atractiu que no pas a nivell teòric, no? Explicar sí, contingut. Sí, sí. Ells, bueno, s'ho preparen allí a l'aula i després, evidentment, són ells els dinamitzadors, no? Són ells que porten a terme aquestes activitats en les residències amb les persones, expliquen les seves històries, xerren una mica i intercanvien pues, això, opinions, informacions, de tot,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí,
3: i
0: sí,
3: que
0: sí.
3: És el que tu dius, el de menys és el llibres o, no? Que ja està bé, eh?
0: No.
3: Jo voto sempre per això perquè moltes vegades el primer contacte de molts alumnes en la biblioteca és quan iniciem aquest projecte, no?
1: Mira, i sempre una manera més de donar-la a conèixer.
3: Sí, sí, sí. És a dir, no estan acostumats a anar a una biblioteca perquè la biblioteca avui és el Google o el ChatGPT, i evidentment, doncs, el primer dia que quedem del projecte, que anem a la biblioteca, la visitem, Laura ens explica una mica pues, el que fem, els espais, els llibres, els materials, i a vegades se sorprenen de tot el que hi ha. Per tant, jo crec que també, vull dir, en aquest sentit,
1: és
3: interessant...
1: La part més de l'aprenentatge.
3: Sí, també. És un altre aprenentatge per als alumnes, no? Vull dir, perquè no estan acostumats,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: I quan entra i descobreix l'espai que a més molt maco, pues realment és molt... és atractiu.
0: Clar, és una manera això, de completar el seu aprenentatge,
3: sí.
0: I aquest també ho diem moltes vegades, i quan ens acompanyen els alumnes també ens ho reforcen, que és aquest fet de sortir de l'aula, de fer altre tipus d'activitats que van més enllà d'aquest currículum, potser més estandarditzat, que no el desmereixo, torno a dir, però no, el fet de poder treballar contingut sense semblar que estiguis treballant contingut, que de fet és una de les bases de l'educació... present futura, no entenc, Carme?
3: Sí, sí, evidentment, per això és aprenentatge i servei.
0: Correcte.
3: És el que els alumnes són els protagonistes del seu propi aprenentatge, vull dir que,
0: sí.
3: Que a vegades costa, no? Perquè, bueno, no tots els alumnes entren en aquest cicle amb motivació.
0: Ja.
3: Vale?
0: Sí.
3: I això, evidentment, nosaltres ens ho provem cada dia. Mm-hmm. Que dins de tot el currículum, pues, el projecte és interessant i és important per ells, i ho valoren positivament perquè trenca una mica tota la dinàmica, no, del currículum més teòric,
0: no?
3: I, bueno, a part de que els alumnes, evidentment, a part de fer tota aquesta feina, també han de presentar una memòria i un treball que han de defensar i aquestes coses.
0: Sí, sí.
3: És a dir, sí que els avaluem.
0: Clar.
3: Nosaltres estem darrere, no? Són tres professores que estem darrere i que estem ahí.
0: Sí.
3: No? Vull dir que...
0: No, està clar.
3: Però, bueno, és important.
0: Està clar. A banda de sortir de classe, de treballar d'aquesta manera, evidentment que hi ha un objectiu pedagògic i que s'ha de complir i que s'ha d'aprovar arribats al cas,
3: Evidentment.
0: Molt bé. Anem als perceptors, als usuaris, la gent gran, els avis i els àvies. Si dèiem que per als més joves, evidentment, que aquest intercanvi generacional ja és important, a banda dels propis llibres, per les persones grans, igual, de productiu, igual de...
2: Sí, sí, realment és una experiència molt favorable també per ells. De fet, veiem que algun pacient que potser a vegades en la dinàmica del centre li costa una miqueta col·laborar, o a vegades estan més apàtics, només al veure el jovent que arriba ja s'activen i realment interaccionen molt més.
0: Sí. Teresa, una mica fent la comparativa amb les aules o amb les classes, que a vegades el trencar la rutina no, ja té aquest punt de diferenciador que fa que s'activi una altra cosa.
2: Ben
0: no?
2: Bé, sí.
0: I passar amb els joves i passar amb les persones més grans, vull dir que això és innat, en certa manera. Les sessions com són? Com es desenvolupen? En feu vàries durant el curs? No recordo com ho acabeu de fer, això.
1: Són mensuals.
0: Mensuals. Un cop al mes.
3: Sí. Bueno, a veure, a vegades hi ha centres als que anem dues vegades al mes. Depèn una mica del calendari, no?
0: Val.
3: És a dir...
1: D'una a dues al mes.
3: D'una a dues al mes. A la biblioteca, com a molt una. Intentem anar almenys una vegada al mes. I si no, a les residències també com a mínim una. Però en algun cas, depèn una mica de com vagi el calendari,
0: fent
3: dues sessions.
0: D'acord.
3: No?
0: D'acord.
3: Que intentem que totes les setmanes els alumnes una sessió la facin al centre, perquè han de preparar totes les activitats i decidir què fan i demés. I una altra... I un altre dia, això ho fem dijous, i el divendres és quan posem en pràctica, no?
0: I aneu a les residències.
3: Anem a les residències, ja queden directament allà amb els alumnes, cadascú... el grup es divideix en dos i sempre doncs, un grup va a dues residències i l'altre grup a les altres dues residències. Sempre les mateixes.
0: Sempre les mateixes.
3: Per conèixer les persones.
0: Clar, clar, clar,
3: perquè
0: clar, clar,
3: si estem contínuament canviant alumnes, residents i a més al final és...
0: Sí.
3: La idea és d'establir relacions.
0: Clar, de fer vincle.
3: Vale? Entre, vincle entre alumnes i, i residents.
0: Clar, sí. I ells esperant aquest dia, suposo, no, Cristina?
2: I tant, els avis i àvies? Sí. De fet, algun dia hi havia hagut algun imprevist de que no, els alumnes no han pogut venir. Després, bueno, els hi sap greu, sí, però bueno, també són conscients.
0: No, home, clar. Que... és obvi. Com és la jornada? La podem explicar? No sé si la Carme o la Cristina, eh? És a dir, com és aquest dia, eh? Allò, com és el dia, com comença, com arriba, com es desenvolupa? Jo conec aquesta part pràctica, eh?
3: Bueno, de fet, el que nosaltres arribem a les 10:25, se suposa que és l'hora d'entrada a la classe, no? Quedem a la porta dels diferents centres. En aquest cas, aquest any, ens hem encarregat dues professores, una, bueno, Susana o Andrea, i jo, vale? Llavors quedem allà amb els alumnes, i quan realment estan tots els alumnes, que no són 10:25, són les 10:30, com a poc, entrem, i ja pues, comencem a saludar, pues, ja ordenat una mica, també depenem una mica del tipus d'activitat, organitzem una mica l'aula, no? O sigui, o canviem taules, o no, depèn una mica, i bueno, la majoria de les vegades ja estan, els residents ja estan asseguts, ens estan esperant, però literalment, ens estan esperant, i d'altres al centre de dia, clar, van arribant. Però, bueno, en principi, cap a les 10:30 estan tots. Val. I a partir d'ahir ja som... o sigui, jo soc merament observadora, a vegades puc comentar alguna cosa, però la meva feina és observadora, i són els alumnes els que ja presenten l'activitat i decideixen, no?, què és el que fa.
0: Val.
3: I això... Clar, normalment a un quart d'una, més o menys, la classe en teoria acaba a les 12:20, però evidentment ja els avis cap a les 12 ja comencen a estar una mica més cansats, o també doncs, ja venen pues, amb les hidratacions, no? Amb el suc, el iogurt, o no sé, no? I llavors ja quan comencem una mica a acabar les activitats. Després sortim a fora i el que fem és un intercanvi amb els alumnes, com ha anat, una mica general, pues, els problemes, no? O sigui, jo he vist alguna cosa que no m'ha agradat o que he vist que estan una mica passius o apàtics, ostres, intenteu, no? Ho comentem una mica així en general, no?
0: Sí, sí, sí.
3: I ja després, ja, pues, evidentment, ja marxa
0: i
3: quan a la segona sessió ja sí expliquem una mica, fem una mica de feedback sobre com ha anat.
0: I les activitats com són? És a dir, com s'involucra el llibre? Són lectures...
3: De tot.
0: De tot, eh?
3: De tot. Últimament, el que costa més és la lectura, per exemple.
0: Ja.
3: Vale? Ja dic que entre que els alumnes no acostumen a llegir, no? I els, a vegades els dius, bueno, doncs anem a... No sé, doncs hem parlat alguna vegada en treballar doncs, la biografia de l'Àngel Guimerà, per exemple, no? Quan es va celebrar...

0: el Carnestoltes, no? O el Carnaval, quan eren petits, o com vivien la castanyada, no? Quines activitats feien, quines... què menjaven, no? Vull dir, aquestes coses que amb el temps ha canviat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Per nosaltres era castanyada. Als alumnes d'avui no els diguis castanyada.
1: No, no, no. Halloween, no? Halloween.
0: I a l'hora de preparar activitats, pues, el fantasma, és la carbassa, i sense això, diu, però bueno, i la cançó de la castanyera, no?
1: bueno, que
0: també és bo, doncs, sí, parlar una mica de totes aquestes activitats que són noves, i també és atractiu per a les persones, no? Per als residents. Sí, sí. Jo crec que els hi agrada, sí, no? I, bueno, sempre és això. Són les festes i després activitats d'estimulació cognitiva, doncs, per treballar la memòria, l'atenció, de psicomotricitat, de fina, grossa, vull dir, una mica de tot.
1: Clar. És això, si dèiem que els alumnes persegueixen en el fons un objectiu pedagògic, perquè fa a les persones grans també, no? Hi ha un objectiu que ara dèiem, no? De manera cognitiva, d'estimular certs hàbits, etc. No, Cristina? Una mica per aquí, també.
2: Sí, sí.
1: Sempre hi ha aquest recurs... De fet, vosaltres treballeu en el vostre dia a dia, també s'ha de dir.
2: Exacte, sí, sí, sí, clar, per nosaltres també és favorable, no?, que vinguin bueno, els alumnes per seguir treballant el que nosaltres treballem, però des de la seva perspectiva. I realment veiem que, sobretot, al nivell de l'experiència que van assolint sessió rere sessió els alumnes, sobretot, que potser al principi no saben gaire com adaptar les activitats o com interaccionar fins
1: clar,
2: i tot amb la gent gran.
1: Llenguatge, a vegades, no?
2: Com... Sí, sí. Doncs veiem que sessió rere sessió realment van millorant, van adquirint més eines i també el conèixer-los també amb el vincle aquest que dèiem, amb el vincle afectiu.
1: Clar.
0: Sí, clar, tots els materials són adaptats, és a dir, nosaltres, oi, reciclat, perdó, bueno, adaptats i reciclats, no? És a dir, si preparen algun joc, si preparen, doncs dic, un puzzle o qualsevol cosa d'aquestes, vull dir, tot és reciclat, no? I a més, fer per ells, per tant, més gran, amb peces més grans, i moltes vegades, quan finalitzen les sessions, pues a vegades han dit, ostres, si us voleu quedar això per treballar-lo, i es queda allà, vull
1: clar,
0: dir que no...
1: Molt bé.
0: Bueno, està bé.
1: Està bé. I la part de la biblioteca, Laura, ara sí, intentar apropar el servei als més joves i als més grans.
0: Sí.
1: Clar, allà, sobretot la part important, que és una mica la tria del material, no? Que feu una mica vosaltres.
0: Sí.
1: Amb consens, no? Em consta, però hi ha una primera tria que feu vosaltres.
3: A veure, el tema és que al principi de curs sempre fem una sessió de formació a la biblioteca perquè els alumnes cada any canvien, són nous.
1: Clar.
3: I llavors, el que comentàvem, els hi expliquem una mica des del funcionament de la biblioteca, com tenim ordenats els materials dins de la biblioteca, quins materials poden ser més favorables per a les persones de les residències, doncs que intentem, sabem que a la muntanyeta hi ha una senyora que li agrada molt la lectura de novel·les, doncs sempre li posem novel·les per a la senyora Josefina. Després, doncs intentem que siguin llibres, que si tenen la lletra, tinguin la lletra gran, o que no tinguin molt de text, que predomini la imatge, llibres infantils de coneixement, que són preciosos, que són per totes les edats, doncs que recorrin aquest tipus de materials,
1: clar,
3: també, revistes, pel·lícules i música. Sobretot el que posem és això.
1: Wow.
3: Jo els explico al principi del curs i després són els propis alumnes que venen un cop al mes a la biblioteca a fer la selecció de materials per portar a les residències i que ells les puguin gaudir durant tot un mes.
1: Després
3: hi ha llibres que a les residències els interessa més i se'ls continuen quedant, i d'altres que tornen a la biblioteca, pel següent mes tornem a fer el mateix.
1: D'acord.
3: Llavors els alumnes a vegades també recopilen recomanacions o peticions.
1: Clar, del que van recollint de la sessió.
3: De la sessió, jo què sé, si hi ha una senyora pues, que, per exemple, és de Huesca, pues, jo què sé, doncs buscar algun llibre de Huesca de la biblioteca perquè ella pugui recordar, oi, els seus orígens.
1: Clar.
3: O li agraden les pel·lícules de la Marisol, no sé, per posar un exemple, doncs d'agafar pel·lícules de la Marisol. Vull dir que es van construint mica en mica.
1: Això, que és viu, aquesta tria, aquesta selecció és viva, amb tots aquests elements que ara dèiem i que van completant, no?, aquestes maletes que després se'n van cap als propis centres a través d'aquest voluntariat, justament, i aquesta
3: altra... de rehabilitació comunitària.
1: Correcte, que s'encarreguen de portar físicament
3: això mateix.
1: Aquests elements cap allà, eh?
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. I després també hi ha l'altra poteta que avui no tenim l'Anna Bo, que normalment ens acompanya també, que són els alumnes de l'IFE, també de l'Institut Andreu Nin, amb el tema dels jocs de taula, que funciona de la mateixa manera. Venen un cop...

0: les residències venen un cop al mes, si no m'equivoco, i també venen a la biblioteca, agafen els jocs de taula, se'n van a les residències, fan aquesta sessió de jocs de taula i els tornen. Vull dir que les residències són com a destinatàries una mica de dues activitats mensuals a través del projecte X de la lletra gran. La que fan amb els alumnes del cicle formatiu i la que fan amb els alumnes de l'IFE.
1: Fantàstic.
0: I després sempre hem anat incorporant en els darrers anys pues, una visita cultural pel municipi, que aquest any ja les hem fet.
2: Sí, Pau
0: Casals. Sí, Laura ens ha fet una explicació fantàstica sobre Pau Casals per commemorar el 150
1: aniversari.
0: Sí.
2: Van sempre veure l'òrgan, no? Van sentir-ho, no?
0: També va parlar de l'orgue dels 250 anys, també de l'orgue del Vendrell. O sigui, sempre intentem treure també els avis de les residències, perquè per ells això em sembla que és molta vida.
3: Sí, sí. Just avui, abans de venir, he fet una mica de deures i he preguntat als pacients què tal amb les experiències, no? Perquè, clar, jo puc fer-me la meva opinió, però si no els hi preguntem amb ells...
1: No, està clar, molt bé.
3: Doncs, per això, que sortir és fabulós per ells, realment. Clar. Ho esperen amb candeletes, sí, ben bé. Sí.
1: Per això, trencar una mica les...
3: Sí, trencar la rutina.
1: Les rutines,
3: fins i tot que els hi toqui el sol, també.
1: Veure cares noves.
3: Allà tenim un pati, també surten, però no és el mateix que passejar pel centre, com quan feien abans... Mm-hmm. Sí, sí.
1: No, està clar.
0: Clar,
1: està
0: també fem una, els portem de visita un dia a la biblioteca, també, i ara farem les cloendes, que estem a punt d'acabar el curs, i aquest any les farem a l'esplai de gent gran del Tívoli, ens ofereixen l'espai i les seves instal·lacions per poder fer les cloendes allà.
1: Molt bé. I com seran? Alguna cosa així festiva?
0: Bueno, sempre són els alumnes els que s'encarreguen de dinamitzar aquesta sessió.
2: El que sí que hi ha, clar, la meva companya i jo, doncs anem tirant fotos de cada sessió, i el que sí que intentem és que elaborin, no?, doncs com un petit vídeo amb imatges de totes les activitats que han fet al llarg del curs i ho presenten allà, no? I clar, per als avis molt agraït, mira, no? Vull dir que, bueno, està bé, no? Això és una de les coses que sabem que hi serà. Va. La resta, doncs, depèn una mica dels avis. Sempre acabem amb música, en algun cas en coca, això ja depèn. I sí, és molt atractiu. També impliquem molts els alumnes en aquestes sortides perquè són els que s'encarreguen de traslladar de les residències als diferents centres, no?, als diferents espais, als residents, no? Wow. És a dir, els alumnes van a la residència, agafen les cadires de rodes i anem pel poble, vale, passejant, perquè no tenim
0: sense
2: transport
0: públic. Sense aquestes mans, no,
1: sense no
0: això,
1: seria possible.
0: Pobres no podrien sortir.
2: Clar, alguna vegada havien fet la cloenda de l'institut, però és impossible, és inviable perquè no hi ha transport, no hi ha transport adaptat i és impossible. Per això hem buscat aquest any pues, l'esplai, que està a mig camí.
1: Sí, està centric. Fantàstic. Doncs bé, serà la culminació d'aquest projecte X i la lletra gran d'aquest curs, perquè aneu per cursos, també vosaltres.
0: Sí, 18, sí.
1: El que serà aquest curs 2025-2026.
0: Correcte.
2: Apagarem pastil, les espelmes, no? El pastil.
1: Exacte, ja es fa gran, i el projecte ja es fa ja majoria d'edat, ja, perquè fa el projecte. Però és molt interessant, i per això sempre ens agrada doncs, explicar-ho i en certa manera també reivindicar-lo, no? Torno a dir, no? Aquesta feina que es fa des d'aquestes diferents parts i que sempre ho dic, a vegades queden una mica com invisibilitzades, perquè,
0: correcte,
1: bueno, són els vostres dies a dies, és lògic, però que, evidentment, a vegades es passen de llarg a la gran majoria de gent i que és important conèixer-les perquè això, perquè té una importància fantàstica.
0: Sí, per les persones grans, jo crec que jo sempre ho dic i no m'encanso de dir-ho, que estan més invisibilitzades.
1: Correcte.
0: I que hem d'intentar fer tot el possible per...
2: Que participin, sí, que encara tenen vida.
0: Pel
2: no?
0: seu benestar, manera, perquè,
2: no?
0: bueno, sempre ho dic...
2: Han de dir coses encara.
1: Sí,
2: no?
1: home, sí, tant que sí.
2: I jo crec que s'hi
0: hem de cuidar.
1: I tant que sí. Doncs per molts anys més.
0: I tant.
1: Gràcies per venir. La Laura, la Cristina, la Carme, de veritat, un any més.
0: A tu, Pere.
1: I ens retrobem l'any que ve, com a mínim,
0: però... I molts més, ja ho veurà.
1: Però esperem també retrobar-nos en altres punts i altres espais d'aquest racó.
0: Segur.
1: Gràcies,
0: Laura.
2: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Gràcies. Gràcies.
4: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
5: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de La Calaixera.

0: Doncs va, de ple ja el contingut de la segona part de Calaixera avui dimarts. Els dimarts que sempre busquem aquesta part més empresarial, emprenedora en tots els seus aspectes i que de retruc sempre, sempre, sempre acaba tocant directament aquesta vida potser més personal. I de fet sempre ho diem, que aquesta fina línia que hem de compartir o que ens separa la vida personal i professional a vegades no ho és tant d'estreta, sinó que a vegades no existeix. Bé, entre altres moltes coses. Begoña Cartagena, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Sí? Encantada d'estar aquí de nou.
0: Fantàstic. I tant. Una quinzena més des d'aquest liderar-se per viure millor i amb aquest aspecte que ho dic jo, Jo ho dic jo, que aquesta fina línia que a vegades jo sóc més conscient que no hi ha línia, bàsicament, que no hi ha línia. I sí que és cert que cada 15 dies una mica comencem per aquí, però jo crec que és important, que a vegades tenim aquestes càbales, intentar separar-ho tot i no és la clau, com tu ens expliques.
1: Exacte.
0: I que una cosa comporta l'altra, i que la vida personal porta la vida professional, i que la vida professional comporta la vida personal, és obvi, tornem-ho a dir, amb la clara diferenciació i en el sentit de que no vol dir que estiguem treballant 24 hores ni molt menys, sinó que tinguem clar, doncs, justament com millorar aquestes vessants professionals, personals, professionals, i que serà tot més fàcil, que no pas treballar 24 hores i 24 s'està pendent de la feina. Una mica va per aquí,
1: Sí. I d'aquí el nom que li van posar amb aquest espai,
0: sí,
1: no? Que és liderar-se per viure millor, perquè l'objectiu és que tot el que diguem aquí serveixi per poder viure millor. I què vol dir viure millor? Doncs avui en dia viure pues, una mica més relaxat, viure...
0: Clar, per això.
1: Sí, amb menys intensitat, diguem.
0: Clar.
1: Viure amb més pau.
0: Exacte. Si a la feina tot va una mica més endreçat, segurament la personal també ho anirà d'endreçat.
1: I viceversa també.
0: Tot i que això també és cert, no n'hem parlat moltes vegades, però dins de les preocupacions personals de cada un, l'empresa, sigui nostra o no, una de les preocupacions sempre és la feina.
1: Sí. La feina ocupa un espai molt gran dintre del nostre cap, diríem,
0: Sí.
1: O sigui, dintre de la nostra persona.
0: Per això.
1: És que dediquem moltíssim temps a la feina, ja no temps físic real, sinó, com tu dius, no? A nivell mental.
0: Clar.
1: No? Perquè podem estar fora de la feina, però pensant en aspectes que ens han pogut passar en aquest mateix dia.
0: Clar.
1: O plantejant-me que si demano una promoció o no, un augment de salari, o no em diran, tornem a casa, parlem amb la nostra família i tal, de conceptes de feina. O sigui, la feina és un punt molt important, jo diria, per gairebé la majoria de les persones.
0: Sí. Jo diria que sí, la feina pel que suposa i pel que ha de significar, dins l'organigrama personal, perquè la feina és la que ens ajuda a omplir la nevera
1: i
0: poder sortir d'en quan en quan, en certa manera. Bé, anem a l'episodi d'avui, el contingut d'avui, que el títol és molt clar, que és regular-se per a no reaccionar.
1: Tot un repte, o sigui, és algo molt necessari, que no tothom ho té clar, que no tothom sap com fer-ho i que necessita entrenament.
0: Val.
1: Sí. Et veig la cara?
0: Sí, explica'ns-ho, Begoña.
1: Clar, normalment les persones que fem reaccionem a l'entorn.
0: Sí.
1: Això vol dir que si algú me diu algo que jo no estic preparada per rebre o no m'agrada o m'ha fet alguna crítica i tal, jo em puc enfadar, no? Puc començar a atacar, puc reaccionar de manera... agressiva.
0: Val.
1: O em puc inhibir totalment. Això és reaccionar a l'entorn.
0: Val? D'acord.
1: I és el que fem habitualment. Per què? Perquè ja hem comentat en altres episodis que les persones ens solem viure amb el pilot automàtic.
0: Sí.
1: No? O sigui, fem acció-reacció. Funcionem així.
0: Val.
1: No? Llavors, regular-se és donar-nos aquest petit espai de temps per observar què m'està passant internament quan rebo aquesta crítica. Dic, ui, m'estic enfadant, això no m'ha agradat, etc. Llavors em dono, com dic, aquest espai de temps, no cal que sigui molt, per repensar, o sigui, per reflexionar i poder actuar. O sigui, no reaccionar, sinó actuar dintre d'aquest escenari, quina és la millor resposta en aquesta situació.
0: Sí. A més, ja ho hem parlat en altres ocasions, vivim sempre en aquest estat continu d'alerta,
1: sí.
0: I sempre estem com no, disposats a com preactivats, no?
1: Allò,
0: a punt de saltar, eh? Només falta que hi hagi una cosa
1: per
0: abocar-hi tota aquesta reacció emocional.
1: Exacte. Doncs és això. Tot,
0: el
1: que fem normalment és com una... Rebem els estímuls externs com si fos una espurna que activa alguna cosa.
0: Sí, com una prealerta total, no? Sí.
1: Ja reaccionem, no? Llavors la regulació és donar-nos, com dic, aquest espai per observar com estic jo internament, quina emoció estic sentint i decidir actuar de la millor manera. Ja no és reaccionar que el meu cos funciona, no?
0: Sinó que
1: és em dono l'espai per actuar de manera més conscient.
0: Regular-nos. Clar, estem parlant de la part emocional, altra vegada 100%, regulació emocional.
1: Regulació emocional, correcte. Uh-huh. Sí.
0: Que és la clau de tot plegat.
1: Sí,
0: però en contrari, i també ho hem parlat en altres ocasions, que som la generació de que no tenim ni idea de quines són les nostres emocions.
1: Exacte. D'aquí la importància d'aquestes formacions i d'aquests entrenaments amb intel·ligència emocional, amb gestió emocional, etc. Sobretot jo crec que aquesta és una part molt rellevant, sobretot ara que estem en aquesta era de la IA,
0: tanta
1: intel·ligència artificial. Jo crec que les emocions és allò que ens distingeix com a humans, però les hem de saber gestionar i les hem de posar al nostre favor, com és el que estem explicant avui, no? Poder regular-nos emocionalment perquè no surti un impuls, no? Perquè quan reaccionem vol dir que nosaltres, com diu la paraula, no? Reaccionem, estem actuant de manera instintiva, de manera impulsiva.
0: Sí, a més en prealerta, que és el pitjor,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Clar, és una mica, és molt més que això, ara desenvoluparem, és una mica el comptar fins a 10. No intueixo, és molt bàsic,
1: una tècnica és
0: comptar fins a 10, no? Abans de respondre, no?
1: Bé,
0: ara desenvoluparem,
1: sí.
0: Tu parles sobretot de reaccionar versus respondre.
1: Clar,
0: no?
1: És el que estem dient. Uh-huh. Reaccionar és... Ja com un mecanisme après, que és aquest el patró automàtic, que jo rebo un estímul de fora i el meu cos, pum,
0: salta.
1: Uh-huh. I ni me n'adono. I puc reaccionar sempre de la mateixa manera.
0: Uh-huh.
1: No? I moltes vegades això surt perquè responem a una... Bueno, aquí hi ha tela, eh?
0: Sí.
1: A una ferida emocional del passat.
0: Uau.
1: Ja. Que aquí ja estem obrint un meló, eh?
0: Sí.
1: I molt poques vegades som conscients d'això les persones.
0: Mm.
1: Per posar... Mira, jo crec que potser això s'entendria millor posant un exemple,
0: uh-huh.
1: Et sembla?
0: Sí, i tant, de millor manera.
1: Mira, doncs, imaginem, ja que ho estem portant tot a nivell professional també, imaginem una persona que... a la seva vida, a la seva història, va ser com ridiculitzada pels altres, no? Va dir alguna cosa i els altres se van riure, no? Això ha pogut passar a la infantesa, a l'adolescència, etc.
0: Sí.
1: Doncs aquesta persona que ja és adulta i pot estar liderant un equip, una reunió, un projecte, el que sigui, quan està en contacte amb altres persones i està tirant endavant una reunió, si algú li qüestiona la seva aportació, o sigui, la seva comunicació, o algú se n'enriu d'alguna cosa, amb aquesta persona ja pot reaccionar, no des del present, des de lo que està passant ara mateix, sinó com a record d'aquella situació més traumàtica que va poder viure, i llavors funciona de la mateixa manera. Pot actuar més a la defensiva, se pot enfadar, etc. I això passa molt. O sigui, les persones vivim o funcionem degut a patrons inconscients molt antics, però que no en som conscients.
0: Aquesta és la clau, que també n'hem parlat altres vegades, que també és la programació neurolingüística, en certa manera, que segurament això, la manera de fer, de reaccionar, de respondre moltes ocasions, ens ve per accions que no en som conscients, que les tenim i que les tenim heredades.
1: Exacte.
0: O sigui, és heavy, això,
1: eh? Exacte, sí, uh-huh. Sí. I mira, si vols, et poso un exemple meu, propi. Mira, jo sempre dic que el meu pare era una persona doncs d'aquest estil molt dominant, tirana, violent, m'explico? Mm-hmm. O sigui, d'aquelles persones molt...
0: Sí.
1: molt dominant, no? Uh-huh. Llavors, pues jo tenia, he tingut etapes, però quan era jove tenia com a respecte, no por, però respecte, a dir qualsevol cosa, a actuar de determinada manera, perquè el meu pare sempre, o sigui, tenia molt clar el que sí i el que no, i si uh-huh. feies alguna cosa que no tocava, doncs d'una manera o altra t'ho feia saber, no?
0: Sí.
1: Llavors, jo vaig aprendre, doncs, d'aquesta manera, i en el món empresarial, de vegades, quan m'he topat, ara ja no tant, o tracto de que no sigui així perquè ja tinc detectat,
0: sí, és
1: però
0: conscient, clar.
1: Al principi, jo quan interactuava amb persones que em recordaven al meu pare, no vol dir que fossin iguals, etc,
0: no.
1: Sinó una persona, doncs, que parlava amb aquella fermesa, que podia tenir un to una mica amenaçador, com seriós, el meu cos ja reaccionava com amb aquest respecte, com a dir sí, saps, allò com a ser molt complaent,
0: ja, sí.
1: Fins que me'n vaig adonar i dic, què està passant? Llavors, això és regulació emocional, no? Adonar-te'n de què està passant i agafar l'aprenentatge i poder decidir com actuar de manera diferent. Perquè, si no, jo estava rebent inputs allà fora que em portaven a la ferida meva del passat, a tenir molt de respecte a segons quin tipus de comentaris, segons quin tipus de d'actitud,
0: sí,
1: diré.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: llavors,
0: s'entén.
1: Clar, i tots funcionem així. De vegades som adults, però funcionem com nens petits. O sigui, és
0: ostres,
1: com el nostre nen, nen
0: vaja,
1: interior.
0: Sí, que sempre hi és.
1: I està funcionant des de la ferida.
0: Clar.
1: El tema és aquest.
0: Clar, i a més, en situacions, tu dius, no, l'entorn laboral, però també a vegades aquestes reaccions sorgeixen, no, en un conflicte, en casos de pressió, en presa de decisions importants. Clar, suposo que l'entorn també vehicula el model de resposta, no?
1: Clar,
0: entenc?
1: Totalment, perquè en situacions de tensió, en situacions d'estrès, tenim menys temps per decidir, per reflexionar, sinó ja ens movem instintivament. I per això hem de fer aquest entrenament i ens hem d'obligar, diguem, a donar-nos aquest espai, que pot ser un segon, de dir què està passant, per poder frenar i actuar de forma diferent. Si no, el meu patró funcionarà de la mateixa manera que sempre.
0: I jo sé que per poder adonar-se, jo ho he viscut personalment, i tu també ho destaques, que és que inclús físicament el cos reacciona. Jo m'he trobat davant d'una situació d'algun comentari que et desubica o que estàs a punt de reaccionar de forma negativa, és, ostres, aquest, jo tinc un pessic a la panxa, no? Aquest pessic a la panxa, aquesta pressió al pit, i
1: exacte,
0: això és físic.
1: Exacte, és físic, totalment. El nostre cos sempre reacciona.
0: Correcte.
1: L'únic que no sempre tenim la capacitat per escoltar-lo o per adonar-nos-en d'allò que està passant. I està comprovadíssim que el nostre cos funciona més ràpid que el nostre cervell.
0: Ja. Una de les claus que tu dius és identificar, quan arriba aquesta resposta automàtica, de reacció automàtica que no volem,
1: sí,
0: perquè és negativa. Hem d'anticipar-nos a aquesta reacció, justament trobant-nos amb això que ens indiquen, no? El cos, les emocions. Una mica aquesta és la clau, veig.
1: Sí, la clau és, primer, com tu dius, que el nostre cos ens parla.
0: Val.
1: No? Doncs si jo estic en una reunió i m'han criticat, o jo sento que m'han criticat, és, què m'està passant? Aquest nus, per exemple, ahir parlava amb una persona, amb una clienta, que em deia, és que tinc un nus aquí a l'estómac, no?
0: Sí.
1: Doncs, bueno, jo sento aquest nus, vale? No l'obvio, sinó que, vale, què m'està dient? Però això com a de forma ràpida, no? Què m'està dient? Poso nom amb aquella emoció, per això hem de tindre, doncs, certa formació a nivell emocional, no? Però ni que sigui, doncs, sento malestar o estic enfadat, i com puc reaccionar de forma, tenint en compte també la conseqüència, no? Perquè si jo estic tenint una reunió amb el meu cap i llavors m'enfado i li solto qualsevol bejarada, doncs potser no és la
0: millor. No,
1: no
0: és la millor manera, no?
1: No?
0: Està clar.
1: Llavors és anticipar-me a la conseqüència. Però per això és important ser coherents amb nosaltres mateixos.
0: Val.
1: I poder tindre aquesta serenor, podríem dir, per observar què m'està passant i contestar o respondre de la manera més adient a mi, de la manera més coherent,
0: val,
1: no?
0: Val,
1: i com deien en l'episodi anterior, de forma assertiva,
0: clar, clar,
1: no,
0: clar, clar,
1: no donant sí. únicament validesa al que jo sento i al que i a la meva resposta, sinó que és interactuar amb l'altre també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, fer, crear un espai de cocreació,
0: correcte,
1: que sigui constructiu.
0: I aquí sí que vindria com una eina, que és aquesta pausa, tu dius respiració, i aquest comptar fins a 10, és la xifra, no? Suposo que és irrellevant. Però sí que és aquesta pausa i aquests moments de reflexió interna, eh?
1: Clar. L'únic que, perquè això passi, me n'he d'adonar de com he reaccionat amb situacions similars anteriors. Doncs davant d'aquestes crítiques, davant d'aquestes suposades amenaces, davant d'aquest rebuig que he pogut sentir, etcètera, no? Quina és la meva manera de reaccionar normalment per dir això m'està funcionant o no? Normalment veurem que no. Llavors és aquí quan a la propera que jo senti que rebo una crítica o algo que em sento doncs que m'estan em sento com aïllada d'aquest espai de reunió en el que estic, no? En el que estic. Llavors sí que és adonar-me que estic sentint aquest rebuig, respirar, ok, és això el que estic sentint, i obligar-me a funcionar, o sigui, a respondre de la millor manera possible.
0: Val.
1: No? I de vegades és respirant i dir-me, això no té a veure amb res de lo que he viscut amb anterioritat, sinó això és un... el meu cos ho està rebent d'aquesta manera, que me sento aïllada, me sento rebutjada, però possiblement no sigui així.
0: No sigui
1: de nou, és aquesta història que
0: la meva ment
1: està creant, no? Llavors, gràcies a respirar, puc estar aquí i de dir, venga, tornem-hi.
0: Clar, clar, clar.
1: Doncs ara comentaré tal cosa, ara explicaré allò, ara faré aquesta pregunta, ara jo tractaré d'integrar-me al grup.
0: Sí, sí,
1: m'explico?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És funcionar d'una manera diferent al que m'està dient,
0: clar,
1: la meva ment.
0: Perquè, clar, després tens com aquesta necessitat de defensar-te, i si no ho fas, no, és com una falta d'autoritat, si ja, doncs, en una reunió ja públic sembla que, no, que tens com una falta d'autoritat i, en conseqüència, la gent no et veurà com de manera autoritària, no? Hi ha aquesta desencadenant de reflexions sempre negatives,
1: sí,
0: que dèiem,
1: sí, sí, sí,
0: i que per això a vegades ens fa reaccionar així,
1: sí,
0: no? Perquè vegin que mano, perquè clar, vegi que lidero, perquè vegi que tinc caràcter i que em defenso, i que davant d'una crítica jo, no per cridar tindré més raó, o sigui, clar, per cridar tindré més raó, no?
1: Sí, i adona't en què estàs dient, perquè vegin els
0: perquè
1: altres.
0: Vegin, perquè vegin,
1: perquè
0: és
1: vegin
0: obvi.
1: Els altres.
0: Sí, sí,
1: aquí
0: sí.
1: És hi ha tot un tema, també. O sigui que moltes de les nostres respostes van dirigides cap als altres, cap a quina imatge vull donar.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí,
1: quina
0: sí.
1: Quina imatge
0: sí.
1: vull donar, i ara que estem en aquest món tan visual avui en dia, això està, diguéssim, s'està potenciant molt en base a les xarxes socials, etc. Però fa molt de mal funcionar vers aquesta... Què pensaran els altres?
0: Clar, clar, clar, clar. És que inclús, no?, saber reaccionar en aquest tipus de situació de manera reflexiva, com estem explicant i com tu ens aconselles, tenint una resposta assertiva cap a aquell comentari negatiu o cap a aquella crítica negativa, si ho haguéssim de mirar des de fora, al contrari, seria molt més positiu, no?, de com saber, doncs això, entomar o com saber reaccionar dins aquesta situació, però d'una manera tranquil·la, asserenada i assertiva.
1: Exacte.
0: És a dir, el canvi és radical i el
1: totalment.
0: Resultat és radical.
1: Totalment. I això passa per adonar-me'n i decidir,
0: clar,
1: quina resposta vull tenir, com vull respondre, perquè si deixo que el meu cos vagi sol, així amb acció-reacció, és que no tenim aquesta resposta assertiva, serena, etc., sinó que ens surt aquella impulsivitat, aquell està a la defensiva, etc.
0: Clar. Escolta'm, i amb el cap, perdona, no sé si és el tema o no, però
1: és
0: que quan parlem, ja saps que jo sempre vaig molt d'aquells inputs que em van venir al cap durant la conversa, d'aquelles persones que s'autodeterminen sinceres i que les deixen anar tant com ragen. No, és que jo soc molt sincer. Perdona, que t'ofenguis, que jo soc molt sincer.
1: Yeah.
0: Saps que... No, tu no ets sincer. Tu ets un maleducat o una maleducada.
1: Sí.
0: D'aquesta gent ens hi trobarem sempre. que sí. les diuen tal com ragen, creient-se també que són molt autèntiques, perquè són molt, molt sinceres.
1: Exacte. Aquí és una creença limitant, que no se n'adonen. O sigui, aquí actuen per... Bueno, jo vull entendre que és per inconsciència pura, que pot ser també per ignorància pura.
0: No, i tant, i tant.
1: Llavors, quan parles amb una altra persona... sempre que tu tinguis únicament en compte el teu punt de vista, estàs actuant de forma agressiva. I ja hem dit altres vegades, si no cal aixecar el to de veu, no cal dir paraules malsonants, insultar, etc. Una conversa agressiva és quan una persona posa el seu foc d'atenció en si mateixa, no? Amb el que tu estàs dient. Mira, perdona, però jo et diré com veig això, perquè sóc molt sincera i molt autèntica. No. O sigui, sempre que parlem amb una altra persona o amb un grup, hem de fer ús de l'empatia i fer ús de l'assertivitat, que és jo em poso a la teva pell. Potser no estic d'acord amb el que tu estàs dient, no aprovo aquesta, lo que dius o lo que tu has fet, etc. No ho aprovo gens, però entenc que davant d'aquesta situació d'estrès que t'has trobat, etc., hagis pogut reaccionar d'aquesta manera. No? Llavors dic el meu parer. No? O sigui, tenir empatia per l'altra persona i respecte, evidentment, i respecte pel meu, per la meva opinió, això sí, però en plan m'és igual, jo necessito dir el que penso perquè sóc molt autèntic, etc. Com tu deies, això és un maleducat, això és no tenir respecte cara als altres.
0: Però n'hi ha molts, eh?
1: N'hi ha molts.
0: Begoña, entre tu i jo, eh? Estem rodejats d'aquesta gent en el dia a dia, professional i personal, que et diuen les coses tal com ragen, sota aquesta premissa de que jo soc molt autèntic, soc molt sincer, i jo vaig en contra de la societat perquè jo dic el que penso, no? Bueno, doncs les coses tampoc no van per aquí, eh?
1: Ja, exacte. Llavors, d'aquí la importància de tot el que estem tractant amb aquests episodis, una mirada endintre, d'adonar-me'n què estic sentint, com estic reaccionant, és el que penso, com afecta això que estic pensant,
0: etcètera. Inclús a la reacció d'aquestes persones autèntiques, entre cometes, que per nosaltres una mica és el que estem parlant avui, de la reacció davant dels comentaris d'aquestes persones, és tot això que ara hem explicat, d'aquesta manera reflexiva i meditada en aquells moments de conversa, s'entén, eh?
1: Sí.
0: I poder, doncs, afrontar-ho d'aquesta manera, ni més ni menys, ni més ni menys.
1: Això és.
0: Que bé. Sí.
1: Però que costa igualment, eh?
0: No, és evident, no, costa moltíssim. Fer ràdio és molt fàcil, parlar-ne en ràdio és molt fàcil.
1: És més fàcil.
0: És obvi que després la complicació d'això que expliquem i d'aquests tips que donem i que dones és després aplicar-ho al dia a dia i de trobar-te les situacions que no és fàcil, segurament, i que la gent tampoc no es frustri per això, si doncs en una situació doncs no reaccioni així, o la segona o la tercera, sinó que mica en mica suposo que és un aprenentatge. Com tot el que anem parlant en aquestes seccions,
1: exacte,
0: Begoña?
1: Exacte, la paraula clau és aquesta, aprenentatge. Aprenentatge de tot allò que em passa. I podem aprendre absolutament de tot. I cada dia, d'aquells errors, d'aquelles equivocacions que fem, etc., podem aprendre, i això no vol dir que l'endemà ja ho tindrem tot resolt,
0: sinó,
1: vinga, anar fent,
0: sí.
1: I com hem dit altres vegades, per mi, la vida és un aprenentatge continu, és una evolució, i aquí hem d'estar.
0: Si no, imagina't que avorrit seria tot. T'ho imagina't que la primera en surt tot bé.
1: Ja.
0: Què passaria? Seria un avorriment, això.
1: Que seríem tots, sí,
0: sí. No, que seria d'això, de les situacions diverses i de...
1: Ui, només faltaria això, que ens sentiríem tots com a cracs, com a...
0: Aquesta consciència col·lectiva, imagina't, si ara ja una mica ja està...
1: Si ara ja està...
0: Certs egos són complicats a gestionar, imagina't, si tot ho fessin bé a la primera, eh?
1: No,
0: és impossible. Ni aquells que creuen que ho fan tot bé a la primera, no ho fan tot bé a la primera, vull dir que no patiu, eh? I la part més important d'això, aquest missatge, aquests consells que sempre donem setmana rere setmana, que són importantíssim, que és això, si algú la situació li arriba a superar, és a dir, creu que ell de manera personal no pot abordar aquestes qüestions, tornem-ho a dir, adrecem als professionals, o en aquest cas tu, que és la nostra professional de capçalera, doncs que s'adrecin amb tu a exposar aquests dubtes o aquestes dificultats que poden tenir en el seu espai.
1: Exacte. Sí, exacte. En els meus espais, o sigui, jo amb la meva formació com a psicòloga i com a coach, el que faig és acompanyar a professionals a posar aquesta mirada internament per endreçar-se i poder guanyar més claretat per prendre decisions amb més solvència allà fora, amb el nostre dia a dia. Llavors, es tracta de... de fer més fàcil aquest assoliment dels nostres objectius, en aquest canvi vital que ens podem trobar, etcètera.
0: I tant. I sempre és vàlid, eh? Sempre ens hi podem posar, que no poseu les excuses d'això, ja sóc gran, jo ja tal, jo ja... No, eh?
1: No,
0: qualsevol
1: sempre,
0: moment
1: sempre,
0: és ideal, exacte, per abordar això.
1: Sí, sobretot en moments de canvi, uh-huh, no? Quan algú identifica algun moment de canvi de feina, canvi perquè vol fer créixer la seva empresa, perquè se sent una mica estancat a nivell professional, canvi a nivell familiar, bueno, qualsevol situació d'aquestes que hi ha força estrès, és un moment òptim i idoni per poder iniciar un procés d'acompanyament. Però, si no, qualsevol altre moment és vàlid. Una persona
0: sempre,
1: que vulgui créixer, no? I de vegades diuen, no, però és que jo no em sento malament, no tinc cap problema psicològic, etc. O sigui, no cal tindre un problema psicològic. Jo sempre dic, jo treballo amb persones que estan bé, i sobretot que per fora sembla que tot estigui molt bé, però internament hi ha algun neguit, hi ha alguna preocupació, sí, hi ha alguna cosa que voldrien acabar de resoldre.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Llavors, de dir, vinga, posem-nos-hi a treballar.
0: Inclús sé que passa, que hi ha gent que té remordiments i que té malestar perquè tot va bé. Això també és un punt comú, eh? Yeah. Vivim en aquesta societat, yeah, que tot va com va, i jo, yeah, sé què passa, que hi ha gent que se sent culpable o que pensa que alguna cosa passarà perquè tot està anant bé, eh?
1: Sí,
0: fins,
1: sí,
0: i tot això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè hi ha una creença limitant també molt extesa,
0: sí,
1: que és, ui, tot no pot anar bé.
0: Clar.
1: Algo em passarà, no? I en lloc de gaudir i disfrutar de la nostra vida quan tot està bé, estem allò preocupats o amb aquell neguit intern de... Ai, segur que he de vigilar perquè alguna cosa passarà. No pot ser,
0: sí,
1: això, no? Però això, de nou, són creences, alguns aspectes que hem incorporat d'altres persones,
0: sí, sí,
1: a nivell,
0: sí,
1: familiar,
0: no, està clar,
1: de la
0: està
1: societat,
0: clar,
1: etcètera.
0: Està clar.
1: Sí, sí.
0: Sort que tenim cada 15 dies aquí a la ràdio perquè ens ho expliquis i posis una mica allò d'ordre a tots aquests aspectes de lideratge, a través, mm-hmm, també això personal, liderar-se per viure millor en tots els aspectes, com hem destacat.
1: Totalment.
0: Ets molt visible a les xarxes socials, Begoña, uh-huh, Cartagena. Si la gent et busca, trobarà de seguida a Instagram, pàgina web.
1: Correcte.
0: I és la manera més directa de contactar amb tu, eh?
1: Correcte, sí. A Instagram aparec com a Bego Cartagena.
0: Val.
1: I la meva web també, www.begocartagena.com.
0: Perfecte. Uh-huh. Molt bé, doncs la gent que no ho dubti a buscar-te i a demanar-te informació arribats al cas.
1: I tant que sí.
0: Gràcies.
1: Molt
0: bé. Ens retrobem en 15 dies.
1: Vinga.
0: Un plaer.
1: Encantada.
0: Adéu.
1: Gràcies. Adéu.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Oriol al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
1: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent.
2: Això, justament la intenció de fer perdre la por a la tecnologia amb el Joan Molines, de Goil. Joan, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Com estàs?
3: Molt bé i molt content.
2: Sí?
3: Sí, avui sí. Bueno, els altres dies també estic content. Però avui ho estic bé. Fa molta il·lusió estar aquí.
2: Doncs va, explica'm per què. Què passa avui aquí
3: a l'estudi? Bueno, avui tinc aquí amb mi tres persones clau a l'empresa, persones que admiro molt, persones tècniques, i encara que la Carolina, que ara es presentarà, diu que no, és tècnica també, potser no al nivell del Pere i l'Andrés, que són els enginyers d'intel·ligència artificial que tenim a la companyia, però molt content d'haver-los enredat per venir aquí, d'haver-los avisat fa una hora de que venien aquí,
2: perquè no sabia.
3: Bueno, perquè si els avises amb temps, tenen ja, més temps per processar-ho i tenir nervis. Aquí és sorpresa. Llavors, molt content d'estar aquí i més que després de la setmana passada que no hi vam estar, que no hi vam poder estar, llavors sí que ja trobava faltes d'aquí.
2: Doncs gràcies i ben trobat altra vegada, a més amb aquesta representació, que puc fer un parell de preguntes abans de començar?
3: Bueno, és el teu programa, Pere,
2: a la Cristina, a la
3: Carolina,
2: perdó, a la Carolina, a l'Andrés i al Pere, que és, vosaltres us dediqueu al món de la tecnologia, al món de la informàtica, intueixo, eh? Treballeu al Vendrell d'això? Sou de la zona vosaltres? Sí, podeu parlar.
4: No, jo no sóc de la zona. Jo sóc nascuda a Olot.
2: Bé.
4: Vivint a Barcelona.
2: D'acord. I vens a treballar aquí al Vendrell?
4: De tant en tant, sí.
2: Val. I el... I el Pere i l'Andreu?
5: Sí, jo sóc de Reus, però visc a Vilanova.
2: Val.
5: Per tant, d'aquí a prop, sí, tant.
2: D'acord.
6: Jo tampoc. Jo sóc de València i de tant en tant vinc al Vendrell a treballar en equip.
2: D'acord. Fantàstic.
3: Però som una empresa en remot, sí, però cada X temps, el Pere sí que ve dos dies la setmana,
2: val.
3: Però els que són de més lluny, al final val. Tampoc val la pena invertir tant de temps. L'Andrés es fa 3 hores amb cotxe per venir.
2: Ostres.
3: Llavors cada X temps va venint i aprofitant que avui estàvem tots a l'oficina enredats cap a la ràdio.
2: Va, perfecte. Ho preguntava bàsicament perquè sí que és cert que a vegades hem parlat i algun dia ho hem de fer encara més en profunditat, Joan? Goil al Vendrell, què és el que feu, com ho feu, una empresa tecnològica amb seu a la capital del Baix Penedès. I una mica la meva pregunta anava per aquí, eh? És a dir, l'oportunitat de poder treballar en aquest sector, que crec que no és un sector fàcil de treballar-lo fora de la gran capital com és Barcelona, i per això ho preguntava, si és molt estrany treballar d'això al municipi del Vendrell. Està una mica per aquí, eh?
3: Estem muntant el següent Silicon Valley. O sigui, som la primera empresa, estem muntant el següent Silicon Valley.
2: Ostres, t'imagines? Estaria bé,
3: seria guai. Seria guai. Reus és molt punter en tema tecnològic.
2: Sí?
3: Sí, Reus està fent molt bé la seva feina amb el Redesa i tot el camp tecnològic que hi ha. Hi ha empreses... Bueno, a Reus hi ha... Si no estic equivocat, hi ha IBM, o sucursal d'IBM, estan els d'Esquiades... Hi ha empreses tecnològicament punteres i, a més, s'està creant un ecosistema, gràcies al parc tecnològic, on incites les empreses a anar cap allà. De moment aquí no ho estem aconseguint encara, però bueno, per algú es comença. Algú ha de ficar la primera pedra.
2: Ja arribarà, eh?
3: Ja arribarà.
2: I així que segur que és estrany, no?, venir al Vendrell a treballar al món tecnològic per vosaltres. Podeu parlar obertament, no patiu, de veritat, que us veig molt callats,
4: Per mi, més que estrany, és un plaer.
2: Bé,
4: perquè
2: clar.
4: Poder sortir de Barcelona de tant en tant, clar. Per mi és un regal.
2: De fet, tu fas el cas contrari.
4: Exacte.
2: No, és a dir, marxes a Barcelona per venir a treballar a comarques.
4: I és fantàstic. Jo quan vaig surto de la Ronda de Dalt i veig tothom que entra i dic ànims, companys, no passa res, jo clar. Surto i
2: després al revés, no?
4: Al revés, exacte.
2: Tu tornes els altres.
3: I més avui que hi havia vaga.
4: Sí, ha sigut interessant. A banda dels accidents, desafortunadament, que et trobes quan vas amb cotxe, també hi havia vaga avui.
2: Bé. Doncs això, Jo estic donant com una pàtina d'així, no sé com dir-ho, així, de simpatia a tot aquest aspecte, eh? Sí. Sé que és una professió, no vull dir dura, però que...
3: Intensa.
2: Intensa, sí, és molt competencial en el sentit de molta competència, entenc, eh? És a dir que, no?, el món tecnològic, per sort o per desgràcia, està arrossegant una onada important de professionals.
3: Sí, i és un dels temes que avui veníem parlant, sí? De quins melons volem obrir avui i amb què volem crear debat, perquè com avui no tenim la Sílvia, no podem... La Sílvia és la tertuliana que sempre ve, o que sempre ve amb mi, i és una persona tecnològica, entre cometes, o sigui, ella és òptica...
4: Ah, com jo?
3: Ella és òptica, i la diferència d'edat, o sigui, jo sóc d'una quinta i ella és d'una quinta, que deu tenir uns 20 anys més, la Sílvia, que jo, uns 50.
4: Potser són detalls que no han de dir.
3: Sí. No, sí, sí.
2: No, la Sílvia és així, sí, la Sílvia no li importa.
3: Llavors, el bo d'això és que s'obren uns debats molt interessants sobre com cada un veu les coses. Llavors, avui és un dels temes que veníem parlant de quina és la nostra visió en el tema laboral i com la tecnologia en alguns aspectes està carregant o està baixant la quantitat de professionals que es dediquen a una sèrie de sectors.
2: Val.
3: I què pot fer la gent, doncs, per seguir sent competent amb això?
2: Correcte.
3: Al final és reinventar-te o morir.
2: Val, val. És un bon tema poder parlar amb professionals del sector tecnològic, sí. Bàsicament, eh? Suposo que de la programació, de la informàtica. Jo sóc un ignorant en totes les coses del món mundial. També en aquesta, jo sé que tecnològicament, això, hem parlat d'enginyers, no?, de programadors, d'informàtica... Sí. Una mica anem per aquí, eh?
3: Avui tenim la gent de cova, que m'agrada dir. O sigui, gent que està davant d'una pantalla moltes hores creant els productes que a vegades treu feina a la gent. Però que els creem per tot el contrari, que és perquè la gent sigui més eficient i la gent, pues, i que la tecnologia no sigui un problema.
2: Molt bé.
3: Al final és l'important.
2: Val. Sobretot centrats en la intel·ligència artificial, sí. Avui el debat torna a ser aquest, perquè ja ha aparegut en gairebé tots els programes que hem anat fent, que és un tema prou important. I suposo que la intel·ligència artificial, i aquí ja podem començar una mica a fer una mica la tertúlia i començar a parlar-ne, la intel·ligència artificial... a banda d'altres sectors, ja està començant a fer forat al món tecnològic, entenc, i de la programació, segurament, no?
3: Sí. Amb això, o sigui, jo tinc la meva opinió, i és una opinió de que al final són eines que un ha d'aprendre a fer servir, i com a programadors també ens afecta, o sigui, com a programadors, a part de crear aquestes intel·ligències artificials, també les fem servir per fer-nos la vida més fàcil en altres, i el món de la tecnologia també està compromès moltes vegades. Ens pensem que els programadors som intocables, no, al revés. Els programadors també estem afectats amb això, perquè quan ja tens una intel·ligència artificial que et fa webs, per exemple, s'està carregant part del sector de la programació, que són la gent que fa webs. I això és important que nosaltres també ens sumem amb aquesta onada i adaptem aquestes tecnologies a la nostra vida, però jo crec que els més indicats per parlar són el Pere i l'Andrés, que són les dues persones que han fet servir la intel·ligència artificial per produir el que estem produint ara nosaltres, que sense això seria inviable, impossible.
2: Val,
3: o sigui, no hi ha hores al dia ni persones suficients sense que se'ns en vagi l'empresa a quiebre que puguem produir el que estem produint ara sense la intel·ligència artificial.
2: Ostres. Pere, Andreu, estem desitjosos d'escoltar-vos, sisplau.
5: Sí, no, el canvi és brutal. Jo crec que des del novembre, més o menys, ens en van donar compte. Sabíem que els models i les intel·ligències artificials, agents, estaven sobrevolant-nos, però jo crec que tota la indústria el novembre va fer un canvi.
2: Sí.
5: Va ser un canvi, un punt d'inflexió, en dir, val, podem deixar la màquina sola que vagi fent coses per nosaltres mentre nosaltres en fem d'altres. O mentre en fem 10 a la vegada. I és el que diu el Joan, la productivitat no ha sigut lineal, si ha sigut exponencial. Realment entreguem més producte, més ràpid, i jo crec que amb una qualitat igual o superior a la que teníem abans. Per tant, és un canvi brutal, i és brutal viure'l, no?, en primera persona. Però, per l'altre costat, t'obre problemes personals. Perquè, clar, justament la setmana passada ho parlàvem amb el Joan, no?, i ja no com a cap, no?, sinó com a amic, li deia, tinc un problema. Si la meva feina és programar i ja no programo...
2: Què faré, no?
5: I és superinteressant el debat, perquè al final un programador, sí, programa, val, però un enginyer el que fa és solucionar problemes. Llavors el Joan molt bé em deia, escolta'm, tu per què et vas fer enginyer? Per solucionar problemes. Estàs solucionant problemes? Sí. Més problemes que abans? Sí. Més solucions? Sí. millors que abans, sí. Doncs ja està, segueix endavant.
2: Aquest debat és la clau, jo crec, no?
4: Totalment.
2: És aquest debat de cap aquí o cap allà, crec,
4: I aquest és un exemple de com el Joan, de manera molt amorosa, ens posa el dit a l'ull en cada una de les confrontacions que tenim, perquè em ressona molt això que dius, Pere, també, perquè em va passar a mi, jo, persona que no tinc un background tecnològic en absolut, he arribat aquí, doncs, perquè mira, la vida té són decisions i canvis de feina que et confronta i diu, vale, jo tinc aquesta llista, no, d'aptituds, coses que jo sé fer perquè és un coneixement que he adquirit, com ho puc complementar? I arriba un punt que com a treballador estàs dins de dues situacions. Una de, veig, en aquest cas la IA, com una eina, o ho veig com un perill. La decisió és de cada individu i dir, com ho vull tractar jo? Ho vull utilitzar per millorar com a professional i poder oferir més valor del que estava donant fins ara? O m'espanto, em faig boleta i començo, si em permeteu que ho digui d'aquesta manera, a rajar en contra perquè no ens agrada, no ho entenem i no ho volem, no? La resistència que genera, que al cap i a la fi és una cosa que passa a tothom, ja no solament a nivell professional, sinó a nivell personal.
2: Sí.
4: Tu dius, decideixo utilitzar-ho o decideixo ser de l'altre equip en què ens agrada queixar-nos perquè ens volen treure la feina i no sabem què fer? No, utilitzem-ho com una eina per ser un millor treballador.
2: Clar. Si que sigui una eina en virtut i en benefici...
4: Exacte.
3: I per ser més indispensable. Jo sempre ho he dit, si jo no tingués l'empresa, jo ara seria un obsès de fer-me indispensable en una empresa. O sigui, com puc fer que la meva cadira no me la toquin mai?
4: T'hi pots enganxar. Bueno, és una opció.
3: Sí, t'hi puc enganxar, però poden aixecar la cadira i vindrà l'equip de seguretat i em traurà fora.
2: Sí.
3: És com puc fer servir jo aquestes eines per ser més... imprescindible en qualsevol àmbit.
2: Sí, està clar.
3: I ara perquè estem parlant de l'àmbit laboral.
2: Sí. Aquí hi ha un hàndicap, perdoneu, Joan, i no és en contra teu ni molt menys, que ja saps, confiança.
3: Tira.
2: Clar, tu aquí també tens el paper d'empresari, que no oblidem que també és un paper fonamental. Tu abans has parlat que potser no seria possible fer la feina amb un capital adient si no fos per la intel·ligència artificial. També és un valor que s'ha de tenir en compte. El valor ètic, moral, si vols, però també l'econòmic.
3: Sí, al final... hi ha moltes formes de produir i hi ha una d'aquestes formes de produir que és contractant personal. Contractant personal és un cost fix. Vivim en un país que despedir no és fàcil. No sé si això és bo o dolent, cada un tindrà la seva opinió, però despedir no és fàcil i has de fer que aquesta persona et produeixi. Que a vegades contractes a gent i no produeix.
2: Això,
3: totes les feines passa.
2: Està clar.
3: Jo no estic en contra d'haver de contractar. Jo estic en contra d'estar sobredimensionats amb perfils que potser no ens encaixen. Ara estem fent feina que potser no tindríem una persona 8 hores perquè no la necessitem, però aquesta feina s'ha de suplir. Hi ha molta gent que no vol treballar mitges jornades o té altres projectes, i nosaltres necessitem gent compromesa. Bueno, al final tens una màquina que treballa 24/7, 365, per depèn quines feines, doncs...
2: Val.
3: Doncs fa. Però sí, és un tema que el treballador té la seva opinió i l'empresari té l'altra. Els dos són respectables.
2: Sí.
3: Jo com a empresari he tingut experiències a la vida on no he pogut despedir gent perquè no tenia diners per despedir-los i te l'has de menjar. I això a vegades és una putada perquè això et pot portar a un estat de l'empresa que tens una persona que no et produeix lo suficient, que no és feliç. I, hòstia, jo no creo una empresa perquè la gent sigui infeliç. Jo creo una empresa perquè la gent que siguem ens ho passem bé, visquem bé... I arribem on volem arribar, sigui a l'aspecte que sigui. Llavors,
2: sí.
3: És un tema que és distòpic moltes vegades el que està passant des dels dos punts de vista. O sigui, l'empleat té el seu on necessita aquesta seguretat i l'empresari té el seu on, hòstia, és que si no puc pagar, d'on voleu que... O sigui, no tinc un arbre que faci diners.
2: No, està clar.
4: Encara.
3: S'ha de produir.
2: No. I que no arribi, seria un problema, em sembla. Ens falta l'Andreu, és...
3: Andrés.
2: L'Andrés, perdó, que t'he catalanitzat. Andrés, no t'heu escoltat encara. Què opines? De una mica de tot el que hem parlat, obertament.
6: Bueno, seguint una mica amb el que ha dit Pere, portem des d'octubre-novembre fent servir la IA un poc més... per tasques més complexes i tal. I hem arribat a un punt que ara estem produint tasques en una setmana, per exemple, que abans, igual en dues persones, ens costava 2-3 mesos.
2: Val. De programació?
6: Sí, exacte.
3: Sí.
2: Podem explicar, perdoneu, breument, què és la programació?
3: Sí. Ho vols explicar tu, Andrés, o ho explico jo?
6: Sí, explica tu.
3: Al final, la programació, o sigui... qualsevol sistema informàtic, sigui un ordinador, sigui un mòbil, sigui un rellotge, sigui unes ulleres, tenen una cosa que es diu un processador, que és al final processa. Pues la programació és programar un codi que acaba amb aquests dispositius físics que executen coses. Aquesta cosa pot ser des d'enviar-me un WhatsApp, a mostra'm una pantalleta,
7: val,
3: a digue'm quin temps fa. Al final, això es tradueix d'un codi que entenem els humans, és un codi que tu escrius en anglès, en català, en castellà, amb el que tu vulguis, que amb un llenguatge és com una estructura, és com un llenguatge,
7: val,
3: tens
7: val,
3: una
7: val.
3: Estructura. Això, ja hi ha ordinadors que tradueixen aquesta estructura més humana a un codi màquina, perquè la màquina no parla ni català, castellà, ni anglès, ni res, parla uns i zeros. Llavors, si hi ha un codi que es diu compilació, en el llenguatge de programació, però és compilació, que el que fa és algo que entenem els humans, t'ho tradueixo a uns i zeros, que és el que entén el dispositiu físic. Llavors, el que nosaltres fem és programem aquest codi que, si vols consultar el temps, pues es connecti a on s'hagi de connectar, agafi el temps i el mostri de forma bonica, visible...
2: Val. Amb uns colors, una tipografia, etc. Això és programa.
3: Això és programa. Hi ha molts tipus de programació, de molts llenguatges diferents, amb molts tipus de sistema diferents, però al final és, algú escriu un codi que s'acaba executant amb una màquina que fa alguna cosa. Té un propòsit.
2: Val.
3: El propòsit, infinites possibilitats.
2: Perfecte. I això, tornem a l'Andrés, a la programació d'aquestes feines o aquests encàrrecs que us arriben, clar, comporta molta feina perquè aquesta codificació és molt tediosa, tinc entès, no?
6: Sí, és tediosa i a part ara mateix estem fent tasques, doncs, estem implementant, per exemple, una botiga dintre de l'aplicació, hem implementat també que dintre de l'aplicació tu et puguis crear com els teus propis mòduls customitzats i tindré un poc més control de l'aplicació, tot a partir de parlar amb una IA.
2: Val.
6: I tot això, pues, al final és molt complex d'executar una persona o dues.
2: Clar.
6: I la IA ens està donant aquest impuls per a treure, pues, moltes funcionalitats en molt poc de temps.
2: Perfecte. Hem d'entendre que no estem parlant de les IAs que tots coneixem, les més comercials, o sí?
3: Sí.
6: Sí.
2: Podem dir noms, eh? Vull dir, estem parlant de ChatGPT, de...
6: Clau.
3: Fem servir la tecnologia que hi ha per darrere d'això.
4: Exacte.
3: Sí. Sí, és com si nosaltres creéssim el nostre ChatGPT, per dir-ho així.
2: D'acord.
3: Si al final ChatGPT t'ofereix una tecnologia que es pot consumir des de diversos canals. Un canal és el ChatGPT.
2: Val, que és el més comercial, potser.
3: És la part més consumer, que, diu, que és la part que qualsevol de nosaltres o qualsevol de les persones que ens estiguin escoltant pot interactuar.
2: Val.
3: Zero tècnic.
2: D'acord.
3: No necessites cap coneixement tècnic i saps que hi ha algú allà que et respon. Hi ha un altre canal que també és t'integres via una API, o sigui, jo com un proveïdor extern puc crear-me el meu propi ChatGPT, que és el que hem fet nosaltres.
2: Val.
3: O sigui, hem agafat la tecnologia de ChatGPT o dels altres proveïdors i els hem fet consumer, que vol dir que qualsevol persona els pugui fer servir amb una sèrie de regles específiques que són les que nosaltres hem fet.
2: D'acord.
3: Però sí, al final són tecnologies
2: Val.
3: Normals i corrents que tothom sap fer servir.
2: Val. Perquè, a veure com ho pregunto sense saber-ne, perquè el motor tecnològic d'aquestes intel·ligències artificials és sempre el mateix o parteix de diferents punts, empreses...
3: Depèn. Aquí, Pere, o sigui, que Pere ens expliqui l'obra d'art que ha creat, que és com, depenent de lo que li preguntis, va un lloc, va un altre...
5: Sí, amb el símil, seguint amb un símil, no? És com si tinguessis... Nosaltres hem fet el cotxe i pots canviar-li el motor en marxa.
2: Uh-huh.
5: I pots dir, aquest motor l'ha fet OpenAI, que és qui ha fet el ChatGPT. Canviem el motor i posem el d'Anthropic, que és qui ha fet Claude. Perquè cada model és diferent, cada model és fort en unes coses però dèbil en unes altres, un és més car, l'altre és més barat, un hi caben més coses, l'altre hi caben menys. Aleshores, en uns moments t'interessa enxufar-li un model amb uns altres, però el cotxe, entre cometes, que és el que porta un valor diferencial, no? Pues, el ChatGPT ha fet el seu programa, fa imatges, ara fa vídeos, fa de tot, no? Doncs nosaltres hem fet el nostre pel nostre cas d'ús, pel nostre cas de negoci, no? Per
2: val.
5: Fer webs en aquest...
2: D'acord. Llavors, per entendre'ns, corregiu-me, és a dir, és una intel·ligència artificial Goyle, no? És a dir, que us l'heu fet a vosaltres perquè faci les vostres coses.
5: Correcte.
2: Exacte. No?
3: Aquí a l'art és... Entenem també com funcionen cada un dels proveïdors

0: calen
1: per poder fer-ho.
0: O sigui, l'última que es va entrenar, que hi hagi dades, i Pere, corregeix-me si m'equivoco, va ser la d'Antròpic, que van dir que va costar 10.000 milions entrenar-la.
2: Jo vaig malament.
0: Jo també.
2: No els tinc.
3: No, en moment no, eh?
0: No, encara no, encara no estem allà. Encara no tinc 10.000 milions al banc.
4: No tinc el mes, no tinc el mes massa arreglat jo, tampoc. No, per...
0: no, no, no, no. Però sí, l'art que nosaltres hem fet és aquest. És entendre també els sistemes, que som experts en aquests sistemes, i llavors hem determinat que quan una persona vulgui fer alguna cosa ha de fer servir aquest sistema.
4: Val.
0: Aquesta és la idea.
4: I un cop heu creat, diguem, aquesta intel·ligència artificial de Goll, la diem així, sí, perquè suposo que es pugui entendre, té nom per això o...
0: Es diu Ànima.
4: Ànima.
0: Ànima.
4: Està ben trobat.
0: Sí.
4: Ben trobat. I un cop heu creat Ànima, vosaltres li dieu a Ànima, vull que em facis... els encàrrecs us arribin a l'empresa, aplicacions, el que sigui.
0: El fem servir per tot. El fem servir des de preguntar quants usuaris hem tingut actius el mes en qüestió, fins a crear una web, crear una botiga, fes-me una web que es connecti amb aquesta font de dades i l'agafi, o sigui, al final és intel·ligent. És intel·ligent, entre cometes, perquè al final hi ha màquina darrere, però, com deia el Pere, el punt d'inflexió va ser que el raonament dels models, o sigui, que un model sapigués raonar quasi com un humà de, he trobat això, què faig amb això? Doncs t'hi puc tirar per aquí, puc tirar per allà. O sigui, raona ell sol, sempre intentant trobar la millor solució. I amb això, doncs, és com si tinguessis una persona al costat que li pots anar parlant i li pots anar preguntant coses.
4: Clar. I com es programa això? Ho podem entendre, els que no hi entenem?
2: És molt senzill.
4: Sí?
2: De vegades el Joan me pregunta, no? I escolta'm, i això com ho han fet? Com ha acabat, no? Al final, perquè doncs, això, a l'oficina he discutit molt, com faries això? I al final és tot molt més senzill del que sembla, no? És, tu vas al proveïdor, tu vas a ChatGPT, vas a Antròpic, a qui sigui, li preguntes, et dona una resposta i tu li dones eines a la IA. Li dones eines per escriure codi, per llegir codi, per executar codi. I amb això, i la intel·ligència que et donen ells, pues, la IA va fent. Aleshores, tu quan li dius això, no? Fes-me aquesta pàgina web, pues, com que el seu entrenament s'ha llegit totes les pàgines web del món, sap quina forma té una pàgina web, que sigui de color negre i que sigui atractiva i que sigui no sé què. Pues, ell ja ho sap.
4: Clar.
2: Ja ho sap. I com que li has donat les eines per escriure, per llegir i per executar, pues comença a treballar, comença a fer, li dones el temps que sigui, 10 minuts, 15 minuts, 5 minuts, si és fàcil.
4: Clar.
2: I quan ell creu que ha acabat, et diu, escolta'm, aquí tens el resultat. Fantàstic.
4: Clar, ostres. Però tot i així, aquesta Ànima l'heu d'anar actualitzant contínuament, entenc també. Clar, no? Que deies, no? A vegades ho poso molt bàsic i que s'entengui. Per exemple, ara està de moda el color negre i d'aquí l'any que ve estarà de moda el color gris. M'ho estic inventant. Que tot això li heu d'anar ensenyant a l'Ànima.
2: Clar, és el que deia el Joan abans, no? Al final, tu li has d'anar posant els inputs que creus que són interessants i rellevants per aquell moment.
4: Val.
2: I això és part de la gràcia d'aquest art, no? D'entendre com funciona el model, què pensa... Doncs moltes vegades li has de dir, no confiïs en el teu entrenament i el teu coneixement.
4: Val.
2: Perquè no està bé. Perquè, doncs això, van sortint versions noves, actualitzacions de les llibreries que fa servir, i clar, ell està entrenat amb la llibreria de l'any passat.
4: Clar.
2: I la nova ja ha sortit. I li dius, no, jo et passo la documentació nova, no pateixis, t'ho dono tot. Per aquest client, fer servir aquest color. Ell té, per exemple, hi ha una cosa molt, molt famosa a les xarxes, que és que es pot detectar aquesta fetèmia pels colors.
4: Mm.
2: Els models, no se sap per què, tendeixen cap al color lila, blau...
4: I pastosos,
2: púrpura...
4: no? Com uns colors més pastosos.
2: Exacte.
4: No? Que sé.
2: I aleshores, nosaltres tenim una instrucció al prom que diu... no faci servir color lila.
4: Per buscar la diferència.
2: Clar.
4: Que intel·ligent. Clar, tot això ho ha de fer un humà. O arribarà un punt que ja... Que a vegades hem parlat també, Joan, hi haurà, no? que és aquesta nova intel·ligència artificial que té un nom que jo mai recordo.
0: La
4: AGI. Exacte.
0: La intel·ligència artificial general.
4: Que això també suposo que dona aquest punt d'intriga, no? És a dir, fins ara és evident que hi ha la mà humana al darrere per anar actualitzant, per anar reprogramant, etc. Però hi haurà un moment que la intel·ligència artificial serà capaç d'autogestionar-se. Que segons tinc entès, ja no hi haurà volta enrere, ja quan això arribi.
2: Jo sóc molt optimista i crec que no...
4: No arribarà mai.
2: No arribarà mai. Sí que arribarà, però el problema és que estem molt influenciats per les pel·lícules, per
4: Skynet, Skynet. A mi sembla el meu cap Skynet.
2: Sí,
4: Terminator.
2: No hauria de dir-ho, però sí, òbviament tindrem màquines que es milloraran elles mateixes. I òbviament, agafa tot un caire més pel·liculero quan no parlem d'ordinadors, sinó que parlem de robots.
4: Ja,
2: no? Tots hem vist robots que fan coses una mica estranyes últimament. Però màquines que s'autoarreglaran i s'automilloraran,

0: això ja existeix a dia d'avui.
1: Sempre ens ho hem pensat, no?, que la intel·ligència artificial acabarà desenvoluparà un robot o un humanoide, que tampoc no ha de ser així, tampoc. No, per lo que veig, és a dir, no, la intel·ligència artificial potser també té un llarg recorregut en aquest fet, no, de programació, en ciència, en investigació, en assaig, no, en tot, experimentació en general.
0: Amb tot, al final la pots fer servir des de l'altre dia jo si volia sopar una daurada i vaig buscar la intel·ligència artificial, diguem quina és la millor recepta per fer una daurada.
2: Clar.
0: O sigui, no fa falta que sigui només en l'àmbit laboral, sinó també...
3: A mi per cuinar m'encanta.
0: O sigui, com està entrenat amb tota la informació del món i els comentaris de la gent, què opina un, què opina l'altre, doncs et diu, vale, doncs, segons el meu coneixement, no perquè la intel·ligència artificial hagi cuinat una daurada, sinó...
1: No, segons el que jo he pogut recopilar...
0: Segons el que jo he pogut recopilar, la millor forma de fer-ho és aquesta.
2: Clar.
0: I això, com a tot, crearà noves oportunitats laborals, o sigui, ja hi haurà feines que encara no existeixen.
2: Val.
0: Depèn de tots fer-ho. I amb el tema dels robots és molt controvers, però és que hi ha moltes feines que la gent no les vol fer i s'han de fer.
2: Ja.
0: Llavors, si la gent no vol dedicar-se a algú ho haurà de fer, i aquest algú a vegades és un robot, perquè l'humà no vol treballar del que sigui. Llavors, aquí és on, bueno, és un tema controvers que acaba
1: sí. Valtros, tot i que sou molt joves, jo crec que com veu estudiar encara no es plantejava la intel·ligència artificial.
0: Ojalà.
1: Clar, suposo que quan estudiàveu a la facultat i tot plegat, clar, aquest debat no hi era. No només aquest debat ètic i moral que hi podem afegir, sinó també suposo que com ho heu anat aprenent, perquè estem parlant de tecnologies, a Goell, des del passat novembre, no?, comentàveu, en el món en general estem parlant de molt pocs anys.
0: Sí, 3 anys.
1: Imagina't. És a dir, a nivell professional, com us aneu adaptant aquests canvis tan brutals i bèsties que estan succeint, i després suposo que també una de les claus, no?, les noves fornades, les noves generacions, una mica aplicar aquest debat, no?, de cap on ha d'anar aquesta intel·ligència artificial. M'enteneu on va la pregunta, eh? La faig genèrica perquè pugueu parlar tots, eh? Què en penseu?
0: En el cas, només diré que jo sóc partidari de que només hi ha una forma de ser molt bon algú, que és obsessionar-se i estar cada dia fent. O sigui, no pots ser bon això, o sigui, pots saber fer servir una intel·ligència artificial, i això és molt fàcil. Entendre com funciona i fer-la servir bé, hores i hores. No té més.
4: Això també són caràcters, Joan.
0: Bueno, ja, però ell preguntava com professionalment ho aneu fent? Pues perquè estem com una cabra i ens encanta el que fem.
4: Estàs.
0: Estem. Potser no parlaré per tu, però sí, jo amb aquests dos bons homes ens anem enviant cada dia totes les novetats, i cada dia és cada dia que
4: no havíem de crear
0: dia
4: controvèrsia.
0: Sí.
4: Jo ho estic fent.
1: No, ho està fent molt bé, ho està fent molt. És una mica la Sílvia avui, eh?
0: És una mica la Sílvia. Jo, el meu pare, és això, és estar informat de tot i dedicar-li qualsevol temps que puguis tenir.
1: D'acord. I com formar-se amb intel·ligència artificial avui en dia? És a dir, aquests coneixements que el Pere i l'Andrés estan ara abocant, amb la creació d'ànima, per exemple, clar, no sé si heu hagut de fer algun tipus de formació específica o també, com el Joan, una mica de manera friqui, investigant i prova assaig.
3: En el meu cas, abans de treballar a Goil, feia el que faig ara a les nits. Acabava de treballar, feina de programador normal, amb el Departament de Recursos Humans, una mica avorrit, però bueno, m'ho passava bé, però no veia en quin moment es creuria això, no? Llavors va ser quan vaig començar a Goil, que va ser com, bueno, ostres, m'agradaria estar pagant jo per fer aquesta feina, no? Però és veritat amb el que dius, no? Nosaltres hem anat aprenent a base d'equivocar-nos i d'anar provant i veure què funciona, què no funciona. Com això, el novembre vam veure que hi havia un abans i un després perquè havíem provat lo d'abans, i ara amb lo d'ara hem vist una gran diferència. I és veritat que no hi ha millor moment per aprendre, perquè amb aquesta gent que avui et fa la feina per tu, et fa la part de programació, que un programador, no ens enganyem, programa molt poques hores al dia, havia d'estar pensant, havia d'estar dissenyant arquitectures, després havia d'estar provant, que només ens treu una petita part, no ens treu el 100% de la feina. Llavors li pots dir, escolta'm, però tot això que t'he demanat m'ho vas explicant, vull entendre-ho, vull aprendre, vull un llenguatge nou de programació,
2: doncs
3: explica'm-el. Entres al ChatGPT, igual que t'explica com fer la durada, t'explicarà com fer un algoritme per classificar o per jo què sé, pel que sigui. Uh-huh. Llavors, no hi ha millor moment per aprendre, perquè abans t'havies d'apuntar en un curs, havies de pagar, havies de... Òbviament, ara no vull tirar pedres als cursos, que estan molt ben fets, segons quins, però el tema és aquest, que tens una porta oberta a coneixement il·limitat. Aleshores, aprendre ara mateix costa zero.
1: Sí, justament per la pròpia intel·ligència artificial, com tu em dius, és curiós, és veritat, és redundant, però és curiós, és veritat. Sí. I, Carolina, en el teu cas, és a dir, com t'ajuda o com desenvolupes la teva feina amb intel·ligència artificial? Dins de Boyle o no, no ho sé,
2: Clar, és que jo el meu primer contacte amb la intel·ligència artificial va ser una feina anterior a Boyle, uh-huh. en la que el producte en si necessitava d'aquesta eina per poder sobreviure, per tant no em va quedar altra que primer entendre què era i quina era la motivació per utilitzar-la en aquest producte. Però llavors el que vaig fer, la meva corba d'aprenentatge va ser acceptar el que no sabia. Uh-huh. Jo sabia que tenia una eina, un Ferrari, i no el sabia conduir. Per tant, en aquest cas, jo reconec, i jo sí que tiro l'aire als cursos. Com a usuària, per què no?
1: No espero... O si més no, els preus dels cursos.
2: Això també.
4: Exclusiva.
2: M'agrada més democratitzar la formació. Llavors, el que sí que em vaig trobar és que tenia una eina que no sabia utilitzar, però la quantitat de cursos que hi havia a l'abast era tan gran que jo no tenia la capacitat per escollir quin era el bo i quin no.
1: Va, qui podria fer
2: ja no solament el filtre del preu, que ja és una barrera per escollir doncs, el que pots considerar que és un bon curs d'IA o no, sinó perquè tampoc hi havia tanta oferta que al final doncs, vaig acabar fent com els meus companys, preguntant, acceptant que hi havia moltes coses que encara no sabia i la IA em va anar ensenyant mica en mica i fent molta prova i error, però moltíssima. Primer en l'àmbit personal per dir ok, estic utilitzant la IA com un buscador de Google o estic fent altres coses. Al principi vaig estar molts mesos pensant-me que era un buscador de Google perquè jo no sabia quines preguntes fer-li i com que al cap i a la fi et parla superbé, et diu coses maques i et dona la raó, ho vaig trobar horrorós, que us ho dic. Ui, a mi això no m'agrada, A mi que algú em doni la raó sempre se'm fa una mica estrany.
1: No, això és veritat.
2: Al final vas passant les setmanes i vas fent preguntes per poder esbrinar en què pot ajudar i al cap i a la fi ho acabes integrant en la teva via professional un cop li dones la base de ok, això és el que sé fer. Això és el que reconec que no sé fer. Em pots donar un cop de mà a fer-ho? I mica en mica et va donant aquesta informació.
1: D'acord, que és això. Tornem altra vegada a l'aprofitament de la intel·ligència artificial, en aquest cas, dins de la pròpia intel·ligència artificial. És una mica com el metafinès, no? És una mica...
2: I perquè no ens substitueix, sinó que ens complementa. Penso, si jo tinc un llistat d'aptituds en les que jo considero o he validat que estic molt bé, potser no faré tant d'ús de la IA. En canvi d'altres, que... doncs no en sé una castanya, en aquest cas sí, diré, ia, t'escolto, explica'm tot, perquè així es complementa el ventall d'aptituds que puc tenir.
1: Val. Tot i així, avui en dia, encara hem de posar dubte el que ens diu la intel·ligència artificial?
0: Sí, jo
1: ho
0: sí.
1: Ho porto al meu terreny. Periodísticament, absolutament, sí. En la meva feina, no pots refiar-te d'una nota de premsa o d'una notícia que et faci la intel·ligència artificial. És més... en aquest àmbit, en el Vendrell, a la comarca.
0: Tampoc et pots enfiar d'una que no et faci la intel·ligència artificial.
1: Ja.
3: O sigui, preguntes a un amic, no? Escolta'm, què opines, què penses? Mira, fes això.
0: No, però anem al tema notícies. S'han publicat fake news a tutiplén, i fake news fetes per persones, ja no intel·ligència artificial, sinó fetes...
2: Se'n diu pensament creatiu.
1: Sí, però està fet amb intenció, no?
0: Amb intenció.
1: És a dir, em refereixo que segurament que tu demanes que et faci una informació sobre la Sagrada... És a dir, que et faci una notícia sobre la Sagrada Família, te la farà perfecta. Però tu li dius que et faci una notícia sobre el carrer que estan asfaltant, m'ho invento, el carrer alt d'aquí al Vendrell...
0: Mira, Pere,
1: no te'n tocarà ni una.
0: Treu la notícia, treu la notícia, Pere.
1: Però m'enteneu per on vaig, no? Que també en aquest sentit encara, jo crec que encara en aquest recorregut, o almenys el que jo porto al meu terreny,
0: S'ha de fer... hi ha dues formes de veure que la notícia és bona, bueno, que la informació és bona o no. És si la búsqueda d'internet acostuma a ficar les referències d'on les ha trobat. Si quan tu li preguntes busca'm informació sobre la Sagrada Família i fes-me, m'invento, un article, en el seu procés de búsqueda ja et diu d'on ho ha tret. I després a mi sempre m'agrada fer algo, per exemple, i estava redactant un tema d'un contractual i tal, que deia segons l'article no sé què, jo no sé l'article no sé què, jo el que li deia és valida'm que tots els articles que m'has ficat realment diuen això. O sigui, tu ja li dius a l'intel·ligència artificial que s'autovalidi, que és, tu m'has dit una cosa, busca'm si el que m'has dit és va, veritat o no. I amb això, llavors, ho busca a internet i ho sintetitza. Perquè s'ha donat casos de temes, sobretot legals, que l'advocat ha presentat un escrit fent referència a articles de la Constitució i de més, que eren inventats.
1: Ja.
0: Aquí és...
1: S'ha d'anar en compte, clar.
0: No, aquí és que l'advocat és un vago i no ha validat...
2: Advocats del món, us demanem perdó.
1: Sí. Bueno, ja
0: bueno, tot... L'advocat diu programador, sí, o sigui, sí, a vegades sí. Els programadors hem fet codi que ens creiem que fa una cosa i que no fa aquesta cosa, perquè al final la intel·ligència artificial no et comprova que el codi sigui correcte, et genera alguna cosa, confiant que aquest alguna cosa funcionarà. Però aquí el factor humà o altres intel·ligències artificials ens han de donar la garantia de que això és veritat.
1: Sí.
0: I fer aquest fact-check.
1: Que és. Bueno, la pregunta base era aquesta, eh? Vull dir que ja ens podem començar, doncs, a enrafiar de la intel·ligència artificial perquè fa el sector tecnològic, el que es deia la Carolina, eh? En tema de formació, en programació, és a dir...
0: Jo suggereixo que tothom sempre faci un doble check, o sigui, que si tens dubtes o et vols assegurar que això existeixi, que validis realment, que busquis a Google, que destinis 5 minuts, o que inclús li diguis a l'intel·ligència artificial, validem que això és correcte i busquis...
1: Repregunta, no? Això és molt de periodisme, eh? També repregunta és molt de periodisme, eh?
0: Valida't que això que m'estàs dient és correcte i fes-me una anàlisi de si ens hem deixat alguna cosa o si hi ha un cas que sigui que no és així.
3: Clar, en aquest cas del contracte, la cara del Joan està en aquest contracte. Si això ho porta a on ho hagi de portar i no és correcte...
1: Clar, el Joan tindrà problemes.
3: El Joan tindrà problemes. O en el cas, tu redactes aquesta notícia i dius, va, és una notícia fàcil, la redacto, la passo i la penjo. Uh-huh. Ets tu qui ha firmat aquesta.
1: Sí, sí,
3: per
1: sí,
3: tant,
1: sí, sí.
3: Igual que nosaltres programadors, doncs el periodista que signa això ha de verificar, ha de posar el criteri periodístic, uh-huh. ha de verificar, llavors, a mi no em sembla malament que una notícia estigui redactada, estigui generada, però tu li has ficat el teu xec, sí, està firmada per tu, per tant, jo me'n refio de tu.
1: Clar. I ja per acabar aquest capítol nostre, que no és el tema, però em fa molta gràcia perquè quan tu fas alguna cerca informativa del Vendrell, les fonts som nosaltres. És a dir, és com també allò de... És a dir, la font que utilitza la IA per autenticitat o no, o recorre algun tipus d'informació això local, passa per Ràdio Televisió del Vendrell, que és com fa com molta gràcia, no?
0: Això ha passat de gent que li preguntava coses a la intel·ligència artificial que buscava a internet i llegia, o sigui, com està entrenada amb coses d'internet i no sap si allò és correcte o no,
1: clar.
0: Et mostra el primer que troba.
1: Sí, sí, sí.
0: I a vegades el primer que troba és fals.
1: Clar.
0: I com ho explica també, com deia la Carolina, com t'ho diu tan convincent...
1: Sí, t'ho creus.
2: Però aquí, sense intenció d'entrar en la vessant filosòfica del tema ni molt menys, hem de recordar que la IA està hecha a imagen y semejanza nostra.
1: No,
2: el pensament crític, una IA ni el té ni se l'espera.
1: I tant.
2: És una eina que hem d'utilitzar nosaltres com humans per decidir quines coses ens creiem, en quin grau ens ho creiem i quin impacte tenen en la nostra vida.
1: Sí. Que a vegades intentem trobar uns valors a l'intel·ligència artificial que ni la societat actual és capaç d'assumir certs valors, eh? És una mica distòpic, també, en aquest sentit.
0: Consejos vendo, pero para mí no tengo.
1: Correcte. Digues el que jo faci, no digues el que jo digui, però no el que jo faci, en certa manera, eh? Ja és això. Bé, hem parlat una mica de tot, hem fet una mica de tertúlia una mica àmplia, però jo penso que amb el que ens hem anat explicant, també la manera, i crec que ha sigut molt útil, per meu almenys, que és una mica com treballeu, què feu, de quina manera ho feu, tot i així, faig en parèntesis altra vegada. Ens quedarà un dia parlar àmpliament de Goil, com a empresa jove del Vendrell tecnològic, de com ho esteu fent.
0: Hem de decidir el dia que gravem el programa a l'oficina.
1: Correcte, doncs ho farem ben aviat, tanco parèntesis. Una mica amb el que ens heu d'explicar, sí que ja ha anat traspuant una mica les vostres opinions, que era una mica el tema de la tertúlia, el debat, entre cometes, d'avui, que és aquesta, jo penso que és la paraula, que és aquesta distòpia, que hi ha actualment, en general, de dir, sí, super, endavant, és molt útil, intel·ligència artificial, però sempre hi ha aquest reull, aquesta mirada cap a... hem d'anar en compte. No? Una mica aquesta seria la conclusió, veig, no?
0: I, a més, una altra lectura que a mi sempre m'agrada dir, que és no fa falta estar en una gran ciutat per crear coses grans.
1: Correcte.
0: O sigui, al final estem pensant que, sí, el Pere és de Vilanova, l'Andrés és de València, la Carolina és d'Olot, secundàriament de Barcelona. No fa falta estar en una ciutat per tenir un impacte molt gran. O sigui, jo puc dir amb molt d'orgull que estic pràcticament convençut de que tenim coses úniques al món, perquè de moment ningú les està creant i és molt nou. Algú les crearà en un futur, nosaltres serem els primers. Hosti, això s'està creant des d'un poble, llavors. Això ha d'animar la gent a dir... El poble no és una barrera.
1: No.
0: A vegades són dificultats, però no és una barrera. I la tecnologia et permet crear totes aquestes coses.
1: Llavors, un dels valors...
0: és una altra lectura de... Sí, sí, pots... si podem ser molt friquis de la tecnologia, que ho som, però l'altra lectura és, som molt friquis de la tecnologia i tenim coses molt grans des d'un poble.
4: Sí.
0: I la tecnologia ho permet, crec.
4: Sí, sí, sí.
0: I la intel·ligència artificial ha sigut el canal pel qual podem estar-ho creant.
4: Correcte.
0: És...
4: Que bé.
0: Jo sempre m'agrada fer aquesta reflexió, sigui el Vendrell o sigui qualsevol poble.
1: Sí, sí,
0: o sigui...
1: està clar, perquè és el cas del Vendrell, però sí que és cert que... Sí. Que no, és sí, realment, sí. Realment,
0: perquè ara es pot canviar el món des d'un poble. És més difícil. Sí. Més difícil.
1: Més complicat.
0: Més complicat, menys... Sí, més traves.
1: O, Silicon Valley tampoc no és una... o no era una gran urbe, no, en principi?
0: No, Silicon Valley va començar com un descampat. Per això dic. Van començar a construir coses allà.
1: Per això dic, que una mica és... Que és per aquí, quan anem. No sé si voleu fer ja molt ràpidament, que ja estem fora d'hora, alguna reflexió final per part dels...
0: Vinga, una frase.
1: 3-4. Si voleu, liner. No teniu cap
0: pressió. Sí que volen. Sí.
1: Que dolent.
0: Un one liner.
2: Perquè veieu, menys mal que queda documentat. Això ho hem de sentir cada dia.
4: Sí.
2: Jo potser el que diria és que hem de perdre la por.
1: Bé, mira.
2: A utilitzar-ho. Hem de perdre la por. Hi ha coses que com a humans no ens ho podrà treure mai ni una IA, ni una màquina, ni res. I crec que són... doncs aquestes aptituds, el que val la pena nutrir i utilitzar i perdre la por, i la qüestió és provar-ho.
4: Sí.
2: Si no ens equivoquem,
1: no
2: aprendrem mai.
1: Correcte.
2: No cal quedar-se a la grada i mirar-s'ho. No, això no. Vull dir, agafeu un ChatGPT el que vulgueu, proveu, i les vegades que faci falta, però perdre la por, sobretot.
1: Fantàstic, que bé. Andrés.
5: Jo diria que obre l'oportunitat a molta gent, que, per exemple, no tècnica, sobretot, que abans tu tenies que pagar milers d'euros per tindre una web, i ara amb calma i aprenent un poc sobre la intel·ligència artificial pots crear qualsevol producte que et puguis imaginar.
1: Molt bé. Bé, gran reflexió també. Pere.
3: Jo igual, jo també animaria a perdre la por i a dir a obrir-ho, a obrir ChatGPT, a obrir Claude, qualsevol, Gemini, i a preguntar què pots fer, què saps fer. I quan vam compartir jo la feina feia això. Val, doncs mira, i tot començarà a ajudar, a optimitzar, a fer-ho millor... Potser són coses petites, però segur que et pot ajudar.
1: Perfecte. Doncs acabem això, justament.
4: Molt bé.
1: Gràcies a tots plegats.
3: Gràcies.
2: Moltes gràcies. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.
6: Els millors moments de la setmana de La Calaixera en repetició els dissabtes.
7: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Avui és d'aquelles entrevistes / converses, sí que cerca majoritàriament, i ho fem gairebé sempre, allò que tractem aquí al Mosaic sempre és aquest to de conversa i del qual sempre podem parlar i podem extreure moltíssimes coses. Però en aquesta vessant volem parlar del Vendrell, de la seva societat i diferents capítols que potser encara no estan prou reconeguts, i qui ens pot ajudar almenys a perfilar una mica més és la Neus Oliveres, que de fet es torna a acompanyar una vegada més, cosa que ens fa molt il·lusió. Neus, com estàs?
8: Gràcies per convidar-me i una vegada més per posar en valor la investigació.
1: I tant que sí. Aquest munt de coses, és que, de fet, ara en parlàvem, abans de començar a gravar tot això, de la gran quantitat de publicacions i d'aquest esperit que tens, jo crec que ja et ve com a mestre. Jo crec que ja ho portes a dins, no? Aquestes ganes de divulgar, d'explicar, però també aquesta sensibilitat col·lectiva, social, ventrellenca, de que hi ha moltes coses que encara no coneixem del Vendrell de fa uns anys.
8: Sí, no, és sensibilitat per la societat, pel Vendrell, i per aquesta curiositat de... Quan tu treballes una població, doncs són uns sediments.
1: Clar.
8: I a vegades, doncs, aquests sediments hi falten algunes coses, i aquestes coses són les que intentem anar fent aquest puzzle.
1: Sí. Que, de fet, no és el tema, que anirem molt ràpidament. És una mica per emmarcar aquesta conversa que volem tenir ara mateix, que ara comentàvem més o menys que això, aquest seguit d'aquest volum de publicacions i d'estudis locals que tenim ara últimament al Vendrell, és això, que estem parlant de 15, 20 anys com a molt.
8: Aproximadament. Jo crec que sí, tampoc no ho sé.
1: No, més o menys. És una manera de parlar.
8: Sí, és una manera de parlar.
1: Exacte. En referència de que aquestes ganes de fer, de publicar i d'explicar és realment recent.
8: Sí. Sí, o sigui, abans ja hi ha hagut gent, però potser aquest volum de publicacions ha estat més últimament.
1: Clar.
8: I que és una cosa, doncs, indispensable per saber... d'on venim i on anem, sí, no? Sí, sempre sí, és el mateix, la mateixa història.
1: I en aquests capítols socials hem de parlar d'educació, perquè hi ha com un forat negre quan parlem de l'educació de fa un segle, segle i mig, dos segles al Vendrell.
8: Bé, i això és un treball de llarg recorregut, aproximadament hi ha 6 anys aquí, que passa que no treballa 6 anys contínuament, que són episodis que et van sortint i que llavors el que he fet jo ha estat sistematitzar-los i cohesionar-los. Llavors jo començo el 1802 perquè és un moment que l'Ajuntament d'aleshores es posa, diguéssim, les piles, es posa en acció de fomentar tot el que sigui educació, no? O grans trets. T'ho explico jo, grans trets ara. I a partir d'aquí arribo al 59, i ja poso al començament que hi ha moltes llacunes, però arribo al 1859. Per què el 59? Perquè el 59 es consoliden dues escoles de nois, que són per un costat l'escola del carrer Nou i per l'altre una altra escola al carrer Montserrat, aproximadament. I després ja hi ha les Escolàpies. És a dir, queda d'alguna manera una primera etapa de 50 anys, que sí que em deixo coses, segur, perquè en sortiran, però bàsicament hi ha els grans trets definits.
1: Val. I d'això són articles, d'això ho expliques i ho recullen aquestes diferents publicacions de l'Institut d'Estudis Hispanadesencs, on justament és la feina que es fa des d'aquesta institució, de qual tu en formes part, és trobar aquestes informacions, aquests capítols importants, en aquest cas en matèria social i educativa, que és el que estem parlant. Per què aquest buit, doncs? Per què no tenim constància d'aquells anys?
8: És que és molt difícil. És així de fàcil, no?, d'explicar. És molt difícil perquè has de buscar molta hemeroteca, has de saber si hi ha nomenaments, si no n'hi ha, has de llegir totes les actes, perquè les actes no et venen sistematitzades de dir avui mestres, no, o sigui, i a vegades ho trobes perquè, per exemple, s'ha de pujar el lloguer d'una casa, perquè una altra de les coses que pot sobtar la gent, no hi ha cap edifici escolar, evidentment que no, perquè es llogaven cases. Llavors, clar, era el propietari que diu, el propietari vol apujar-se el sou. Ara aquí hi ha em dona una informació de que hi ha un mestre, el mestre o la mestra es queixa perquè no hi ha aigua a l'edifici. I jo sé que hi ha una mestra, o sigui, és una feina de formiga, digue-n'hi com vulguis.
1: No, clar, d'anar trobant,
8: investigant. I has de saber molta informació perquè hi ha uns plans importants d'ensenyament, que ara l'ensenyament doncs és un... està en efervescència,
1: correcte,
8: no?
1: En tota la reivindicació del qual donem suport.
8: En tota la reivindicació del món. I en aquests moments hi ha uns plans molt importants d'educació, que és el Pla Pidal, que és cap als anys 45, i el més important seria la llei Moyano, que surt el 57. Tot això m'he d'informar, esclar, jo de pedagogia sempre ha estat una branca que m'ha agradat molt, però has d'acabar d'aprofundir. Llavors, com que l'ensenyament és obligatori, per això hi ha més demanda, i l'educació fins a aquest moment, l'equivalent a la primària obligatòria seria fins als 9 anys.
1: D'acord.
8: Els 9 és el que... I em quedo, doncs, a partir dels 50, doncs un altre dia...
1: Ja en parlarem,
8: que la meva proposta és fins als 100 anys.
1: Clar. Ostres, que interessant. Clar, d'aquests aspectes, entre molts altres, és la separació de gènere, que era un fet ja habitual de l'època, no? Escola de nois, escola de noies.
8: No?
1: Explica'ns-ho, sisplau.
8: No, perquè quan parlem d'escola de nois i noies, tu pots pensar que les noies van aprendre a llegir i escriure. No.
1: Diferenciar
8: no,
1: la tipologia...
8: No, van aprendre a cosir i a fer puntes al coixí.
1: Ara sé per on vas, clar.
8: I no és fins al 1850 que arriben les Escolàpies, amb la primera mestra, que és l'Anna Font Comas, que es plantegen de llegir i escriure.
1: Ostres!
8: I encara, esclar, amb queixes, perquè hi ha un article que em va fer molta gràcia, que diu, això no els ensenyen a ser una bona... una mestressa, clar, amb la mentalitat de l'època, l'entens perfectament, no? Que diu, el que necessita una dona és saber fer uns pantalons o fer unes costures o fer tot això.
1: Eren escoles de gènere, tal qual. Les noies aprenien un seguit de coses i les noies aprenien uns altres.
8: Sí, i amb un control. Control de l'Església i l'Ajuntament. Control. Estaven controladíssimes. hi ha uns apartats que surten a les actes que si algú es baralla, doncs l'Ajuntament, seran castigades, agenollades per humiliar-se davant de les altres.
1: Uau, oida. I dins aquesta ressaca d'informació sobre aquests anys d'educació al Vendrell, un fet destacat que toca directament la figura d'Àngel Guimerà,
8: sí,
1: que és un tema que també tu domines molt, Neus?
8: Sí, des del primer biògraf posa que el mestre d'Àngel Guimerà va ser Jaume Crosat.
1: Sí.
8: I llavors es va repetint. Es va repetint el miracle que seria el biògraf posterior més important, torna a posar això i a més, amb la seva imaginació ja el veus, el mestre. Ja veus la classe i ho veus tot. I bé, així, fins que, clar, i posteriorment, no?, les posicions del Guimerà, que va repetint l'error.
1: Sí.
8: Fins que arribo i trobo que ell estudia al carrer Nou, perquè això ja hi ha una documentació. La segona documentació, a través de Joan Ramon i Soler, ja posa que el seu mestre era el Josep Nogués. I busco les actes de l'Ajuntament, i efectivament. És a dir, el Jaume Crosat no és nomenat fins al 74, de manera que l'Àngel Guimerà ja estava a Barcelona a punt de guanyar els Jocs Florals. Era impossible.
1: Impossible que coincidís.
8: Era impossible. I ara ja és Nogués, fins que trobo fins i tot l'Esquel al diari, perquè va ser un mestre importantíssim, que el trobo referenciat al Diari de Barcelona. I molt important.
1: D'acord.
8: I és el mestre de l'Àngel Guimerà i del Jaume Ramon.
1: D'acord. És un tema important, la biografia d'Àngel Guimerà.
8: Però ja no solament això, sinó que el que et planteges és que, a veure, l'educació, l'ensenyament, digui-ne com vulguis, és el fonament de la societat.
1: Clar.
8: O sigui, jo això ho tinc claríssim. I diuen, no, és que un nen a qualsevol lloc tiren. Home, no.
1: No, està clar.
8: A qualsevol lloc, no. Si tens un bon mestre, perquè a més aquest mestre és lluat al Diari de Barcelona, fixa't tu, doncs, i després se'n va a l'Escola Normal a Tarragona.
1: Sí.
8: És a dir, que està a pocs anys, però és un mestre molt prestigiós que hi ha aquí al Vendrell.
1: Molt bé. Doncs bé, un altre personatge, de poder bibliografiar i conèixer en profunditat.
8: Sí.
1: I aquest pes que va tenir en matèria educativa. Hauràs de tornar un altre dia, està clar, Neus? Perquè hem de parlar encara més d'aquests temes d'educació de fa molts anys, que, com dèiem, hi ha un forat, no vull dir negre perquè és lleig, però...
8: És un buit.
1: És un buit, exacte, aquesta és la paraula. Hi ha un buit en aquest aspecte històric.
8: Que no hi havia cap sistematització, i és clar, l'educació t'explica molt la història, perquè quan hi ha un ajuntament molt progressista, és quan les coses es posen...
1: Diu,
8: aquí hi ha d'haver... L'ensenyament està molt arraconat durant tots aquests anys, hi ha d'haver un nou funcionament.
1: Clar. I això ens lliga la figura d'Àngel Guimerà cap a una altra qüestió que també ens volies parlar, que és el que s'anomenava el Casino de San Isidro, que va ser una de les referències socials de l'època del 1855, és a dir, meitats del segle XIX, i que també se n'ha perdut una mica el reconeixement de què va significar aquella entitat.
8: Sí, jo vaig començar llegint algun article del Josep Aixalà, doncs que parlava del Casino de San Isidro, i jo pensava, bueno, potser, jo què sé, igual és inventat, no ho sé. I vaig començar a demanar a persones que més o menys han estudiat, o gent més gran, a veure si tenien coneixement, i ningú.
1: No.
8: Ningú.
1: Ostres.
8: Ningú, o sigui, part de les referències que et dic de l'Aixalà o d'algun altre, ningú tenia referències. I aleshores vaig començar, doncs, a investigar aquest tema a través del llibre del Joan Ramon i Soler, ja en parlo una mica, i després ja començo a investigar a través de què? Del Diari de Barcelona, que ja surt referenciat, quan hi ha, per exemple, als anys 50 està parlant de que la vila és una vila populosa i que hi ha tres casinos. Es parla d'un altre casino que, per exemple, jo no he trobat a Ontera, que es deia la Tertúlia, Petita Societat. És un casino, el de San Isidro, que és de societat benestant. Com diu els diaris, diu High Life. Highlight, que diuen d'aquest Great Attraction.
1: Sí,
8: Tal qual. Highlight i Great Attraction.
1: Que curiós. No en va, San Isidro és el patró dels pagesos, no?
8: No,
1: No?
8: No, els de catalans no, que passa que aquí canvien el nom perquè ja ha passat el 1714.
1: D'acord, i on... Val.
8: Era en Garrick.
1: D'acord.
8: Garrick era el dels pagesos abans del 1714.
1: D'acord.
8: I aquí, esclar, hi ha un pacte...
1: Exacte, que sigui
8: de
1: així.
8: De Sant Isidro.
1: I que sigui Sant Isidro.
8: Tota la gent benestant. I què fan? O sigui, l'interessant és, tu trobes aquí hi ha un Carles Casals, per exemple, l'Àngel Guimarà qui va ballar, amb referències a través d'una altra via, que és les vies de les cartes.
1: Per això lligàvem, eh?
8: Sí, per això, clar, és interessant.
1: Sí, sí.
8: Puc ressenyar els balls que hi havia, perquè això ja amb el primer Vendrellència surt, que hi ha el primer organista, o un dels primers organistes abans de Carles Casals, és el Ferran... de Ferran Rubió Pujol. Aquest Ferran Rubió és director d'orquestra i podem saber els balls que hi havia. Que hi havia les mazurques o els escotis, que eren molt famosos a l'època. I després un altre tema d'interès, clar, quan ressenyes les festes majors ja posteriorment al 87, trobes que hi ha el Casino de Sant Isidro. Llavors ja és la vencedora, que és a través del Tívoli, i l'altra que serà el que popularment, actualment, que la gent ho coneixerà pel centro, que és el casino Circo.
1: Val, Circo.
8: Sí. Serien aquests tres quan els anys 80 es consoliden. Val. I després ja posteriorment hi haurà el que sabem ara, que és la Lira,
1: que
8: ja sortirà posteriorment.
1: El que s'ha mantingut fins avui en dia. I per què oblidem, doncs? Per què s'oblida aquest casino?
8: Perquè no hi ha hagut investigacions i no hi ha hagut estudis i no hi ha hagut referències.
1: El que dèiem abans al començament de la conversa.
8: Si no tens referències d'una cosa...
1: S'acaba oblidant.
8: Jo aquí dic, a veure, vaig a buscar bibliografia, zero.
1: Clar.
8: Vaig a buscar bibliografia d'educació, zero. Mínims, no?
1: Clar.
8: Sí que puc trobar a nivell general... I clar, és molt interessant perquè és la primera part és una lluita per l'analfabetisme, especialment. I el casino de Sant Isidro és tot l'esplendor de la societat aquesta benestant que va aquí. També és interessant perquè seria un precedent, comencen a fer... festes literario-musicals. Que ara dius, bueno, ara que quan algú fa una festa literario-musical penso, bueno, no s'ha inventat la sopa.
1: No, ja fa temps molts segles que es feia.
8: Que la feien.
1: Ostres, quin interessant.
8: I és un precedent del que serà després el 87, el famós certamen científic literari, amb la presidència de l'Àngel Guimarà. I que jo sempre dic que entra doncs, aquesta... mapa literari.
1: Sí.
8: Gent de fora aquí.
1: Clar, imagina't, que és aquell Vendrell, aquell retrat d'aquell Vendrell de la Renaixença, de tota l'esplendor econòmic, empresarial...
8: Més majestuós...
1: Exacte, que va tenir.
8: Sí.
1: Anem de parlar un altre dia, Neus, et sembla o no? Tanquem aquest capítol 1 i farem més capítols i podem anar fent a mesura que vagin arribant, si et sembla, d'acord?
8: Perfecte.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
8: A vosaltres.
1: De veritat, gràcies.
7: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
7: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 al migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. Podria jo fer una cosa que feia un amic meu que diré qui és, que és el Joan Papiol.
1: L'amic és meu?
0: No, meu.
1: Ah, teu.
0: Un amic que t'apropis al micro. Sembla mentida que m'ha fet ràdio tota la vida.
1: Home, ja, però m'ha dit un pam, doncs jo em poso un pam, és que...
0: Si ve d'un pam, no ve d'un pam.
1: Però ve d'un pam, no ve d'un pam. Vinga'n, tornem-hi.
0: El meu amic, el Joan Papiol, de Calafell, crític i formador de l'esport, quan anava a fer una entrevista li posava el micro al convidat i li deia, hable. Doncs com que jo sé que tu tens una capacitat verbal o verborrea considerable, si et dic hable, què és el primer que et surt? Jaume Vallès, més conegut com Denver.
1: El primer que em surt és de que a mi em sembla que aquest nen, el Llorenç, que tenim aquí davant, el seu pare, s'ha equivocat. Jo sóc una persona de poques paraules i que no participo de, jo que sé, sóc poc sociable. Jo m'agrada estar dins de casa, jo no sé res de res. Jo no sé, vols dir que no t'has equivocat, Llorenç? Jo què faig aquí? Jo de què tinc que parlar? Jo, a més, jo soc mal parlat i me surten renecs de tant en tant.
0: Vinga, va.
1: Fet una cosa. Ho feu al vespre, això surt...
0: Pot renegar, ja no és horari infantil.
1: No, i si no ho retallareu, com tot, saps?
0: No, vull dir,
1: segur que si jo dic alguna cosa...
0: No, sí, digues, Llorenç, va, digues. Això és un pecat on deu el govern.
1: No, sí.
0: O estatal.
1: No. Bueno, doncs res, no, doncs escolta'm, jo celebro tornar a estar per aquí a la ràdio, amb el Joan aquí a la...
0: Sí,
1: això mateix, i aquí amb tu també, aquí davant.
0: El Joan és el Joan Márquez, m'agrada reivindicar la feina dels tècnics,
1: sí.
0: Perquè les tonteries que tu puguis dir,
1: sí.
0: Les que digui jo,
1: sí.
0: Si no fos per ell, no sortiria.
1: Ho sé, vull dir, vaig estar una temporadeta aquí, m'ho vaig passar prou bé, era una cosa feixuda això de tinguer que escriure i després gravar-ho aquí, però bueno, ho vaig passar prou bé, no? I ara, no sé, tindràs que fer-me preguntes...
0: Sí, en tinc moltes.
1: Doncs fes-les, perquè jo no sé de què parlar. Ja t'he dit, jo sóc molt poc sociable. Jo és que no m'agrada res del que tinc al costat. A més, com que no sortirem vius d'aquest coi de vida, què coi vols que digui jo? Escolta'm, és fatal, això no va bé, això.
0: Puc preguntar el que vulgui?
1: Bueno, sí, evidentment, ja saps tu, jo callaré o digues ratllet.
0: Anem a fer confessions.
1: Confessions?
0: Sí.
1: A veure de quin àmbit.
0: Confessa.
1: A veure de quin àmbit.
0: Com vas viure tu l'episodi de la teva desaparició d'Esquerra Republicana del
1: Vendrell?
0: No cal que siguis del tot sincer.
1: És ruc aquest nen, ruc. Però per què me la fa aquesta pregunta, si sap que li contestaré? Doncs mira, precisament aquesta setmana...
0: Aquesta setmana
1: hi ha hagut una mostra clara del que em va passar a mi. Vull dir, què em va passar a mi? Doncs jo era president aquí d'una, ja ho saps, d'un partit polític, i entenia que aquí el Vendrell requeria, doncs jo què sé, unes coses. En aquell cas era una coalició entre dos partits, un que tenia molta capacitat de arribar a la gent jove i un que no en tenia, aquesta capacitat, no? Llavors jo vaig propiciar una coalició que encara funciona, i ha aconseguit bastants regidors des de llavors. I, noi, em van fotre una bronca des de Barcelona, de Caldeu. Bueno, van cridar hasta el Parlament, va vindre aquí un dels parlamentaris que durant uns quants anys, jo em sembla que era Ruc, però no ho devia ser tant, perquè ha sigut director general d'infraestructures de la Generalitat.
0: Tampoc és un mèrit, eh?
1: Llavors, el fet és que em van fotre una bronca molt gran. Jo els vaig dir, escolta'm, a què ve aquesta bronca? Però si és el que ho hem decidit l'executiva. Aquí es té que fer el que diem la cúpula. Et sona alguna cosa que ha passat a Ripoll amb dues persones que s'han abstingut,
0: sí,
1: i que els han fotut fora del PSC?
0: Això t'ha fet recordar aquell.
1: Recordes també que aquests dies, doncs, aquests...
0: Escolta,
1: comença la censura.
0: No, és que tu al Ripoll...
1: Sí. Espera't
0: no
1: un moment,
0: no te'n perdis
1: que t'ha de venir. Deixa'm que acabi l'exposició. El fet és de que, d'alguna manera, jo el que no m'ha agradat és de que el que jo entenia que eren necessitats d'aquesta població anomenada el Vendrell, altres li diuen Xusbalàndia, però tampoc ve el cas, doncs la direcció central no entenia que allò tingués que ser d'aquella manera, i m'han fotut una bronca, i jo vaig dir, escolta'm, jo aquí no m'hi guanyo la vida, de fet m'hi gastava més diners que no pas res, i vaig decidir plegar, perquè això no podia ser. Llavors ha sigut, ja et dic, aquesta setmana, el que ha passat, aquelles dues persones del PSC, allà a Ripoll, han entès que d'alguna manera, abstenint-se, que no votant a favor ni en contra, abstenint-se, feien un favor al poble, i els hi han fotut una... Vaja, de fet, els han fotut fora.
0: Però tu vas posar el teu càrrec a disposició o els vas engegar la merda?
1: No, jo els vaig engegar la merda, vull dir, més en la línia del que jo soc. Nen, però que em busques? M'estàs buscant? Ah, m'estàs buscant. Sí, doncs sí, vaig enviar la merda. Vull dir, a més, els que estàvem allí amb la reunió amb aquest senyor que va vindre de Barcelona, que a més era parlamentari... Tot
0: portava
1: això.
0: Americana?
1: Portava americana.
0: No te'n fiïs mai, ja t'ho dic jo.
1: Sí. No, a més, aquí, els de Son Poble li van fotre una repassada de pebrots. Yeah. Li van fotre una repassada. Els de Son Poble, que hi eren, també ja ho saben. I els que estaven a l'executiva, que després també han tingut una sort diversa, doncs també saben que aquest paio em va tirar tota la cavalleria per sobre amb un paio com jo, que l'únic que volia fer, doncs era, no sé, em semblava que podíem ajudar el poble, que no pot ser, perquè mentre no canvi la llei dels partits polítics no s'ho imagini cap militant que podrà canviar res. Tret. Si ho fa bé i és un... Bueno, no ho facis dir la paraulota.
0: No, digues.
1: No, la paraulota que anava a dir era... No, és un menjapolles, però no la...
0: No la diguis.
1: Però no la diré.
0: Està completament prohibit.
1: Si tret de que siguis això, doncs lo normal és que l'únic que puguis guanyar-te són 4 durets. Si te col·loquen en un càrrec a la Diputació, una cosa d'aquestes després, no. Però perquè com a regidor tampoc et menjaràs gran cosa, saps?
0: Bueno, l'assistència...
1: Bueno, nen, escolta'm, després sortint al carrer i em miraran malament, per culpa teva, Llorenç. Jo no he vingut a parlar de política aquí. Jo he venido a hablar de mi libro. No, que no en tinc cap.
0: Sí que en tens, de llibres.
1: Hòstia, veus, mira, de llibres sí que podria parlar. Tu recordes aquells temps, Llorenç, en què ens agradava molt aquest paio?
0: Estic una mica emprenyat.
1: Sí, el Paco González Ledesma...
0: Perquè segueixo reclamant,
1: sí,
0: per activa, per passiva, per terra, mar i aire, sí, que se li deu un homenatge. I sempre em diuen que sí.
1: Sí, però...
0: Però jo no m'atreveixo a agafar el telèfon i parlar amb la família fins que no ho tingui clar. I a més, se'ns ha mort l'Alfons, el bibliotecari, que com tu i com jo, sempre hem cregut que el Vendrell tenia un deute amb el Paco González, sí, Ledesma.
1: Pues sí,
0: perquè diu l'Alfons, deia l'Alfons en Pau Descansi, que ell va tenir la mateixa sensació que el Paco quan va arribar al Vendrell i va veure que el primer que hi havia al baixar del, sí, tren era una biblioteca.
1: Que ja no és biblioteca des de fa uns quants anys.
0: No, ara és de la Diputació, on ja és incol·locada.
1: Van fer un desastre allà dintre, es podia haver quedat com un saló perfecte per celebrar trobades, doncs jo què sé, una reunió entre el Putin i el Donald Trump, el Vendrell, una cosa d'aquestes, podia haver fet a l'antiga biblioteca. I ara què? On ho tenen que celebrar? El cataquístic? Faran una... Si té que vindre el Putin i el Donald Trump al Vendrell, on ho celebraran, això?
0: Que no vinguin.
1: Bueno, no se sap mai.
0: Nosaltres ja tindríem prou que es reunissin el Benet i el Martí.
1: Ara, nen, has baixat el llistó. Ostres, Llorenç. Això, esclar, és que ha canviat molt. Ara feia molt de temps que no estava aquí, ha canviat molt això.
0: Què estàs llegint?
1: No, ara llegeixo un llibre que és de l'any 55, de la Patricia Highsmith, que se'n diu... Bueno, està, aquest he trobat només en català. Ai, en castellà, perquè en català doncs ja està desclassificat, o allò està descatalogat.
0: Com
1: que
0: tu
1: és,
0: i com jo.
1: Sí, que és el Talento de Mr. Ripley. És com... Oh. Què collons significa? Què vol dir com tu, com jo? Escolta. Bueno.
0: No, com jo.
1: No, és aquest que estic llegint ara, ja, que en aquests moments és el Talento...
0: Jo he vist la peli.
1: Sembla ser que n'hi ha hagut dues. Una em sembla que la va interpretar l'Alain Delon,
0: no,
1: i l'altra el Matt Damon.
0: No? Està molt bé el Matt Damon. Fent de cabró.
1: Pues, jo encara no hi he arribat a la part del que és un cabró, el Ripley. El que passa que em fot perquè... és que de lo que estic llegint ara no li veig a l'Alain Delon. És que no li veig a l'Alain Delon, no li veig. I el Matt Damon, el Matt Damon és el Jason Bourne. Ja. No fotem. El Jason Bourne era un paio ben parit, home. No, un americà, però ben parit.
0: No, però te'l creus, a la tele?
1: Però, sí, pues jo no sé, ara...
0: És a dir, arribes a pensar... Uf.
1: Jo, Mr. Ripley aquest...
0: Mira la cara i dius... Uf.
1: Però no li he acabat de posar cara. Però bueno, està bé, el llibre, està bé. Bueno, no res de l'altre món. Ara em vaig llegir un, que no em facis dir el nom perquè no recordo l'autor, que se'n diu... Ja veuràs tu que he canviat molt d'idea. Això se'n diu...
0: Com m'agrada aquest silenci.
1: Sí,
0: aconseguir un silenci amb tu... No, meritori.
1: No, és que aquest silenci és perquè tinc principi d'Alzheimer que fa que m'oblidi de tot, no? Hòstia, no me'n recordo.
0: Però jo puc ajudar, de què va?
1: D'espies.
0: D'espies.
1: Sí,
0: John Le Carré.
1: No, collons, és que ara amb això del Ripley ja se m'ha anat. Bueno, és igual, a fora. Ja te l'explicaré un altre dia. Aquí. Bueno, ara em passa, mentre anem parlant, em sortirà.
0: Sortirà i no vindrà a cuento.
1: No.
0: Deies abans en allò de la política, que m'ha agradat molt la teva intervenció... Que,
1: bueno,
0: clar,
1: no
0: que,
1: crec, que jo et conec amb tus colors, que, Et conec els colors,
0: M'has borrat.
1: No ho crec, però va, tira.
0: Em sembla que vull dir que hi ha molt... Hi ha massa xoriço a tot arreu.
1: No,
0: i bueno, això no m'acaba d'agradar, Jo et volia dir... que d'allò de la política a dia d'avui és impossible que no pensis en política. Com has evolucionat / involucionat?
1: Sense fer servir paraulotes. Això, mira, a veure, i els partits polítics, jo diria que gairebé tots, però almenys el que jo vaig conèixer, doncs són estructures jeràrquiques, molt jeraquitzades, en la que dalt de tot hi ha una cúpula i a baix hi ha uns matats. Aquests matats els tens que tindre detinguts d'alguna manera. Jo, quan estava aquí de president, doncs, fèiem executives, havíem fet algun sopar i això, no? Però aquests es limiten a anar pagant i a enganxar cartells quan arriben les eleccions.
0: Tu enganxaves bé?
1: Sí, clar, havia anat a enganxar cartells i no pujava les escales perquè tenia els genolls fets una merda, però doncs anava a aguantar l'escala quan posàvem allà els cartellets als fanals que ens tocaven, que sempre eren allà al torrent, una cosa...
0: I qui venia a tocar-ho?
1: El què? No, com ho dius?
0: Qui venia a tocar... Ah, no, no era una empresa.
1: Sí, vale. Bueno, llavors hi havia també uns quants de per aquí, però bueno. El fet és que aquestes estructures jeràrquiques, que són els partits, el primer, per davant de tot, el que tenen és que mantenir-se. Tenen que mantenir l'estructura, tenen que mantenir els salaris, tenen que mantenir
0: els
1: edificis, les cadires, tenen que mantenir tot.
0: He dit carides, no cadires.
1: Sí, el com?
0: Carides, no cadires.
1: Sí, bueno. Tornem-hi. Llavors, si tu resulta que tens una passió per això de la política i et decideixes i tires endavant i ho fas bé i ets lleial a aquesta cúpula, doncs potser resulta que aconseguiràs un càrrec, encara que no serveixis perquè no serveixes, perquè normalment no serveixes. Però, bueno, doncs aconsegueixes un càrrec. I és més, si en aquest càrrec ho has fet bé, doncs llavors potser te col·loquen en una d'aquests cementiris d'elefants anomenats, bueno, em sembla que n'hi diuen diputacions, que són cementiris d'elefants i això. I llavors es col·loquen allà, no? Llavors...
0: Abans era Coaleón.
1: Sí. Llavors, si tu tens... doncs aquesta manera de ser, i doncs tu creus que amb això ja en tens prou, estupendo. Però si tu el que tens és una passió per canviar coses, per fer que allò que tu creus que no funciona, doncs canvi, no ho aconseguiràs. Perquè hi ha una cosa que se'n diu el sentit comú, i el sentit comú no l'utilitzen els partits polítics, no l'utilitzen, funciona d'una altra manera.
0: Saps? Clar, perquè tu quan et vas dedicar a la política, a diferència de tot això que tu dius, tu manejas, perquè encara que les... Com conya, has de tenir una jubilació espectacular després de les teves responsabilitats amb el gas natural.
1: Bueno, això sí, vull dir, està clar que, vull dir, ara en aquests moments, per exemple, doncs tenen un problema allà a Ormuz i aquí nosaltres no patim de necessitats de gas perquè jo ho vaig deixar tot molt ben llarg.
0: Perdó,
1: eh? Ui, si em sent... Bueno, m'és igual, ara, si em
0: sent... No, que el senti qui vulgui.
1: Sí. No, és cert que jo... bueno, doncs, esclar, vaig estar 40 anys treballant amb aquesta empresa, doncs, del gas, però...
0: Franco també.
1: Hòstia, nen. Escolta'm. és que és veritat que em busques, eh? Jo ho vaig fer molt més... No, que ell ho va deixar més lligat que jo.
0: Sí, encara.
1: Sí, ell ho va deixar molt més lligat. Sí, però bueno. No, jo no manejo, no manejo ni res. El que sí que és cert és que, com que... Saps allò que diuen de que si no estires més el braç que la màniga vas bé? Doncs, bueno, la cosa és aquesta. Si en tens 5 i te'n gastes 4, o 4 i mig, doncs vas anant fent. Home, sí que m'agradaria deixar-s'hi alguna amb les nenes. Vull dir, la moto... el trec elèctric que tinc a casa, doncs això, o sigui que quatre llibres.
0: Són guapes, eh? No som el fill d'Esteves, però...
1: És que jo sabia que anaven a per mi, ja ho sabia, que aquí darrere hi havia alguna cosa amagat, perquè és una qüestió de partits polítics. Sí, que aquí el Llorenç no li agrada.
0: Com estan les nenes, que ja són senyores?
1: No, jo ara, en fi... El tema familiar no hi entrarem, però sí, estic molt bé. Bueno, de fet, no tinc cap problema. Sí, el juroll, bueno, ja he parat amb mare o pare d'un juroll, l'altre està demanant també pietat ja, però tret d'aquesta història, bé, vull dir, saps allò de fent?
0: Doncs, saps què et dic? Anem a celebrar-ho.

0: Mira, Jaume, quan em vaig trucar i em vas dir que volies aquesta cançó de la Aretha, ho dic bé com els americans, Aretha Franklin. Vaig tenir la sensació, tenint en compte el títol, I Say a Little Prayer for You, que és la que a tu t'agradaria que sonés al teu funeral.
1: Sí. Sí, aquesta, en tinc tres, sí. Una és aquesta, però esclar, al funeral, a veure, ja quan entren allí la gent, allà el tratori i això, bueno, aquesta podria sonar a l'entrada, llavors mentre estarà allí dient lo bo que jo vaig ser...
0: Mentira.
1: Va, és igual, però es diu sempre coi. Llavors m'agradaria aquella que és un classicorro, ja ho sé, aquesta del My Way.
0: Pel Sinatra.
1: I després per rematar-ho ja perquè la gent doncs faci una mica de plorera, saps? Agafaríem una de, del Verdi, en aquest cas, els cors.
0: El cor dels esclaus.
1: Exacte, del Nabucco. Aquesta, amb aquesta podrien marxar de la sala amb una miqueta de llagrimetes als ulls, no dir, ai, aquest paio, saps? O sigui, amb aquestes tres...
0: Era una persona sensible.
1: Sí, exacte. No, ara, mira, m'ha agradat, això de que hagueu posat una altra vegada, aquesta de la d'Isaiah Lee del Breyer, doncs, a veure, els que vam néixer, bueno, que ens diuen la generació boomer, doncs vam tindre sort de tindre una joventut farcida d'unes cançons brutals. Brutals.
0: Ara no hi ha música, jo sempre l'he dit que tot, a mi sap greu,
1: home.

0: que m'entens?
1: Sí, sí, llavors, és que són pajares.
0: Sí, llavors van i fan una pel·lícula que se'n diu La boda de mi mejor amigo. Ah, no tinc, sí. La boda de mi mejor.
1: Molt del pibús,
0: sí, aquesta pel·lícula. I surt aquesta, la Julia Roberts, i aquest paio que és el
1: qui surti al costat de la Julia Roberts no és important.
0: Bueno, sí, cony que...
1: Sí, és l'anglès aquell.
0: Va estar sí, a la càmera un dia també. Però, i en un moment determinat de la pel·lícula, foten... sona aquesta cançó. Ah. Mira, jo no sé quantes vegades... Perquè veis que també, a part del Rambo, tinc un punt de sensibilitat, no? I d'això, bueno, doncs no sé ben bé per què devia, no sé. Bueno, que són coses d'aquestes que et passen. També és cert, per exemple, que passa que me fas xerrar i no en tinc ganes. Però bueno, ara l'any passat vaig anar també a l'Argentina, allò per dir...
1: Per fer alguna cosa.
0: Per no tornar a anar als Estats Units, que també hi vaig anar, però bueno...
1: Cada vegada pitjor, eh?
0: Sí, però... No, i allà
1: però a més et detendrà l'AIS, aquell.
0: I vaig... Bueno, no m'ho facis explicar, perquè llavors...
1: Hosti, sí, la...
0: No, jo no t'ho explicaré, jo no t'ho explicaré. No t'ho explico, però sí que t'ho explico.
1: Vinga, va.
0: Sí, vaig anar a un hotel, que sí, i resulta que em van donar la planta 8, i em van dir... no, la planta 8, no, la 18, sí, era la 18-01, la planta 18, sí. I em van... És Libertador, d'aquest un hotel que hi ha a l'Avinguda Córdoba de Buenos Aires, i em van dir... en esta habitación estuvo nuestro presidente Milei hospedado, porque en la planta 18 pues ellos hicieron aquí el cuartel general. O sigui que jo he estat dormint al mateix llit que dormia el Milei amb aquella xicota que es deia la Fàtima Flores, que estava de molt bon veure, en aquell moment era la seva nòvia, no? I com que aquella gent
1: estava nets de molt del tot... veure, però no de molt bon
0: sí,
1: pensar.
0: Sí, però nets del tot no ho són, i aquest el Milei pues, porta aquella peluca que porta. Jo estic segur...
1: És una peluca?
0: Sí, bueno, estic segur que ara tinc àcars enganxats a l'orella de que han vingut de la peluca del Milei, oi, que m'entens? Bueno, això no venia al cas, és que em fas parlar de coses que d'això es donen.
1: Bueno. Tan bon home que era ton pare.
0: Home, cony, ara, hosti, al final faràs dir babolotes, eh? Sí que ho era, coi, jo també ho era, bon home. Però vaja, jo també ho era, el que passa que he canviat i ara m'he tornat una mica més sensat, ja saps, i toco de peus a terra, llavors no es pot ser bon home, no es pot ser bonista, no es pot ser dels que van amb el dir i la mà, que no entens que no es pot anar amb el dir i la mà tota la vida.
1: No trobes a faltar els teus monòlegs?
0: No els trobo a faltar perquè allò em requeria un munt de feina, eh? Però, home, avui m'ho he mirat per curiositat. M'ho he mirat per veure quan vaig començar a vindre aquí a la ràdio, va ser l'any 2007, després de l'estiu, i vaig acabar a finals del 2016. I em vaig gravar 245.
1: 245.
0: Però el que és collonut és que els 37 primers, saps que es va fer un llibre a l'Ajuntament, sí. Exactíssim, l'Ajuntament del Vendrell.
1: Són antes.
0: Sí, i hi havia 37... Clar, i a més anava un CD, Tu saps, i ho sap perfectament el Joan aquí darrere del vidre, que allò costumava durar 10 minuts, com a mínim 10 minuts, sempre trobar una miqueta més. Si ja en aquell CD hi han 37 monòlegs meus, a 10 minuts són 370 minuts, que això són 6 per 5, 30, són 6 hores. Tu pots posar aquell CD
1: i morir.
0: I pots gairebé atrevessar la península ibèrica escoltant-me a mi parlar. Imagina't, això té que ser brutal. No ho aguanto ni jo. Ho he provat alguna vegada, però no he passat dels 20 minuts, no he aconseguit.
1: I et va quedar algun monòleg per fer?
0: I tant.
1: Si ara n'haguessis de fer un, de què diria?
0: No.
1: Va.
0: És que ara m'ha quedat una recança i una mala llet de tot el que vam viure i vull dir, totes aquestes estafes que hem viscut i aquesta mala baba que hi ha. A què t'estàs referent,
1: concretament?
0: M'estic referent a... Mira, jo m'estimo a rabiar, i no sé per què, aquest país en el que vivim, perquè a mi no em poden dir que no viatjo, perquè sí que he viatjat, no? Llavors, coi, me'n vaig per aquest món de Déu i torno i dic...
1: Queden 3 minuts, no vull tornar a intervenir. Hable.
0: Ah, no, doncs el fet és que aquest país, Catalunya, és brutal. I a més tenim una capital, que és Barcelona, que és, per mi, extraordinària. Home, ara està fet una merda, perquè la tenen aixecada per tot arreu, places d'Espanya, però, coi, doncs resulta que si tenim tot aquest material, com és que no ho fem bé? Doncs no ho fem bé, no ho fem bé. Som dels del no a tot. No volem políticament, no volem nuclears, no volem que ens passi l'electricitat, ni que ens passi una via del tren, no volem res. però llavors resulta que doncs, tot té que funcionar, l'ascensor, la rentabilitat...

0: computadora, jo que sé, el mòbil, totes aquestes coses, però no som capaços de parlar, som del no. No, no, aquí no, no, que aquí té que anar una vinya, sí, però no hi ha una vinya ni hi ha pagès per treballar-la i doncs que hi posa, que hi posa. No, no, no, que si no, i no res, vull dir, jo per exemple, i acabo, i ara sí que ja em maten els ecologistes, vull dir que aquesta casa Ametller decideixi fer una inversió i utilitzar 270 i escaig, 278 hectàrees de la zona de Gelida i Sant Llorenç d'Hortons, allà allò, sí, allà sí, on va sortir aquella nena, la Rosalia es diu?
1: Sí.
0: Sí, doncs això. Doncs que vulguin utilitzar allò per fer, doncs diríem, un espai de agrícola i ganader i tot això, i que resulta de que els ecologistes de Gelida diguin no, és que per allà hi passa l'àguila quatre barrada, que passa per allà al mig i no la podem, no li podem tallar. Però escolta, a l'àguila ja li farem un piset allà a Pedralbes, però home, no fotem cagarela, tio, no fotem cagarela, no fotem cagarela, i que dalt les roses, que s'hi van a posar tres, no 300, no 3.000 molins de vent, no, tres molins a 23 quilòmetres de la costa, i l'altre dia fan pues allí pues una manifestació que li dona TV3, dona 10 o 15 minuts, una manifestació, no, volem els molins de vent perquè queden lletjos. Tio, que us els foten a 23 quilòmetres, que no els veureu, me cago la punyeta. Bueno, pues som així. I això em fot molt, saps? Llavors, si ja tingués que escriure, me sortiria aquesta mala bava que en aquell moment no en tenia tanta. No en tenia tanta. Però, noi, és que ens han enganyat, o ens hem enganyat, o no ho hem sabut fer bé. I vols que parli de les Rodalies? No cal,
1: sí, sí,
0: no, de les 30 Rodalies.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: la meva mare i jo anàvem molt sovint a Barcelona perquè la meva tieta treballava allà. Agafàvem el tren i tardàvem 55 minuts de Barcelona, o sigui, de Vendrell a Barcelona, Barcelona a Vendrell, perquè el tren anava directe pues, des de Vilafranca a Martorell, de Martorell a Molins de Rei, de Molins de Rei, tardàvem 55 minuts. Ara, la darrera vegada que ha vingut la meva filla, ha tardat 2 hores, tio, i estem al segle XXI, i diuen que han arribat a la Lluna, i es tarda 2 hores. Bueno, ara potser ho arreglarem i tardaran 1 hora i mitja, però no ho fotem, tio.
2: Ens anava a la Lluna.
0: Ah, sí. No ho fotem, no, això no pot ser. Alguna cosa no ho estem fent bé, no ho estem fent bé. I tot és queixar-nos, com quan perd el Barça, que és els àrbits i no sé què. En fi, Llorenç, que ja has vist, és que no sé què dir-te, no sé què dir-te. Vull dir, em tens aquí mig segrestat, però és que no, bàsicament en mitja hora no sé què dir-te. El llibre aquest que et volia dir se'n diu Soc en Pilgrim, un llibre interessant d'espies. Soc en Pilgrim. Bueno, està en anglès. I am Pilgrim.
2: Hosti, que bé que m'ho ha passat. Trauma, gràcies.
0: De res, tio. Vinga'ns, apa-li.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu i dels docents.
2: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 d'aquest any a les carreteres catalanes.
0: I una altra dona també ha mort, en aquest cas de 65 anys i nacionalitat nord-americana, després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona i, de fet, a les properes hores esperem algun plogim ben poqueta cosa a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana.
0: Pel que fa a la primera divisió, demà diumenge, jornada unificada, l'Espanyol visita l'Osasuna a partir de les 7, el Girona a l'Atlètic de Madrid i el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a un quart de 10 de la nit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i al grup dels comuns que incloguin dins l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
2: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
0: Escoltem ara la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Ramos, en una intervenció feta aquest mateix matí.
5: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situïn l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, el grup de Junts per Catalunya busca posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país, precisament en matèria educativa.
2: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. L'escoltem.
6: Cal reobrir la negociació per fer possible per arribar a aquest gran acord perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba en la recta final del seu viatge a Califòrnia abans que comenci precisament aquesta setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals tant d'Esquerra com dels Comuns, aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà el proper dimecres a Madrid. L'escoltem.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya vindrà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
2: Amb aquesta perspectiva, Salvador Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte pels pressupostos.
0: Parlem ara de successos, perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir, una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita, que estava per la zona, ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates de rescat dels dos afectats. Una dotació dels bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil també han participat en el rescat. L'home ha resultat il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius de bombers amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques a l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I seguim amb successos, perquè tres policies de nacionalitat canadenca han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat a la CN de part de fonts policials.
2: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven amb el taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va quedar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en marxa avui la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida, la capital del Segrià, en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
2: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. L'escoltem.
7: És cert que s'ha concentrat els exàmens a Lleida Ciutat i n'he sentit parlar de que segurament això actuava en detriment segurament del territori. No és així, no? Perquè Lleida disposa d'altres centres d'exàmens, com és la Seu d'Urgell i Pobla de Segur, que se'n beneficiaran indirectament justament d'aquest pla de reforç operatiu. Per què? Doncs perquè hi ha només les dues properes setmanes, és a dir, el dilluns, té lloc a la Seu d'Urgell un examen i el proper dilluns 28 de maig hi ha un segon examen i s'ha proposat des de la DGT que es puguin examinar 170 alumnes, quan la mitja d'un dia sol ser de 50.
2: Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas a Manlleu, que activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel seu nucli urbà.
2: Una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, que vol dir sense multes. Ara tots els camions de més de 12 tones que circulin pel centre del municipi tindran una multa. Ens ho detalla des del 9FM, Caral Tàries.
8: Després de 6 mesos de prova, a partir d'avui es sanciona els camions de més de 12 tones que circulin pel nucli urbà de Manlleu. La mesura afecta únicament els camions de gran tonatge, com els tràilers i els vehicles industrials de transport de mercaderies. No s'aplica als camionets de repartiment ni a vehicles comercials més petits. Es tracta d'una mesura històrica, de consens històric i amb un ampli suport ciutadà. Tot amb la voluntat de millorar la seguretat viària, reduir el soroll i guanyar en qualitat de l'aire. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, pel centre de Manlleu hi passen cada dia uns 400 camions de gran tonatge, la qual cosa genera 123 tones d'emissions contaminants l'any. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, destaca que aquest canvi farà els carrers més amables i segurs. El control es fa a través de 9 càmeres lectores de matrícula situades al perímetre de la zona de baixes emissions, unes càmeres que, segons l'alcalde, també contribuiran a reforçar la seguretat. El cost total del projecte és de més de 226.000 euros. D'aquesta quantitat, el 80% prové d'una subvenció de la Generalitat.
0: I de les carreteres ens n'anem a les vies. Seguim amb mobilitat perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa, des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
2: Està previst que la nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
9: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, 9 tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integrals en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celiacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
2: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens dona tota la informació Maite Polo.
10: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
11: El reglament europeu indica que només es pot ficar que sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten en el plat que se serveix. Llavors, realment, el reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
10: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.

0: assajos. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Anem ara amb crònica de proximitat. Fem una parada a Valls, perquè després de la inauguració oficial ahir al vespre, el vi, la gastronomia i la música tornen a ser protagonistes durant tot el dia, durant la 12a edició de la Fira Valls Va de Vins. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: La plaça del pati de la capital de l'Alt Camp acull 7 cellers de la DO Tarragona i 6 establiments de restauració del territori que ofereixen degustacions. A més, es compta amb actuacions musicals de diferents grups locals. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, apunta que una edició més la fira compta amb vins de qualitat gràcies a unes condicions climàtiques òptimes.
3: Hi ha plogut bé. Aquí la pluja no ha sigut forta, sinó que ha anat caient i ha anat fent solatge. Això és important. Per tant, comencem ja el CEP, comença a recuperar una mica aquella pèrdua d'aigua que tenia, que era una situació severa bastant problemàtica, i creiem que amb això doncs podem començar ja a recuperar quilos, perquè si bé la qualitat en temps de sequera sol ser molt bona, també els quilos són menys i hem d'aconseguir un equilibri perquè sigui rendible.
2: Els visitants que s'apropin al Valls Va de Vins poden adquirir packs de tas amb copa de regal i promocions especials com un 2x1 per al Museu Casteller de Catalunya. A més, enguany s'estrena una campanya comercial que premia els comerços locals amb degustes sessions de vi gratuïtes.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Sabadell, on aquest cap de setmana es celebra, com arreu del territori, el Dia i la Nit dels Museus, dues iniciatives europees per fomentar les visites ciutadanes als museus, en aquest cas de la ciutat, però també de tot el territori.
4: En aquesta edició hi participen el Museu d'Història i el Museu d'Art a la ciutat de Sabadell, que exposaran dues joies de la seva col·lecció i organitzaran activitats paral·leles. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa.
5: El Museu d'Art exposarà a l'abecedari dels estils de la pintura moderna i contemporània del pintor sabadellenc Joaquim Busquets, i el Museu d'Història mostrarà dos caps reduïts, falsos, unes peces que permeten abordar debats sobre patrimoni incòmode. Dues iniciatives que coincideixen aquest dissabte amb la Nit dels Museus, el que significa que els dos equipaments estaran oberts fins a la mitjanit, ho explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
6: És un tipus de celebració que es va fer i es va dissenyar en un moment per obrir les portes dels museus en un, diguéssim, en un àmbit o en un context una mica més laxa, diferent, que pogués acostar i aproximar a tota la població, potser persones que no acostumen a ser usuaris o espectadors de museu, i doncs trobar que aquests museus estan oberts en un horari fora d'habitual, i a més també s'ofereixen activitats que estan dialogant o linkades amb les obres, amb les exposicions.
5: Diumenge se celebrarà el Dia dels Museus amb activitats familiars en els dos equipaments, com un taller d'arqueologia i un taller artístic per la canalla.
1: Sabadell, passem a Mollet del Vallès, on en el seu cas el Museu Abelló se suma un any més a aquesta celebració de la Nit dels Museus.
4: Una iniciativa que obre les portes dels equipaments culturals en horari especial i amb propostes pensades per apropar l'art i el patrimoni a tota la ciutadania. Des de Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: El Museu Abelló de Mollet del Vallès participarà en aquesta jornada amb activitats obertes al públic per gaudir de la seva col·lecció i de l'espai en un ambient festiu. Han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es faran acompanyades de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
8: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'escola de música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no?
7: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc o un concert a la terrassa del museu amb el Combo, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
1: I parlem també de teatre, perquè la Sala Trono de Tarragona ha exhaurit les entrades per a les 4 sessions de la seva nova producció, I Say Potato, que s'estrena aquest cap de setmana.
4: Es tracta de la continuació You Say Tomato, que va superar les 220 funcions i va girar per escenaris de Catalunya, l'Estat espanyol, Itàlia, Colòmbia, Uruguai, Argentina i l'Equador. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
9: Aixa i Potato reflexiona sobre el pas del temps, les expectatives vitals i les relacions que deixen empremta. Ho fa amb humor, emoció i una mirada profundament humana. L'obra parla de les persones que vam ser, dels somnis que vam imaginar i de què queda de nosaltres quan la vida no acaba sent exactament com esperàvem. Joan Negri, un dels intèrprets de l'obra, destaca que és una funció autònoma i no cal veure Aixa i Tomato per entendre del que va la representació. També remarca que agradarà molt al públic.
10: És una funció Totalment autònoma. Ho diem perquè ja hem fet passes, ahir vam fer-ne un aquí amb quatre amics i també a Barcelona els assajos, i tothom, molta gent no havia vist el Tomato, i diu que no cal veure el Tomato, que no fa falta ser espectador del Tomato per dir, ai, és que jo no puc veure el Tomato perquè jo no vaig veure el Tomato. No, vine igualment, perquè és una funció que t'agradarà, evidentment, moltíssim.
9: Després de la seva estrena a Tarragona, l'espectacle iniciarà gira per Barcelona i altres ciutats.
1: Arribem gairebé a les 2:21, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça femení, que juga avui la final de la Copa de la Reina.
4: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.

0: cas hem de parlar primer d'aquest apunt de darrera hora que hem conegut fa uns minuts, i és que Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat del Barça després de 4 temporades.
1: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, diu, és el seu lloc a la terra, conclou. El davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació interessant.
0: Pel que fa a la primera divisió, recordem demà diumenge, penúltima jornada, amb horari unificat, en aquest cas a les 7 de la tarda.
1: El Girona, en descens, visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx. I precisament el rival que visitarà a Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona, en una jornada on hi ha un Llevant-Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 1:15 de la nit.
0: Baixem ara fins a la primera federació. Sabadell Europa i Nàstic disputen avui també la penúltima jornada i també amb horari unificat, en aquest cas a les 9 de la nit.
1: El centre d'esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
2: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament. Tot passa per guanyar avui un Antequera que pràcticament no s'hi juga res, com a molt les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
1: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens.
0: Anem ara a la promoció d'ascens, precisament a la primera federació, i és que el Reus juga a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal després de l'empat a 0 de l'anada. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
3: El Reus Futbol Club redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Okouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Okouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense premi. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de 3 centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Bath, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el play-off.
1: Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final de play-off en públic. Tot això després de la sanció de tancament del seu estadi per l'encesa de 2 bengales de la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral al partit de dissabte passat contra l'Ourense.
0: A més, convé apuntar que avui el Reus necessita la victòria després, com hem dit, del 0-0 de l'anada durant els 90 o els 120 minuts, i és que l'empat, després de, en cas que es disputi aquesta pròrroga, classificaria l'equip gallec per a l'eliminatòria final del play-off. Com hem dit, el partit entre Ourense i Reus començarà a les 6 de la tarda. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: escoltar Beethoven i Marina Herlop? L'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle? L'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica? L'Auditori. Temporada 2026-2027.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial. Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
3: Bueno, ya está.
4: ¿Qué ya está?
3: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
4: ¿Cómo que una pizzería, por
3: favor? Pizzería temática de cine.
2: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
5: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
6: Mira los comentarios.
7: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
8: La pizza está brutal. 5 estrellas. ¡Guay! Propina de $1.15.
2: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
9: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
10: No puedo estar aquí.
11: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
2: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents.
2: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de notícies que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes.
0: I també en successos, una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I ja avui també en marxa la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana. En aquest cas, en matèria dels partits, amb la penúltima jornada de Lliga, els blaugranes juguen a 1:15 davant del Betis. L'Espanyol i el Girona ho faran a les 7 de la tarda, visitant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i també als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Per tant, passant ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, Junts per Catalunya vol posar pau entre precisament el govern i els mestres, impulsant un gran pacte de país en el sector educatiu.
1: El secretari general, Jordi Turull, diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents.
3: Cal reobrir la negociació per fer possible, per arribar a aquest gran acord, perquè hi hagi les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes, mentrestant passa tot això, del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva precisament per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals d'Esquerra Republicana i els comuns i una comissió bilateral programada pel proper dimecres a Madrid.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
0: Amb aquesta perspectiva, com acabem d'escoltar, Illa, tot i això, encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'acabar aconseguint aquest pacte dels pressupostos. Parlem ara de successos, perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles als Mossos d'Esquadra, dues dotacions als bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 1:45 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita que estava per la zona ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates del rescat dels dos afectats. L'home ha resultat il·lès, amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius dels bombers, amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I encara més successos, perquè tres policies d'origen canadenc han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en mobilitat, en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida en el marc d'un nou pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual i realitzar en una sola setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha unes 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: I de la carretera ens n'anem a les vies, perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que aquesta nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
5: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
1: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui precisament és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens amplia la informació Maite Polo.
6: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
7: El reglament europeu indica que només es pot ficar que sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, el reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
6: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
0: <t'en> Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Comencem a Palamós, on les seves platges recuperen les dutxes 4 anys després.
1: El seu tancament va ser una de les conseqüències més visibles de la sequera. Aquest estiu el servei tornarà a la normalitat en aquest municipi tan turístic del Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
8: Per primera vegada des de l'any 2022, les platges de Palamós tornaran a tenir servei de dutxes públiques durant la temporada de bany. L'any passat, malgrat les restriccions per la sequera ja s'havien aixecat completament, el municipi va renunciar a posar dutxes, però va restablir l'ús del rentapeus. Aquest estiu, el servei tornarà a la normalitat. Pere Deulofeu, regidor de Brigada de l'Ajuntament de Palamós.
9: Ja tenim les dutxes col·locades, aquestes dutxes, doncs, a vegades a la més entrant ja estaran operatives. Des de fa uns anys que no en teníem, ara ja en tindrem. Són 4 punts distribuïts al llarg de la platja gran on hi haurà una dutxa i un rentapeus. La resta continuen igual amb la mateixa connexionat, tot com estava.
8: Per bé que aquest estiu hi tornarà a haver dutxes a les platges de Palamós, l'Ajuntament demana a la població tenir present la necessitat de fer-ne un ús racional per no malbaratar un recurs tan valuós com és l'aigua potable.
0: I passem ara també per Sant Cugat del Vallès, que acollirà a partir d'aquest diumenge i fins al proper dia 24 la segona setmana del català.
1: Una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
10: La segona setmana del català inclourà una 20ena d'activitats repartides per tota la ciutat, amb propostes que van des de sardanes i conferències fins a cinema, rap, microteatre, jocs de taula i activitats participatives als comerços. Escoltem la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández.
11: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de fer una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que encara no toca el dia, com ho veig així. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot quotidiar que tenim garantit, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
10: En el marc de la Setmana del Català, Sant Cugat serà també la seu de la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que se celebrarà el 23 de maig a la Unió. El president de l'entitat i alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha explicat que aquesta jornada vol reforçar la coordinació entre municipis per defensar i normalitzar l'ús de la llengua.

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la nit dels museus. Nou equipaments de Tarragona hi participen. Avui faran jornada de portes obertes i diverses activitats fins gairebé la mitjanit.
3: Exposicions, espais de jocs, tallers i visites comentades farceixen la programació al voltant del Dia Internacional dels Museus. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
4: La proposta comença a les 6 de la tarda i es fan passis cada mitja hora fins les 11 de la nit. El coordinador de l'empresa Auriga Serveis Culturals, Jordi Salvador, destaca que, com a novetat, en lloc d'un trenet turístic per desplaçar les persones als museus, enguany hi haurà un bus que s'aturarà a les parades habilitades.
5: I vam veure la necessitat de poder posar un transport per connectar, sobretot part baixa i part alta, no? Per la gent que ho necessités. Simplement és un facilitador per tal que la gent que li costa més poder-se desplaçar.
4: Com a novetat, el Museu de les Matemàtiques s'afegeix a les propostes. Tot plegat en el primer cap de setmana fort d'actes de Tàrraco Viva, amb novetats entre els centenars d'activitats per descobrir com era la vida al món romà, a través de monòlegs, recreacions històriques, visites teatralitzades i espectacles, podrem conèixer algun dels grans personatges de l'antiguitat clàssica i entendre millor la societat romana des de dins.
2: I d'una capital a una altra, de Tarragona a Girona, on aquesta nit dels museus conviurà precisament durant tot aquest cap de setmana també amb el temps de flors.
3: Des de Televisió de Girona ens ho explica Marc Vives.
6: Girona té feina aquest cap de setmana. Els temps de flors se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que sempre es gaudeix el cap de setmana previ al 18 de maig. Per això, la ciutat ha organitzat unes jornades de portes obertes als museus d'història, art i cinema per a tots aquells visitants que es vulguin empapar una mica més de cultura. Entre els tallers també hi trobarem visites guiades, concerts, propostes culturals i espectacles per a tota la família.
7: Bé, doncs, precisament no recordo qui és que va dir que davant de la barbària la cultura és l'única salvació. I, per tant, estem vivint en temps convulsos, com molt bé has dit, i jo penso que la cultura ens salva sempre. I, per tant, veure precisament, per exemple, els gravats de Goya denunciant els desastres de la guerra i els horrors de la guerra, o veure i entendre què vol dir la presència de 600 anys de cultura jueva a la ciutat de Girona amb aquesta coexistència de cultures durant l'edat mitjana, doncs crec que ens ajuda a entendre que les coses poden ser millors i que haurien de ser millors i que la cultura doncs és un pas cap aquí.
6: Sota el lema Museus unint un món dividit, la jornada busca el gaudi del públic en temps de fragmentació social.
2: I parlem ara de gegants, perquè la colla gegantera de Ripoll celebra avui la seva desena edició de la trobada precisament de gegants.
3: Una cita que més coincidirà amb el bateig oficial del nou gegantó, en Sunyer, primer fill d'en Guifré i la Guinadell, que va ser un representant en el marc de la Festa Major de Sant Eudald. Des de Ràdio Ripoll, Laura Segú.
8: Aquest dissabte, la colla gegantera de Ripoll arriba a les 10 edicions de la trobada de gegants i que implica l'inici d'un any llarg de celebració.
9: Es va iniciar amb la formalització de l'entitat el 2017. És per això que l'any que ve també celebrarem els 10 anys de l'entitat i dels gegants nous.
8: La trobada d'enguany comptarà com a tret diferencial i solemne el bateig del nou gegantó, en Sunyer primer. Com a convidats hi haurà colles provinents d'arreu. També es comptarà amb la participació de la de Martorell i Cassà de la Selva, els quals precisament faran de padrins el nou gegantó.
9: Per Festa Major vam fer l'estrena, vam fer la presentació, que fins i tot ens va ploure i potser una mica de batejat ja està per Sant Eudald. Quan neixes no et bateixes del moment que neixes, per tant, al cap d'una setmana, coincidint doncs, amb la trobada, farem el bateig, que també doncs, aquest gegantó, doncs, en el moment que arribem al monestir, com que és davant doncs, aquest emblema pel poble, doncs, serà beneït de manera real.
8: D'altra banda, i amb motiu del Dia Internacional dels Museus, les presentacions dels gegants seran ambientades en diferents espais de l'etnogràfic de Ripoll, que celebra els 15 anys com a nou equipament.
2: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina.
3: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda.
2: Pel que fa al Barça masculí, un apunt que hem conegut durant aquest matí, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades al club.
3: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió, amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, segons assegura, és el seu lloc a la terra. I el davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació prou interessant.
2: Pel que fa al futbol estrictament sobre el terreny de joc, demà diumenge, penúltima jornada d'aquesta primera divisió amb un horari unificat, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda.
3: El Girona visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca. Llevant i els, precisament, el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 1:15 de la nit.
2: Parlem ara de la primera federació, perquè Sabadell, Europa i Nàstic disputen avui la penúltima jornada, també amb horari unificat, a partir de les 9 de la nit.
3: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
1: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament, tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res, com a molt les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
3: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens. La prèvia d'aquest partit ens el porta des de Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
4: El Nàstic davant d'un dels partits més importants de la seva història. Els granes es juguen aquest vespre a poder arribar a la darrera jornada de Lliga amb opcions de permanència o condemnar-se avui mateix al descens. Cas de derrota davant l'Europa i si el Tarazona puntua en el seu partit. El Nàstic es juga de la vida perquè tots els comptes que es vulguin fer han de passar per guanyar a l'equip barceloní. Qualsevol altre resultat pot tenir causes greus. Una derrota, com dèiem abans, si el Tarazona puntua els deixaria ja a segona federació, un empat els deixaria amb l'equip amb l'obligació d'anar a guanyar el darrer partit i esperar que la resta de resultats afavoreixin. Només una victòria podria obrir una mica més aquest futur incert del Nàstic. Els granes volen evitar el descens que van patir la temporada 89-90 a la tercera divisió, del que ja en fa 36 anys. Per això segurament han de sumar els 6 punts que queden en aquestes dues darreres jornades de Lliga. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que l'equip ara mateix només té un objectiu, que sumar aquesta nit els 3 punts davant l'Europa.
10: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio y tengan premio, y el premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos, es nuestra única obsesión.
4: El partit es juga a partir de les 9 del vespre amb horari unificat en un nou estadi Costa Daurada que espera presentar una molt bona entrada també aficionats de l'Europa, ja que el Nàstic ha posat a disposició de l'equip barceloní un total de 600 entrades.
2: I parlem ara de bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa rep a les 9 del vespre al Casa de Montsaragossa el nou Congost. Des de Ràdio Sallent ens porta la prèvia Jordi Givert.
11: El Baxi Manresa encara al tram final de la Lliga Endesa amb l'objectiu de quedar el més ben classificat possible per poder obtenir plaça a una competició europea la temporada que ve. L'entrenador manresat, Diego Campo, però, continua defensant que cal anar partit a partit per poder escalar posicions a la taula. A més, es mostrava satisfet amb la recuperació de Brooks i Olindi, que surten de la infermeria.
12: Exactamente, partit a partit, entrenar bé, preparar-nos bé, jugar bé, defensar bé i poc més. Lo més important és que Luis està molt millor i l'Ilai també, i comptarem com amb tots. Així que si tot és normal, demà tindrem que elegir.
13: Triar, sí, sí.
12: Triar. Triar entre 14 jugadors, lo qual per una vegada està bé.
11: El Manresa és 11è a la classificació, amb 13 victòries, i el Saragossa és 16è, amb 9 victòries, les mateixes que té Morabanc Andorra, que ja es troba en posició de descens. Un duel on un equip mirarà cap a Europa i l'altre intentarà escapar de l'infern.
3: La resta de la jornada de l'ACB. I pel que fa als equips catalans, aquesta tarda a les 6, Breogán, Bàsquet, Girona. I demà a les 12, Lleida, Gran Canària, a 1:15. Reial Madrid, Joventut, i a les 8 del vespre, Tenerife, Barça.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. Per Paneque, en les darreres setmanes s'ha avançat molt en aquest àmbit i precisament ha destacat que un dels desllorigadors que podria desencallar les negociacions és un projecte que lideraria el seu departament, la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actual centralitat de Rodalies. I seguim en aquesta matèria pressupostària, ja que el sindicat de mestres, USTEC, reclama precisament a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. Per tant, passen ara la pilota a la teulada dels grups fora del govern i asseguren des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Paral·lelament, Junts vol posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país per l'educació. El secretari general Jordi Turull ha dit que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos, després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I anem a parlar de cultura, ja que la Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta la Diada de Sant Isidre d'aquest dissabte amb l'objectiu de consolidar el seu bon inici de temporada. L'actuació està prevista a partir de les 6 als Arcs de Can Magraner. I ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: Després de descarregar el 4 de 9 amb folre a Lleida, la setmana passada els rosats volen repetir aquesta construcció i intentar-hi el primer 3 de 9 amb folre. Si ho aconsegueixen, els arts de Can Magraner assolirien la categoria de 9 pisos. A més, la colla dirigida per Manel Urbano també preveu completar un castell de la gamma alta de 8 i el pilar de 6 per tancar l'actuació. A la mateixa diada hi participaran els castellers de Lleida, els Xiquets de Reus i els Xiquets de Tarragona.
2: I repassar que aquest cap de setmana és el dia i la nit dels museus, on aquests equipaments obren les portes fins a la mitjanit. Aquesta iniciativa és europea i serveix per fomentar les visites ciutadanes als museus de les ciutats. I anem en matèria de mobilitat, ja que hi ha una convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics per conduir que la DGT ha impulsat a la demarcació de Lleida. Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes d'aquesta demarcació. La convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, més de la participació de 16 examinadors. I seguim encara en matèria de mobilitat, ja que Manlleu activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel nucli urbà, una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, i ara començarà a estar en fase ja de multes. I parlem d'esports, ja que el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària en un partit que començarà a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Well, she thought she was going to get...
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to feed on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. No matter what, you got

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: al Cafè Literari Amaron de Balaguer.
1: Avui dimercles 13 de mai ens estem a una nova edició del Cafè Literari. En tot volia explicar-vos que avui dimercles 13 de mai, pendent 3 dies hagués més, comença una nova edició de Maig Aranès, organitzat per Emma Aranès, una iniciativa de Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. En la conferència d'avui ha estat a càrrec de Meritxell Simó, qui ha parlat de veus i representacions de les dones a la cultura trobadoresca. El propleu de l'ús, des d'avui de mai, serà el torn de Josep Lluís Sanz, Núria Comas i Esther Lucía, que seran els encarregades de la conferència titulada «Una lucha per l'Occitan». Se celebrarà a les 17:30 en la sala de professors de l'edifici Josep Carner de la Universitat de Barcelona, carrer Aribau, número 8 de Barcelona. En acabat, el dia 28 de mai, el cantautor Rodin Kaufman, amb la col·laboració de Gela, farà un concert al jardí de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, carrer Melcior de Palau, 140, Barcelona. El 18 de mesa de la tarda. Vos convidam a assistir-hi. Dit això, si ets amant del cafè, ets amant de la literatura, benvingut a una nova edició del Cafè Literari.

0: L'efemèride del dia.
1: I avui, 13 de maig, ens traslladem al Regne Unit perquè volem recordar en aquest programa els naixements de la novel·lista, dramaturga i educadora anglesa Sophia Lee, nascuda un 13 de maig de 1750 a Londres i morta un 13 de març de 1824, i de la novel·lista anglesa Daphne du Maurier, Londres, 13 de maig de 1907, Cornualla, 19 d'abril de 1989.
0: Recomanacions digitals.
1: I el primer poema d'avui, Un Pallars molt meu, salvatge i vell, que és un poema de la Lourdes Ribes i Canals i les Ribes Canals a Instagram. Entre roques velles al Pallars, negres ferides pel gel i pels hiverns llargs, l'aigua baixa indòmita, freda com la neu, que encara la recorda. No demana pas, no s'atura. Cau amb la força d'un crit antic, obrint-se pas entre la pedra, com ho fan les coses que han nascut per resistir. I tanmateix, entre la duresa i el fred, hi batega alguna cosa que canvia, un verb més viu, més fresc, que s'aferra a la vida amb dents i arrels. Floreixen petites, valentes, tossudes, blaves com el cel que encara no s'atreveix a obrir-se, blanques com la neu que es retira lentament. No és una primavera dolça, és una primavera salvatge. Neix aquí, entre aquestes aigües fredes, amb l'ànima aspra de muntanya, amb el color antic de la vall fosca, sense demanar permís, sense fer concessions, només creixent. I tot seguit, Perdut en laberíntics cors, que és un relat de l'Eduard, Eduard 7105, a Instagram. Perdut en laberíntics cors, maldava per un bri de sort, una conjunció d'astres que em guiés en la fosca malestrugança que em retenia. L'esquiva i que esquivana fortuna em feien la garagara, deixant-me veure promeses que s'esveien a l'instant, ni una clocada d'ulls a un esdevenir més reixit. De sobte una flor improbable, una escletxa de l'ahir, viva i formosa, desafiant les normes, creixent on ningú s'aventura, llançant-me un fil com Ariadna a Teseu. Agafat aquesta línia de vida, vaig deixar enrere intríngulis i tripijocs. Vaig trobar l'eixida amb el capdell a les mans i la voluntat al vent. Encara camino enfilat al teu cordó umbilical. Tu, la meva sort, la meva flor impossible.

0: L'entrevista.
1: I seguidament us presentem Rosa Maria Arrazola, que és una poeta i artista plàstica, forma part del col·lectiu Creadores a Gràcia, del projecte Minerva. Ha participat en diversos projectes i actes solidaris i reivindicatius, com Autisme, Trenquem el silenci amb la poesia. La seva poesia directa i reivindicativa tracta sovint temàtiques socials i feministes. El seu poema La Barca va ser llegit al Parlament de Catalunya a l'acte d'homenatge a les víctimes de la violència masclista el 2016. Pel seu llibre Normal l'entrevistem.
2: Hola, moltes gràcies per haver acceptat l'entrevista.
3: Gràcies a vosaltres, gràcies a tu.
2: Parli'ns una mica de com va sorgir aquest projecte Normal.
3: És un llibre que neix arran d'unes experiències viscudes a la meva feina. Jo soc professora de secundària, a banda d'escriure poesia, i hi ha dos moments que jo sempre explico a les presentacions que marquen l'inici. El 2006, una experiència com a tutora que vaig descobrir un món que desconeixia o que, del qual havia sentit a parlar però que no tenia jo prou coneixement, que és el món de la intersexualitat. Vaig tenir una alumna que es va adreçar a mi per explicar-me que de petit, bueno, que havia nascut amb dos sexes i que li havien fet triar a la seva mare quin sexe havia de tenir. La mare havia decidit que fos una nena i aquest alumne que tenia en aquell moment 14 anys estava descobrint la seva sexualitat i no es sentia nena, sinó que es sentia nen. I havia passat, doncs, per una intervenció i una operació en la qual li havien amputat literalment els seus genitals, no? Això a mi em va frapar molt en aquell moment i va ser una cosa que sempre vaig desar en el lloc del meu cervell, com dient d'això algun dia he d'escriure, no? Començar a llegir, investigar. I la segona experiència és uns anys més tard, amb la pandèmia, estava en un altre institut i allà em vaig trobar amb un quart de l'ESO en el que hi havia quatre alumnes que estaven passant per situacions diverses, com per exemple sortir de l'armari o iniciar un procés de transsexualitat. I això i allò, no? Aquestes dues van fer que en aquest moment ja vaig dir tinc moltes coses a dir, i des de la docència d'alguna manera, jo sempre escric també sempre pensant, suposo que una part de mi sempre és docent, no? I sempre escric com pensant en tots aquests, no? que se n'ha de parlar més, que se n'ha de saber i que s'ha de tenir també a les aules literatura així, no? per poder abordar temes que són socialment importants.
2: Per tant, la portada és volgudament escollida.
3: Sí, la portada l'ha fet la Nora Jou i és volgudament escollida. Si els lectors algun dia el tenen entre les mans, veuran que a la part del davant doncs, hi ha el títol i s'intenta relacionar això amb òrgans sexuals, no? I al darrere també, no? Hi ha tota una tria de pits i penis diversos, no? Per fer entendre que tot és normal, que al final tots som persones i és igual si som així o aixà, que tot té el mateix valor, no?
2: Podem veure que el llibre de poemes es divideix en diferents parts: espígol i cirera, pomes, DNI, després trobem sala de ball i la píl·lic.
3: Sí.
2: Podem comprovar com les dues primeres parts estan més relacionades amb la natura?
3: En quin sentit vols dir la natura?
2: Potser el títol de les dues parts.
3: Sí, sí, que porta elements naturals. Sí. El títol, parles de, perquè anava a dir, després els poemes no parlen de natura. Bé, sí, perquè hi ha un lligam metafòric. Si has llegit els poemes, no, doncs hi ha un poema que explícitament porta aquest món de l'espígol i la cirera i s'entén ràpidament quan es llegeix a què vull referir-me, no? I també amb les pomes, que tots sabem en el nostre imaginari, no?, cultural, on ens remeten, no?, d'alguna manera.
2: A DNI què intenta reflectir? Que la identitat ens la imposen o...?
3: Clar, jo després d'investigar i de bellugar-me molt en d'alguna manera coneixent gent, intentant treure dades per poder després escriure poemes, em vaig trobar que una de les coses que més feia referència era a la identitat, no? Que de fet és una qüestió que suposo que ens interpel·la una mica tots com a humans o com a éssers. Però sí que és veritat que aquesta gent que ha de transitar, perquè hi ha un gruix de poemes importants, no?, que sobretot és de gent trans, pateixen realment d'una manera molt especial aquesta circumstància. Llavors, hi ha moments molt durs per ells, com per exemple, doncs, portar un DNI a les mans, haver d'anar a un CAP a tractar algun problema de salut i no atrevir-se a ensenyar la seva documentació, o que moltes vegades, de fet, fa que això no facin ni el pas, no?, d'anar a centres de salut a esbrinar què està passant. Em va frapar certes històries que em van explicar i vaig pensar que havien de dedicar una sèrie de poemes més a tractar el concepte identitari, no?
2: I a sala de ball, que és l'última part, suposo que és el lloc on vols fer un cant a l'esperança, que la diversitat és un símptoma d'harmonia, que tot pot conviure amb tot.
3: Sí, la sala de ball és el món on vivim, no? I exactament al final tots ballem, i com tu dius, sí que hi ha aquesta idea d'esperança i de, perquè podria haver triat un títol també metafòric que ens aglomerés a tots, però que no parlés des d'aquesta idea de la festa, com tu dius, no? O sigui, hi ha aquesta imatge, evidentment, de que tots hem de poder conviure en aquest món i ser feliços i gaudir, siguem de la manera que siguem, no? Vull dir, podem ser de qualsevol manera. L'últim poema, no sé si t'hi has fixat, no? És l'únic poema que fa servir la primera persona, perquè d'alguna manera vaig voler acabar també amb mi, no? Amb el jo poètic, no? D'alguna manera, per d'alguna manera això, a pensar-me també a com he viscut jo la sexualitat en la meva vida, però al final, no? Deixant sempre parlant primer dels altres, perquè al final el llibre parlava d'això, no?
2: Què ens podria explicar així a grans trets a la seva obra poètica en general? Hi ha un fil conductor o ha intentat fer diverses coses amb la seva poesia?
3: Jo crec que, com tots els poetes, escrivim de tot perquè al final som grans observadors, i jo, la meva frase sempre és: les coses que em frapen acaben sent vers. I en aquest sentit, a mi em frapen les injustícies. I tinc, suposo, una bastant important de poesia de caire social, la gent que m'ha llegit diu de caire reivindicatiu, no? El mateix pròleg d'aquest llibre, que he tingut la sort que l'ha fet el Carla Rabassa, ell diu que la meva poesia és una poesia despullada i proverbial, diu ell. M'agrada que ho digui així perquè una mica sí que és això. Sí. Hi ha moments que jo considero que m'he de despullar de la retòrica i atensar-me a la claredat del llenguatge, dient les coses una mica així com a sentència, no? Com a aforisme, no? En alguns moments. I sí, no sé si una mica també perquè m'hi ha portat el fet que he anat rebent diversos premis i m'he anat presentant en concursos pensant que les temàtiques socials podrien d'alguna manera ser copsades, no? I interpel·lar els jurats, no? I en rebent aquests premis, doncs sí, hi ha un gruix de poesia que va molt lligada a un món d'això, de caire social, reivindicatiu, temàtiques al voltant, per exemple, de la immigració, aquest que té aquest contingut, no? De gènere, sexualitat. Altres que parlen, per exemple, hi ha un llibre que es diu Mare Batec, que es va publicar el 2020, va publicar Volien Edicions, que parla de tota aquest esdeveniment, o aquests anys, diré, cruels de la història del nostre país, en què a moltes mares els van robar els seus nadons, no? Parla d'aquesta temàtica. Hi ha també una mica de contingut, doncs això, entre cometes, polític. Hi ha un altre llibre que va ser el meu primer llibre, que es diu Llibre dels Xiscles, que també té temàtica política i social, però també n'hi ha d'altres, i en tinc molts escalaixos encara, que no tenen temàtica reivindicativa i social, no? Que són una mirada més de temes universals, com poden ser l'amor, el pas del temps, l'amor que tothom, no? Tots els poetes d'alguna manera hem tractat, no? Sí, ja. I, per exemple, aquest últim llibre que esmentaves, que he comentat ara, L'últim viatge, és un llibre que parla d'un procés de dol, tant de la mort d'una persona molt propera, i que va ser, bueno, d'un llibre que parla de com encarar la mort i com superar una circumstància dura i traumàtica, no? No té res a veure, no?
2: Des de quin punt la docència l'ajuda part d'aquest llibre en la seva obra poètica?
3: Moltes vegades sempre dic que al final treballar en un institut, on treballo jo a secundària, és com és un micromón. El món gran i el món petit, que no deixa de ser un reflex d'allò que passa al món. Llavors, clar, quan treballes amb gent com m'ha passat a mi, no? Que he estat durant molts anys en centres d'alta o màxima complexitat, als voltants de l'àrea metropolitana o dins de l'àrea metropolitana, però també a la perifèria, on hi ha centres conflictius en el nostre país, descobreixes gent que pateix, i en molts casos dones que pateixen, perquè sempre dic, les dones, pel fet de ser dones, pateixen més perquè les circumstàncies són les que són en aquest món que vivim, no? I això, des d'aquesta mirada que tinc, no?, d'intentar ser justa i d'intentar ajudar l'altre, perquè crec que és una cosa que a mi em defineix a la meva personalitat, m'ha fet escriure coses, com per exemple aquest llibre que esmentava, és un llibre que es diu 900 quilòmetres, que l'ha publicat Stomberg Editorial. És, en el darrere hi ha una història que parteix també d'un fet que vaig viure com a tutora. A mi em passa això, que els alumnes em donen temes, no?, d'alguna manera, o em fan viure una família
0: de la cultura marroquina, que bueno, un pare que va haver de marxar del seu país, de fet eren amazics, que va haver de marxar del seu país per buscar un futur millor per la seva família, que va haver de fer un reagrupament, no? Després d'un temps més tard va marxar sota uns camions, o sigui, als baixos d'un camió, i a partir d'aquí jo vaig construir una història que partia d'aquesta història de la Màriam, però que en el meu imaginari allà s'hi barrejaven les coses. Evidentment podia ser la Màriam o qui fos. De fet, vaig jugar també amb moltes altres històries, anècdotes, experiències que m'havien explicat altres alumnes que havien anat tenint al llarg dels anys, i vaig inventar dins de la poesia un fil narratiu, no?, que construïa una història d'una família de quatre membres que venia a parlar d'això, de les segones oportunitats, de com Europa acull o no els immigrants, no?, i d'aquest dolor de, dins del món de la immigració, des de la mirada de dona, això, la diferència que hi havia amb la mirada masculina, no?, que no és mai la mateixa. No? Per tant, sí, el món de la docència m'ha fet viure experiències que han acabat sent llibres d'alguna manera, no?, també, perquè hi ha temes que vius de primera mà. Evidentment, també els podrien escoltar. La televisió també tens aquests temes, no?, però el fet que hi hagis de treballar i que els visquis d'una manera molt propera. Per això et deia abans que en el fons sempre hi ha aquesta mirada. Jo sempre tinc una lluita a l'aula, que és de portar la poesia a les aules, no? I això costa, perquè d'entrada al món de la poesia dins del Benarès, tot i que s'escriu molta poesia, tu ho saps també, no? I que cada vegada hi ha més publicacions, i el nostre país crec que viu un moment bo, no?, en aquest sentit, i només el nostre país en general, s'està escrivint molta i bona poesia, però és això, a les aules, no sé si per les inèrcies o per què, no sé massa bé per què encara, costa que entrin a la poesia. I aquesta idea sempre que, tot i que sembla un mantra repetitiu, que si la poesia és hermètica, hermètica, hermètica, sí, jo sempre estic lluitant per fer entendre que hi ha moltes menes de poesia, no?, i que la poesia, doncs, hi ha narrativa hermètica, teatre hermètic i poesia hermètica. I es pot escriure de moltes maneres i es pot parlar de poesia de moltes maneres. Jo crec que la clau està en posar-hi passió al que expliques i fer entendre a l'alumnat que es pot parlar de tot en poesia, igual que es parla en narrativa o en teatre, no? I això és una lluita que suposo que també per això encaro moltes vegades la meva poesia d'una determinada manera, perquè sempre estic pensant en que l'alumnat que tinc allà, que són adolescents, puguin agafar el llibre i entendre, no?, potser més fàcilment que en llibres que hi ha una poesia més hermètica, més filosòfica, evidentment, no?, o més llunyana en el temps, que no dic que no s'havia de llegir, però que potser per començar, en el món que vivim, no seria el millor. Més endavant, quan ja hagis començat, ja aniràs a parar uns clàssics, no? Però s'ha de fer molta sàpica, molta pedra encara en aquest sentit a les aules, no?
1: I per últim, t'he plantejat la incursió en altres gèneres, per exemple, la novel·la, l'assaig, el teatre...
0: Doncs és una d'aquelles coses que he pensat moltes vegades que m'agradaria fer en el món del teatre, no m'ho he plantejat mai, però en el món de la narrativa sí. Tinc alguna carpeta a l'ordinador on hi ha petits relats i contes, no? Però també tinc aquesta sensació que no tinc prou temps, que em dedico i sempre penso, si la vida em deixa, potser en el moment que tingui més temps i que em jubili, intentaré dedicar-m'hi i obrir altres portes, no? Però no ho veig una cosa immediata. Entre altres coses, perquè la meva veu com a poeta la sento molt definida en mi, no?, i em sento molt segura amb la manera de dir, i en canvi amb el fet narratiu no em sento tan segura, entre altres coses perquè no, ni m'he mostrat així, no?, ni he fet prou assajos amb mi mateixa, no?, tot i que he escrit des de fa molt temps, com per saber si allà hi ha una veu, no? Suposo que pot anar sortint alguna cosa amb el temps i això, si en algun moment hi ha la circumstància i la possibilitat, no?
1: Algun poeta o autor que li agradaria que entrevistéssim o llegíssim en el programa?
0: Ah, clar, no sé a qui has entrevistat fins al moment, però...
1: Ja, Jordi Llavina va ser dels primers, Lluís Calvo, Feliu Formosa, Enric Casasses...
0: Són grans.
1: Que aquests sortiran d'aquí ben poc.
0: Sí.
1: Xavier Mascravioto.
0: Sí, aquest és un dels que està triomfant ara.
1: Sí, la Maria Antònia Massoler.
0: Sí. Te'n podria dir molts, però, per exemple, a mi m'agrada molt la Sònia Moll, m'agrada molt la Marta Pérez Sierra. Jo crec que hi ha poetes avui en dia en el món contemporani que tenim molt a prop a tocar, que és fàcil accedir-hi i molts ho desconeixen, no? autors, la Roser Domènech, per exemple, que té també un llibre molt interessant publicat, altres que potser són més hermètics, però que, per exemple, algú que ha estat companya meva de feina, que és la Susana Rafart, que en aquests moments crec que ha tret llibre, ara comença presentacions, o sigui que la setmana que ve o l'altra fa la primera presentació del seu nou llibre. No sé, crec que tens moltes coses per poder triar.
2: Doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I abans de deixar-vos amb el poema que va recitar l'autora en acabar l'entrevista, desitgem que us hagi agradat i dir que la setmana vinent tindrem amb nosaltres la poeta Maica Rafecas.
0: El cubell de la roba, la flaquesa i una pell sinistra que incendiava. El cubell de la roba, el dia de construït i el bescanvi de l'ànima. El cubell de la roba, el mur edificat i les engrunes interrogades. El cubell de la roba, la resurrecció diària, la sang, els estrips, la condemna de les ombres al no-res. El cubell de la roba, l'aturada del vespre, el segon revifat, el ball on es desfeia de la pudor del mascle. El cubell de la roba, la contradicció i el laberint, les ganes vedades. Ell, dama de la nit i del silenci, era un altre després, quan feia una altra olor la seva lluita.
4: Clàssics per a tothom.
1: I tenim 10 estius a Campins, Antoni Llena. Durant 10 estius consecutius, Antoni Llena, un dels artistes catalans contemporanis més importants, va visitar el seu mestre i amic Antoni Tàpies a l'estudi de Campins. En tornar, en recollia les seves impressions i reflexions en un quadern casaví. Així, un testimoni del procés creatiu d'un gran artista vist per un altre que se'n reconeix com a deixeble i crític ensems. Escrit amb un estil clar i amb nombroses correspondències entre les arts plàstiques i la literatura i el pensament, és un llibre que es pot llegir d'una tirada, però que s'assaboreix lentament, ja que cada capítol és com un petit poema en prosa. A banda, el volum recull també un seguit d'articles que Llena va escriure a propòsit de Tàpies, però que són, alhora, una mostra de la seva visió de l'art, no només pictòric. A més, l'edició s'enriqueix amb la reproducció d'algunes de les obres citades de Tàpies. Hi ha fotografies dels dos artistes plegats en diversos moments de cocreació. Seguidament, cada ferida, la sang d'un poema, de Ferran, Gadea i Gambús. Introducció a la vida, l'obra i la recepció de Joan Salvat Papasseit, l'any del seu centenari. S'estructura en tres parts. El primer bloc fa un repàs a la seva breu vida. Papasseit mor en menys de 30 anys, profusament il·lustrat amb fotografies inèdites que la família ha cedit a Ferran Gadea per a l'ocasió, la segona part i la més extensa. És un repàs per a tots els poemaris de Salvat, de manera amena i didàctica. Gadea, que havia estat professor de secundària durant molts anys, i això es nota en la capacitat que té de fer senzill el que no ho és, fa un repàs a l'obra del poeta i ens dona les claus mitjançant molts exemples per entendre-la i gaudir-la. Aquest segon bloc conté nombroses reproduccions a tot color de les cobertes de les primeres edicions, així com d'alguns dels poemes visuals més coneguts al poeta. El tercer i últim bloc repassa quina ha estat la recepció de Salvat en aquest darrer segle. Seguidament, teatre complet, Lucrècia, Arminda, Rosaura, de Joan Ramis i Ramis. L'obra de Joan Ramis és la mostra més important de la literatura catalana del segle XVIII i s'emmarca en el corrent neoclàssic, que era el vigent a Europa. En aquell moment, a diferència de Fontanilla, l'altre gran autor teatral de l'època moderna, les obres de Ramis són fàcilment intel·ligibles per al lector d'avui, tant per la forma com per la llengua, així com perquè l'estil neoclàssic defuig de l'obscuritat del primer barroc. A més, els temes principals són universals: l'amor, la justícia, la venjança, etc. Encara avui dia són motius que interpel·len els lectors i espectadors. Aquesta edició presenta, per primer cop, tot el seu teatre en un sol volum. Seguidament, Llibre de fortuna i prudència, de Bernat Metge. El llibre de Fortuna i Prudència, 1381, és una de les millors obres de Bernat Metge i de la literatura catalana medieval, escrita en octosíl·labs apariats o noves rimades i en un català ric i genuí, molt lleugerament impregnat d'occitanisme, narra el viatge inesperat de Bernat a l'illa de Fortuna i el seu debat amb els personatges alegòrics de Fortuna i Prudència. Metge introdueix el lector en una aventura, un viatge fantàstic que proporciona el marc de ficció on el protagonista disputarà amargament amb Fortuna i serà consolat per Prudència, que diagnosticarà i guiarà la seva malaltia. El diàleg que manté amb cadascuna d'aquestes figures constitueix la part central del llibre, una obra polièdrica en què filosofia, teologia i literatura consolatòria es barregen amb la sàtira més punyent i la crítica social. Tot i ser una de les seves primeres obres escrites quan l'escriptor barceloní comptava només uns 35 anys, el llibre de Fortuna i Prudència presenta ja alguns dels trets que l'encimbellarien com un dels millors escriptors a la nostra literatura. Els versos de Metge combinen amb elegància el model lingüístic de les noves rimades catalano-occitanes, amb les influències de les seves fonts llatines i de la parla més popular del seu temps. D'altra banda, Metge és capaç de crear una obra ambigua i de múltiples lectures, en què combina diferents models literaris antics i moderns que adapta per al seu públic. El viatge fantàstic de la faula de Guillem de Torroella i de l'aventura de Vicenç Comas, la poesia alegòrica llatina de l'elegia de Rigo de Setimelo i de l'antic Claudinus de l'any de Lille, amb la imitació que en fa el roman de la Rus de Jean de Moyne. La literatura consolatòria de Boecci, amb el seu de Consolatione Philosophiae, i fins i tot la sàtira social de Juvenal. Bernat Metge veu d'aquestes fonts per crear-hi una obra original i polièdrica. La nova edició crítica de Lluís Cabrí millora el text en diversos punts i ofereix un estudi introductori breu i aclaridor, que aporta novetats significatives en tots els aspectes, context històric i cultural, models, estructura, llengua i estil. Testimonis manuscrits, les notes, aporten informació rellevant sobre el contingut, les fonts i la fixació del text. Així doncs, aquesta nova edició del llibre de Fortuna i Prudència proporciona una oportunitat immillorable per endinsar-se en la primera gran obra de Bernat Metge, un dels clàssics catalans més reconeguts a tots els temps. Les quatre recomanacions les podeu aconseguir a la vostra llibreria de confiança o a la pàgina web de l'editorial Barcino. I abans d'acabar el programa d'avui, us vull llegir un altre poema de Vincles. El cel és clar, edificis alts per damunt dels quals veig la blavor impoluta del cel sota l'arcada del claustre. Els prestatges de la cambra en penombra i dormen els poetes. Haig de fer que es despertin de nou i m'esperonin a respondre al seu clam, tot vivint el present, tant per bé com per mal. El passat em demana que doni pas a uns versos que mai no sé si em salven. Sento una estranya calma, mai no sé si ho dic tot. I fins aquí el programa d'avui, un programa realitzat pel tècnic de Sergio Márquez i un servidor Aron. Ens escoltem a la propera.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Ai, benvingudis, carinyo!
2: Hola! Un ser programa ja, eh?
3: Uau, ai, sí.
1: Uau, com passa el temps. I quina calor, eh?
4: Per oh, ja està aquí l'estiu, nena.
3: Oh, estem regalimant ja.
1: Hi ha moltes que faig que regalinem, carinyo. Bueno, estem a principis de maig, que d'aquí, res, d'aquí poquets dies, és el dia 17, que és el dia internacional contra l'LGTB-fòbia.
2: Oh, sí.
1: I els safrets, que sempre ens agrada reivindicar i rememorar aquestes dates, en parlarem una miqueta, en parlarem.
3: Jo he de dir que avui em fa especial il·lusió el tema que tractarem, perquè a part de ser reivindicatiu, doncs toca una mica més el meu àmbit, el teatro, el teatre.
2: Ah, sí, mira. I a més que és un tema que és molt, molt i molt interessant, és història, i a més us toca més del que us penseu.
1: I agafeu bé l'agenda, perquè tenim a l'ensabonada bueno, un munt de coses. N'hi haurà ni un moment per respirar de tants actes que tenim aquí al voltant.
4: Bueno.
2: I, a més, tenim, com sempre, la iconografia queer, que la personalitzo una miqueta segons els convidats. I m'he basat una miqueta, us en recordeu com va venir Cardemcat, que ens va dir una cosa a cadascú?
1: Ai, sí!
2: Tots us sentireu assenyalades.
1: Mare meva!
4: Doncs sabeu que demanaré jo a les nostres convidades d'avui?
3: Què?
4: Que ens fotin mal. Però dins els safareig, vull dir, el gibrell.
1: Bueno, a dintre.
4: Dins el gibrell.
3: Vale.
4: Que pensava.
2: Que ens donin un cop de mà.
4: Exacte.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
3: Doncs amb mi anirem de viatge a un poble veí. Així que quedeu-vos perquè comença el safareig.
5: Bona nit, gent del Baix Penedès i del món sencer. Pareu bé les orelles i prepareu la bugada, perquè ha arribat l'hora d'anar al safareig.
6: I agafeu la roba de colors, que aquí hi ha lloc per totis.
7: I no patiu, que no destanyeix, eh?
3: Digues, orella!
5: El safareig és una producció de ràdio i televisió al Vendrell, amb la conducció a càrrec de...
3: Maria Unión.
7: El Quim Sicà.
6: La Nora Torre.
7: I la Zafiro.
3: Anem a fer la patada sobre els temes que ens interessen.
5: I que ens afecten a tots, totes i totis. Oi que m'entens? El safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
3: Per tu.
6: Per ton pare.
5: Per la iaia.
7: Pel veí de baix.
3: O per aquella tieta desubicada.
7: Ai,
6: per un amic.
5: O per ta germana.
7: O per ta cunyat, que prou falta li fa.
5: Prepareu el gibrell i el sabó i comencem! Anem a posar en remull les etiquetes socials.
8: Passeu, passeu, que veureu el safareig.
2: Durant anys ens han explicat que les bruixes eren dolentes, que portaven berrugues, que feien pocions, que parlaven amb el dimoni i tot, eh? Però i si no eren bruixes? I si simplement eren dones pobres, dones vídues, que eren lliures i que, bueno, que sabien massa i que curaven i això... doncs molestava una miqueta. Durant segles les van jutjar, les van assenyalar i també les van torturar. I després van agafar i van fer comptes infantils amb la seva història. Avui, al safareig, obrim el judici més pendent de la història. Endavant, Vivian Segurana i Irene Márquez de les Bruixes del Baix Gaià.
4: I on heu deixat l'escombra, carinyos? Home, clar, ben
3: senzill. Tu ja te la podies...
4: Home, jo sóc especialista a posar-me coses per aquí, carinyos.
9: Si portàvem l'escombra, sortíem volant.
4: Ai, ai, ai. L'alegria que estigueu aquí, carinyos.
3: I aquest tema m'agrada.
2: M'agrada, també m'encanta, m'encanta. Primer de tot, sempre preguntem, per què ho has escollit aquesta cançó que estàvem escoltant ara?
9: Doncs bé, de fet no és una sola cançó. Són diverses cançons retallades que les vam fer una sola peça musical perquè buscàvem una música que tingués força i que tingués també una part de sensualitat, d'alguna manera que representés allò que aquestes dones anomenades bruixes doncs feien quan es trobaven al bosc aquests aquelarres, no? I el que feien ell era doncs intercanviaven els seus coneixements, aprenien les unes de les altres. També era un espai d'alliberament, d'expressió, mm-hmm. perquè la societat d'aquella època no les deixava ser, i elles volien ser.
10: Clar.
9: Aleshores, una manera d'expressar-se, a més d'oralment, doncs era a través del cos. Llavors, doncs, elles prenien les seves pòssimes que es mm-hmm. feien, que podien ser doncs, afrodisíaques o al·lucinògenes, i aleshores doncs, es desinhibien entre elles perquè hi havia molta confiança. Per tant, que tota aquesta música havia de tenir molta força, també molta feminitat, mm-hmm. i vam buscar peces musicals que tot això ho englobés.
2: Molt bé, que
10: guai.
2: Guai. I, bueno, primer de tot, qui sou i què feu les Bruixes del Baix Gaià?
11: Bueno, les Bruixes del Baix Gaià som un grup de dones, mm-hmm. que sortim d'una associació feminista que es diu Papallones Liles, que és també del Baix Gaià. I d'aquí sorgeix la idea de reivindicar el paper de la dona al segle XV i donar-li doncs, el reconeixement, no?, que ha trigat i molt històricament en reconèixer aquells judicis que es van fer, no?
9: Uh-huh.
11: I, bueno, va sorgir una mica així en tertúlia entre nosaltres de com podem fer, i, bueno, la Vivian, que és directora de teatre, doncs li va donar forma a tot això.
2: Sí, que primer, en un principi fèieu quedades per fer una miqueta d'unió, no?, entre dones i demés.
11: Reivindicació feminista.
2: Reivindicació feminista. Mm-hmm. I aquí va sorgir doncs, una miqueta la idea de fer un espectacle, no? Si ens vol explicar com va sorgir.
9: Bé, una mica va sorgir perquè arrel del dossier que va publicar la revista Sapiens el 2021 sobre la cacera de bruixes, doncs a mi se'm va despertar. Jo passo molt de temps al Pirineu.
2: Vale. Mm-hmm.
9: I aleshores el Pirineu va ser el focus de la cacera de bruixes entre els segles XV i XVII a Catalunya. Però és clar, fora del Pirineu i de la Catalunya central hi ha moltes bruixes que no són tan conegudes. I aleshores vaig pensar, una manera de portar aquesta història, aquesta reivindicació, doncs és a través de les arts escèniques, que és el meu camp, a través del teatre, i doncs també donar a conèixer totes aquestes dones que no són tan conegudes i però que van existir, mm-hmm. i que són tarragonines.
2: Bueno, fer-les conèixer, portar la seva història a tothom, també conscienciar una miqueta del que suposava ser assenyalada com a bruixa, no?, en aquells temps. I a la història hi ha una protagonista. Què me'n podeu dir d'aquesta protagonista? Qui és? Què en sabem de la seva història?
11: La protagonista és la Francina Marina, mm-hmm. que és la que en aquest cas represento jo, i va ser una dona que va ser jutjada entre el 1548 i el 1549 a Barcelona. Va tindre un judici bastant llarg. Però sí que és cert que no hi ha una... En el cas de la Francina és un nom com una mica... Existeix, però és la representació de moltes dones d'aquell moment, d'aquell context, d'aquell marc històric, no? És una dona que bueno, que això, que va ser jutjada per bruixeria i res. No hi ha excessiva informació d'ella en concret,
2: però és una història que repeteix.
11: És una història que representa a totes les dones. Amb ella el que hem fet és representar a totes les dones,
2: clar,
11: que van ser jutjades.
2: És una cosa molt comú, no?
11: Exacte.
2: Perquè, clar, nosaltres quan pensem en bruixes pensem una mica en Disney i en la dolenta de la història d'un conte.
1: No? La bruixa avorrida.
2: La bruixa avorrida, sí. També, perquè no. Però qui eren realment aquestes dones? Qui eren? Què feien? Per què les assenyalaven com a bruixes?
11: Doncs majoritàriament eren dones doncs que trencaven l'estereotip, mm-hmm. que se suposava que devien tindre, no?, en aquell marc històric. Eren dones viudes, metzineres, pobres, eren dones remeieres, parteres, i bueno, se les assenyalava sobretot per no complir l'estàndard que s'esperava d'elles, que eren dones doncs, que tinguessin la seva família, que serveixin al marit, i bueno, trencaven totalment amb l'estereotip.
2: Incomodava i volien buscar una raó per apartar-les una miqueta, no? de la vida i del mar social. I després vosaltres també heu fet investigació sobre bruixes que han estat per aquí, per la zona, pel Camp de Tarragona. Com, on heu trobat informació d'això? Jo m'ho plantejo i com ho fas? Li preguntes a ChatGPT?
1: No, jo conec a moltes bruixes a qui podria preguntar. No, però aquestes són més modernes, potser no les han conegut.
10: És contemporani.
2: Però deu ser difícil, no?, buscar documents d'aquella època de fa, pues, quasi 10 segles, o sigui...
9: Sí, de fet, és el que parlàvem abans, la majoria d'investigacions s'han centrat en la Catalunya central i la Catalunya del nord, perquè és on va ser el focus de la cacera de bruixes. A partir de la revista aquesta, del dossier que va elaborar Sapiens, allà hi ha un mapa de la cacera a Catalunya.
2: Ah, vale.
9: Aleshores hi ha municipis marcats on va haver-hi judicis contra aquestes dones acusades de bruixeria. A més, ha hagut tot un treball de documentació, la tesi de Pau Castell, per exemple, diversos articles, diferents llibres de divulgació històrica, on hem estat investigant. A més, també col·laborem amb Viquibruixes.
2: Vale.
9: Viquibruixes està vinculat a la Viquipèdia.
2: Ah, vale.
9: Perquè a la Viquipèdia només el 20% de les biografies que surten són de dones.
11: Oh, ja.
9: I dins de la Viquipèdia hi ha Viquidones i es va formar el grup Viquibruixes. I el que ens dediquem és precisament això, a investigar, documentar-nos i introduir biografies de totes aquestes dones a la Viquibruixes, és a dir, a la Viquipèdia, perquè els hi donem veu.
2: Clar.
9: I parlem d'elles.
2: I d'on es pot treure la informació? Què feu? Aneu als pobles on estaven marcats? On...
9: Bé, la cosa és que, clar, aquí a Catalunya la cacera de bruixes la va estar engegada principalment per tribunals municipals,
2: vale,
9: no per la Santa Inquisició. Aleshores, tota la informació que hi ha està molt diversa.
2: Vale.
9: Llavors, és un treball d'anar, doncs sí, amb arxius municipals, amb ajuntaments... Tot això t'ajuda perquè sempre hi ha algú que ha escrit alguna cosa. Per exemple, la tesi de Pau Castell. Ja et surt un nom, ja et surt aquí, va trobar alguna cosa. Doncs ja és... Vas tirant del fil. Llavors, aquí a Viquibruixes, per exemple, tenim tot un llistat de documents que hem anat trobant i és qüestió d'anar tirant del fil d'aquí, ostres, aquesta bruixa van dir que va viure doncs, per la zona de, doncs, això, del Tarragonès, anem cap a l'arxiu de Tarragona i si trobem alguna cosa, aquest nom el trobem, i és anar buscant, és tot un treball d'investigació. Hi ha molta, molta feina a fer.
2: Moltíssima.
1: I segur que aquesta informació no està a l'abast de... Vull dir, no és tan pública com qualsevol altra, no? Vull dir, potser s'ha volgut amagar, no?, des de sempre. Com a vergonya, potser.
9: Clar, abans sí que estava molt amagada. A dia d'avui és informació pública, però és informació que ha estat com abandonada.
2: Yeah.
9: I hi ha moltes vegades, vull dir, no s'hi sap realment on està.
11: Yeah.
9: Has d'anar buscant.
2: Has de demanar...
9: Sí, és una feina molt, molt lenta, molt... Però és també molt bonica, perquè saps que quan ho estàs fent... estàs alliberant aquesta memòria històrica, no? I estàs donant veu a totes aquestes dones, a dir, que són les nostres avantpassades.
2: Sí, perquè, Irene, com ha estat per tu representar a una dona que ha patit ser acusada per bruixeria? Com ho has viscut? Perquè al final, com a actriu, aquí tenim la Maria, que en parlem molt del tema, que t'hi fiques molt el paper
11: molt,
2: al final.
11: Molt.
2: Llavors, com ha estat?
11: Molt, és com un treball bastant potent, no? Perquè pateix molt.
2: Clar.
11: I quan estem assajant, a vegades dic, frena, perquè surto com si literalment m'haguessin donat una pallissa emocional, no? I a vegades he de posar una mica de fre perquè em noto com exaltada, no? Perquè sents aquesta ràbia, aquesta impotència. Hi ha escenes en les que, bueno, amb l'altra companya, no?, amb la que tinc conversa, ella em parla i jo noto aquesta ràbia de dir, ostres...
1: Per què?
11: Sí, m'he ficat... Quan ella em va passar el guió i vaig llegir, és com que vaig empatitzar de seguida. No és gaire difícil, perquè al final totes, en un moment donat de la vida, ens hem sentit jutjades, no? I fas aquest exercici d'empatia i... Bueno, és anar treballant, evidentment que ella m'ha guiat molt, no? Però sí, t'hi fiques, en aquest cas m'he ficat bastant en el paper i sí, ho pateixo bastant.
2: Perquè, clar, això també és una altra pregunta que et volia fer, que a dia d'avui, quines dones o en quines situacions qualsevol dona es pot sentir jutjada com una
11: mujer? Ostres, jo crec que diària i contínuament.
2: Qualsevol dona?
11: Qualsevol dona. Sobretot dones que estan en primera línia, de pues, política o...
2: Estan exposades.
11: Dones que posen la seva, bueno, els seus coneixements i són jutjades. Sí, això és una realitat avui dia. A les feines, en qualsevol lloc, jo crec que...
1: Qualsevol dona que aixeca una miqueta més la veu que qualsevol altra dona, o potser que qualsevol altre home, és assenyalada.
11: No?
9: Que toqui temes que no interessen, com és la memòria històrica, per exemple.
11: Per exemple.
9: O que es posicionin contra el masclisme institucional. Totes aquestes dones, o com ha dit ella, les que estan en primera línia de la política i defensen drets fonamentals.
2: Sí, això... que incomoden simplement per ser dones que estiguin allà donant la seva opinió. Vosaltres heu pensat alguna vegada que si haguéssiu nascut al segle XVI us haurien assenyalat com a bruixes?
9: Ui, segur.
11: Totalment.
9: A més, que... orgullosament,
11: sí, no? Sí, perquè també amb l'activisme que fem feminista
2: ja
11: incomodem 100%. I ja notem això que som silenciades i a vegades hem de picar pedra i quan ens reunim ens donem compte de que no som benvingudes. Per molt que estiguem fent un activisme que ens afecta a totes, hi ha un sector que no li agrada que estiguem allà. Ja. El que passa que en bruixes es queda com més camuflat, però quan realment vas al peu del canó amb segons quines coses és com, ui, aquestes per on venen, no? I més quan ens reafirmem, costa.
10: Jo crec que es camufla més amb el tema bruixes per tot el que ha vingut després, no? O sigui, ara mateix tu dius una bruixa i una bruixa és una dona amb curves, lletja, amb un nas, molt
2: estereotipada.
10: Sí, i també per infants, no? Que és la dolenta
2: del
10: conte. Llavors és com, ai, bueno, pues bruixes, que guai. I al final això té un rerefons, que és tot això històric.
9: Sí. És que l'imaginari popular n'és ple de dones d'aquestes velles, lletges, encorbades, amb un gat negre, amb una escombra i amb un barret punxegut.
10: Sí.
9: Però realment, fent un repàs a la història, trobem tota aquesta documentació que ens parla de que la realitat era molt diferent. Aquestes dones tenien molts coneixements sobre l'ús medicinal de les plantes que es transmetien de mares a filles i hi ha documents fins i tot que afirmen que van ser les primeres metgesses de la història d'Occident, les primeres farmacòlogues i les primeres anatomistes de la història. El que passa que...
1: Tenen un llibre d'història sobre això.
9: Clar. Bueno, amb llibres que estaven amagats. I clar, fent recerca, al final tot va sortint, no? Buscant amb arxius, buscant documents molt antics, i s'ha trobat doncs, que aquesta era la realitat. Però clar, en aquella època la intel·ligència era cosa d'homes. Vull dir, una dona, és el que ha dit la Irene, havia de servir al marit i criar els seus fills, i d'aquí no surtis.
10: I poc home.
9: Clar.
10: Sí.
2: Sense qüestionar-te res, o sigui, sí. A mi m'ha semblat molt interessant això de que les bruixes probablement hagin sigut les primeres metgesses. És algo que impacta moltíssim i que segur que moltes persones que han estudiat carreres més popularitzades dins de l'àmbit masculí, igual també moltes vegades s'han sentit una miqueta assenyalades o tractades com a bruixes, perquè al final és no ser benvinguda en algun lloc. I dia una frase que m'encanta, que diu, sí, soc bruixa, si bruixa vol dir ser dona, no? És maquíssima aquesta frase. Què significa per vosaltres?
11: Ostres, hi ha una escena en què la Francina ho diu, això, no? Ja quan està a les últimes, no? I que sí que li diuen, reconeix,
2: confessa
11: que ets una bruixa, no? I diu, sí, sóc una bruixa. Sabeu per què? Perquè no sóc el que diuen de mi, perquè sóc molt més, perquè sóc fidel a mi mateixa, al que penso, al que sento, perquè no sóc un objecte, i llavors, perquè això, si això és ser una bruixa, doncs sóc una bruixa, perquè sóc fidel a mi, que això, quan tu ets fidel a tu mateixa, doncs, fa que... Però és que se't tracti de bruixa.
1: I sent fidel a tu mateixa sense por a la foguera.
11: Ah, exacte.
1: Sí, sense por a la foguera.
11: Amb totes les conseqüències, no? Mm-hmm.
10: Bueno, i que si tu dius que això és ser bruixa, doncs m'apropio d'aquesta paraula, no?
11: Exacte.
10: Igual que maricón, igual que no sé sí, què, sí, que a vegades hem parlat moltes vegades. Maricón, sí, sí. Pues claro.
12: Amb allò que t'han tirat pedres o t'han atacat, doncs ho agafo sí. I, no? Com doncs deia aquella cançó, i m'hago mi paret, no? Sí, faig la meva barricada.
2: Que al final no sigui un insult, sinó que és simplement... I li dones la volta. Així. Sí, i ja està. És una manera. També, al final, posar-li nom a les coses és reconèixer que existeixen, no?
11: Exacte.
2: Llavors, és una mica com la lluita feminista o la lluita LGTBI que fem aquí, que al final posar nom, parlar del tema, doncs és important, i a vegades doncs, ens apropiem i ens diem entre nosaltres maricons, perquè és el que ens deien al col·le, i pues, al final acaba sent algo bonic, algo...
1: Nostra.
2: Sí, algú nostre.
1: Sí,
9: sí. Les dones sempre han sentit bruixes.
2: Sí.
9: Sempre. El que passa que ha tingut sempre una connotació negativa. I ara que la història doncs, està sortint a la llum, s'està donant veu a aquesta veritat, vull dir, per nosaltres ara que ens diguin bruixes és un orgull.
2: Clar.
9: Doncs gràcies. Soc una dona sàvia.
11: Clar.
2: Sí. Mm-hmm.
9: Clar.
1: Lliure. Lliure.
9: Sàvia, lliure i valenta.
11: Sí, sí.
9: Exacte. Això.
2: Sí, sí. Hi ha molta gent LGTB que està tu aquí, maricón. La G de tu sí. Porta sí. Amb un cor.
12: L'etiqueta amb mi.
2: Sí, aquí, sempre. Maricón.
12: Sí.
2: I us volia preguntar, perquè també molta gent pensa, quan pensa en bruixes, el tema de la barruga al nas i el barret punxegut, però també pensen en tarot, pensen en màgia, pensen en llegir el futur, la típica gitana que et llegeix la mà, no? Això realment al segle XVI passava o això ha sigut algú després?
11: Home, jo crec que coneixement astrològic
9: sí.
11: Hi havia.
2: Vale.
11: O sigui, les dones, el coneixement de l'astrologia, dels estels, del camp, de la pròpia natura, tot això existia.
2: Sí, a aquestes dones que assenyalaven com a bruixes, també pot ser que era perquè fessin aquestes coses, perquè igual et llegien el futur, o això ha sigut poder més endavant.
9: Estaven molt connectades amb la natura.
2: Sí. Vale.
9: Es comunicaven, entenien els cicles de la lluna,
11: exacte.
9: I entenien que les dones són cícliques, i els canvis de la natura, llavors sabien... Podíem saber si venia una tormenta, doncs, com la pagesia avui en dia. Segons sí. Estigui la terra, segons el comportament dels animals, saben quin temps farà.
2: Sí.
9: I també, llegien a vegades, doncs, segons es tiraven les pedres aquestes, les runes, o al fons, el pozo que es diu,
11: sí,
9: no?
11: Vale.
9: No? Alguna infusió. Això sempre ha existit.
2: Vale.
9: Sí, suposo que les cartes ha sigut alguna cosa més moderna.
2: Sí, clar, però... clar, la manera, no? Però sí. Ja feien les seves coses per poder sí. Saber o conèixer o, sí, o investigar.
10: Jo he de dir que, ara que has fet aquesta pregunta, me voy un poco del tema, em ve de gust que vingui aquí una tarotista
2: i
10: que ens llegeixi la mà, no sé què...
2: La Zafiro podria
10: fer.
1: Jo una mica bruixa soc, una mística de tant en tant soc.
2: Alguna vegada ho has dit, que un dia podries tirar-nos les cartes.
1: Les podria fer, sí, sí. El que a mi m'interessa molt és la recepta de l'afrodisíac que aquest que deies. Això m'interessa a mi moltíssim, no la tindreu per casualitat.
11: No, està amagada.
1: Ai, s'ha de compartir, com ara germana.
12: T'has de ficar la Kelarre,
2: Zafiro. No et donaran la recepta, però un gotet de benvinguda poder ser.
1: Un gotet, una garrafa sencera.
2: Una litrona.
1: Una garrafa.
9: Oh, escolta, si et veus la poció que ens bevem nosaltres a la Kelarre, sabràs el que fem amb una escombra.
1: Oh,
2: wow. Wow.
1: I quan dius que podem veure?
12: Sí, anava a dir, permeteu-me una pregunta sí. Fora de la d'esto. O sigui, però la Kelarre està tancat només a dones? O, per exemple, també hi poden entrar, poden participar de l'associació de persones...
1: Bruixots, no siguin, bruixots.
12: Exacte. Bruixots també hi ha hagut, també se n'han
9: perseguit, sí.
12: No tants, evidentment.
9: Quan vaig escriure el guió, ho vaig escriure pensant en que fos interpretat tot per dones. De fet, el protagonista masculí és una dona.
2: Mm.
9: El que passa que nosaltres vam començar sent 6 actrius, a dia d'avui som un grup de més de 20 persones,
1: wow.
9: I aleshores, a dia d'avui també formen part homes.
2: Mm.
9: El que passa que aquests homes, vull dir, el paper que fan són de carcellers... I, evidentment, també els tècnics que hi ha darrere, perquè darrere tot espectacle hi ha molt de treball d'equip i allà també hi ha homes. Aleshores, sí que poden entrar, perquè, a més, és un espectacle que està sempre en procés d'evolució. anem afegint noves escenes, nous elements, perquè no, qüestió de repetir cada any el mateix. Mm-hmm. I quan més informació també tenim sobre la temàtica, doncs aleshores anem afegint nous personatges reals, tots en nom real, mm-hmm. i noves escenes. I aleshores, si que poden entrar homes, però tenen papers com molt específics, vull dir, perquè és una obra de teatre reivindicativa. Sí, sí, i som sí. nosaltres les que volem donar veu a totes aquestes dones, que quan sortim mm-hmm. a fora... Vull dir, per nosaltres la sensació és de dir, va per totes vosaltres.

0: Pikachu l'hai cristal·litzat? Quin Pikachu dic jo?
1: Submergible?
0: També sempre.
2: Això sí que, això sí que és màgia. Això sí que és màgia.
1: Bueno, comencem. Una dona històrica que avui seria acusada de bruixa.
3: Vivi Anderson.
1: Molt bé, m'encanta. Una paraula que defineixi el teu personatge, Irene.
3: Fidel a si mateixa.
1: Molt bé. Un objecte que sempre hauria de portar una bruixa moderna o algo que l'identifiqués, alguna manera de fer, algo que diguis, mira, una bruixa d'avui dia, del segle XXI, segur que seria així o portaria això.
3: Per mi una dona molt trencadora.
1: Qualsevol cosa que sigui trencadora, que s'ha sortit de la norma.
3: No hi ha res, però perquè potser és molt...
1: Sí, anar rapada, per exemple.
3: Sí, bueno, algo, hi ha coses que poden... que sobten, no? I dius...
1: Sí, és
4: jo
1: bruixa.
4: El cap ben alt, no? Quan tu veus una persona caminant
3: també,
4: amb seguretat, la seguretat.
1: Sí, doncs sí.
3: La seguretat, totalment, sí.
1: I una frase per totes les dones que s'han sentit jutjades per ser diferents, que els hi diríeu? Hi ha més emotiu, per tancar.
4: Ser diferent és una virtut. La persona que trenca les normes té l'oportunitat de canviar la història.
1: Molt bé. Wow. Que bonic.
2: Totalment.
1: Que bonic.
2: Oh, guai.
1: No.
2: Bravo, bravo.
5: Ha quedat, nena, estupendamente, eh?
0: Si això vol dir ser bruixa, jo vull ser bruixa.
2: Tots.
1: Tal qual. Perquè durant segles ens van fer creure que les bruixes eren monstres. Però potser les bruixes només eren dones que no volien callar. Dones que sabien, que curaven... i que no encaixaven. Vivian, Irene, gràcies per tornar-los el nom, per fer memòria i per recordar-nos que encara avui hi ha dones que són jutjades per ser lliures. Així que, bueno, sense més dilació, anem cap a l'ensabonada.
2: I ara sí que
3: sí. Què ens portes?
2: Vinga, va, què us porto? Com he dit al principi, estem molt a prop d'una data que és una de les efemèrides que ens agrada recordar durant l'any, que és el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. I un moment, perquè això no surt de no res. Aquesta data commemora el 17 de maig de 1990, quan l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals.
1: Molt bé.
2: Ojo, malaltia mental. Fa només 35 anys que deixem d'estar considerades malaltes a nivell oficial.
1: I només. Les persones trans fins al 2017.
2: És que, Déu-n'hi-do, sembla que tinguem molta carrera feta, però...
1: No.
2: Mare meva, que hem de sortir de l'ou.
3: Fa poc.
1: Fa molt
2: fa
1: poc.
2: Fa molt poc, Maria. Molt tu poc. Encara no eres ni aquí.
4: Una cacera de bruixes actual.
3: No, ja.
2: Exacte.
3: Sí, 9 anys, no. Quantos?
1: El 2017 fa res.
3: 10 anys abans que jo nascés.
2: Imagina't. Sí. No res, no res.
0: Hi ha moltes mariquites que van pel carrer encara amb la Ila.
2: Sí, sí.
0: Però va ser com si fossin noves, eh?
2: Exacte. Si
0: noves. Però oficialment
3: sí, sí.
0: Amb la Ila pel carrer encara.
3: Que fort.
2: Sí, sí. Per això aquest dia és tan important, no només per denunciar les violències que encara patim, sinó també per recordar d'on venim i tot el que s'ha lluitat. Al territori hi haurà actes, concentracions i activitats de sensibilització. Així que estigueu atentes als vostres municipis i, sobretot, sortim al carrer, visibilitat, memòria i lluita. I un dels esdeveniments que també està lligat a l'entorn d'aquesta data i que tenim ja a tocar és Fantasia, que tornen les gales drag d'H2O.
0: Bueno.
2: Mare de Déu, senyor.
0: Oi, què? Nena, guaita.
2: Guaita,
5: quin cartellàs.
2: Què posa?
5: Semifinal, el 22 de maig del 2026, a Comarruga,
0: el Vendrell.
5: Ai, i després a Reus, la meva
2: a Reus, Maria, ai. Nena, a casa teva i la segona residència, gairebé. O sigui,
0: que jo pot? No puc estar més orgullosa, carinyo, de que es faci per primera vegada una gala drac aquí, al Baix Penedès. Que
5: fort,
0: a la capital del Baix Penedès, a la platgeta, a Comarruga.
2: Poc se'n parla d'això.
0: Home, que això. Serà un espectacle, home, un esdeveniment.
2: Aprofitem-ho, gent del Baix Penedès, aprofitem-ho, que això és com el cometa Halley que passa una vegada i quan t'has d'espavilar, doncs hem de veure-ho i de viure-ho, això. Serà, com hem dit, ja ha tingut lloc la primera semifinal.
3: Sí.
2: La segona semifinal és aquesta que tindrà lloc el 22 de maig, com deies, Maria, a les 8 del vespre a l'edifici Tavaris de Comarruga.
3: Home, el Tavaris.
2: I la gran final serà a Reus el 4 de juliol a les 8 també al Teatre La Palma. O sigui que ens venen, bueno, uns dies de molta emoció, amb 6 finalistes, això ho ha assegurat, una aposta clara pel terreny del territori i, bueno, que si teniu ganes de pujar a l'escenari...

0: Aquest és el nostre moment, no?
1: Jo voldria apuntar-te, carinyo meu, Guim.
0: Digue'm, digue'm.
1: Que tinc la llengua desentrenada, carinyo. Enteneu-me. Que això, on és la meva càmera, carinyo? La meva càmera, aquesta, on te la tinc?
2: Allí.
1: A veure, nena, allà, nena. Heterosexuals que s'esteu sentint. El drac també és un espectacle per vosaltres.
0: Home, i tant.
1: Eh? Home, que
0: més per ells que per nosaltres.
1: De fet, clar. Vull dir que no, vull dir que moltes vegades es pensa que el drac només és una qüestió només per la gent del col·lectiu, i carinyos, el drac és art, en majúscules, sí. Però art.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, veniu a veure-ho.
0: Vull dir, és un art i qualsevol art és cultura. Per tant, culturitzeu-vos. Sisplau, us ho posem
2: amor.
0: Aquí, a la porta de casa, gairebé. Molt ben dit, Zafiro, doncs sí, sí, totalment. I bé, seguim de festes, perquè, atenció, aquest dissabte, que això és ja 16 de maig, arriba una nova edició de la Unicorns Party! Uau! O sigui, fantasia de festival. Evidentment, per celebrar una vegada més el Dia Mundial contra la LGTB-fòbia, amb una festa que, en motiu ja dels 5 anys que porten de Unicorns Pride Ebre, augmenta de tamany i es converteix en una festa XXL a Roquetes, les Roquetes de les Terres de l'Ebre.
3: Sí, important
0: remarcar. Important, això, no ens ho supliquem. Al cap de cartell tindrem l'Adrià Roca, que és guanyador de la Unicorns de la Passarel·la. Estarà presentat per la Valerie Norton, que és la tercera classificada de Delta Drac 2026.
1: Bueno.
0: És que tots són noms aquí.
1: Paraules majors, eh?
0: També hi haurà pregó amb gent del territori, DJs, perquè...
2: I el nostre DJ.
0: No pari la festa. Home, mira qui tenim aquí.
1: El Toni Vermont punxant, en exclusiva, carinyo.
0: Èxit assegurat, si està el Toni per allà, també. Tot és assegurat. I que felicitem aquests 5 anys de l'Unicorns Pride d'Ebre i que per molts anys més, també.
1: Que una feina molt ben feta.
0: Molt ben feta i necessària. Per tothom, eh? Per gent del col·lectiu i gent...
3: Totis.
0: No del col·lectiu, diguem-la. I ja, per últim, un any més, acabem amb cultura queer de proximitat per aquestes dates, perquè arriba el mes Quarts 2026, que és la trobada d'art LGTBIQ+, de Ribes i les Roquetes, les del Garraf, aquestes, eh? Ojo, aquí no ens confonguem. Tindrà lloc, també, és una celebració que té lloc sempre al voltant del 17M, i dues cites claus, que us direm ara mateix. Exposició col·lectiva d'artistes del col·lectiu, que tindrà lloc, bueno, es va inaugurar ja des del 8 de maig fins al 7 de juny, a la Sala dels Xulius de Sant Pere de Ribes, i el 17 de maig, al matí, hi haurà el vermut artístic al pati també dels Xulius. O sigui que art, comunitat i mirada dissident per celebrar-nos i reivindicar-nos un any més. Mentrestant, encara queden alguns actes de l'Orgull Ballenc, que aquests també apuren fins al final de mes. Així que ja veieu que el territori bull, i no falleu, participeu, fem xarxa, perquè d'això també va tot plegat.
3: Bueno, abans de començar, parlem d'una paraula que ens encanta i que ja hem mencionat, aquelarre.
0: Oh, sí!
3: És molt bonica.
2: És potent.
3: Sabeu què vol dir o no?
0: És euskera, no?
3: Ah, bueno, això no ho sé. És basca? Aquelarre és basca?
4: Bé, en català seria un aplec.
3: Ah, vale, doncs jo he posat aquelarre.
4: Aquelarre és molt bonica i tothom sap el que és aquelarre.
3: Sí, exacte.
0: Però ve d'allà dalt, ve d'allà dalt.
3: Sí, que tradicionalment era simplement una reunió de bruixes, un espai on les dones es trobaven, compartien coneixements, feien també rituals, aquestes pòssimes, aquests balls que dèiem abans, i coses que igual estaven una miqueta prohibides i que molestaven el patriarcat.
1: Tu ets conscient, Nora, que estàs descrivint
3: sí.
1: El safarer.
3: Sí.
0: En quin moment hem posat a parlar?
3: La següent frase que anava a dir era, o sigui, literalment...
1: Nosaltres.
3: Sí, som. I és que nosaltres també ens reunim, parlem, incomodem, no? Som dones, tu també, Quim.
0: Sí, i tant.
3: Sí, o sigui, al final és una miqueta el que estem fent aquí. I, de fet, un dia ja ens van compartir en bruixes. No sé si us en recordeu,
0: sí?
3: Que quan a les falles de l'any passat...
2: Ah, és veritat!
3: Ens
2: van fer bruixes. És veritat,
3: ja
2: tenim aquí el tronc.
3: Sí, era un aquelarre, perquè aquí al Vendrell fan per barris, fan com unes falles, com les falles de València, i llavors...
2: Bueno, no, com les falles de València, no.
3: Millor.
2: Les falles de València, aquí les falles... Vendrell, que són, sàtires a l'Ajuntament de Vendrell,
0: bueno,
2: i tot.
0: Les de València però... també són sàtires, però a sí, però, Con Arte. Però allà s'hi dediquen tot l'any.
1: El que dimec jo cartell?
2: Sí.
0: Està per allà.
1: Ara torna.
0: Vale, més, tot, mira, més.
1: Ara torna.
0: Nosaltres seguim, eh?
1: Sí, sí.
0: Mira, a més, parlant de València, avui vaig bastant valencià a fer la mà.
2: A fer la mà. I què vol dir això?
0: A fer la mà, doncs a fer la mà. Home, va, bé, vés.
2: Vés a pastafans.
0: Sí, una mica.
3: No,
0: no
3: sabia aquesta paraula. Ai,
2: jo, aquelarre, m'agrada perquè hi ha un grup de ties que és Tribade.
3: Sí, sí. M'encanta. I tenen
2: però
3: un
2: defecte.
3: No, ho anava a dir.
2: Aviam si no vas a dir.
0: No. Aquí tots estem fent com lectura del futur.
3: No, però és que els afets són molt aquelarre i ens agrada, a la Maria, sí. A mi ens agrada Tribade, que ho vam parlar la temporada passada, que de fet tenen un àlbum que es diu Aquelarre i és molt bonic. No sé si vosaltres coneixeu aquest grup, doncs us el recomanem moltíssim. Són dones feministes que dins de les seves lletres doncs reivindiquen un munt de temes, llavors...
2: I molts col·lectius.
3: Sí, molts col·lectius, a persones racialitzades, al col·lectiu, a dones, llavors, sí. super recomanable.
2: Què ens portes?
3: Sí, llavors, el que estava dient, a veure que m'he perdut una miqueta, vale, sí, que unint una miqueta amb el tema col·lectiu, bruixes, i que al final doncs aquí també som una aquelarre, una miqueta, una cosa que hem jugat totes alguna vegada, almenys les persones del col·lectiu, és haver de descobrir quin seria el nostre nom si fossin drag queens. No?
0: Ah, sí.
2: Ah, bueno, jo fins... sí.
3: Sí, és una cosa que hem fet.
0: No, sí, ho hem fet. A veure, quan vam anar a fer el cruzant amb Cardem Cap...
3: Exacte, quin és el vostre nom drac,
0: sí,
3: no?
0: Sí, jo tinc clar.
3: Doncs jo em preguntava, Irene, Vivian, si fóssiu bruixes, heu pensat mai quin seria el vostre nom de bruixa? Són tres preguntes. Espera, aquí tenim... Us faig les preguntes, així penseu, sí. I ara donem entrada a la Zafiro amb el supercartell.
2: Zafiro, espera que t'ajudo!
3: Les preguntes eren...
0: Vinga, va.
3: Quin seria el vostre nom de bruixa? Quina seria la vostra especialitat màgica, no? Perquè al final cada bruixa s'especialitza a fer una cosa o una altra, a llegir el futur,
0: les pocions,
3: curar... Sí. I quin seria el vostre objecte de poder? Una vareta,
0: amulets, coses,
3: sí,
0: així...
3: Exacte. Exacte, llavors, nom, l'especialitat màgica i l'objecte de poder. Mm. I ara sí, podem veure el que ens van dedicar al barri del Vendrell, noies?
0: No sé si ho tenen a punt, eh? Perquè estan remenant allà el traster a lo fondo, lo fondo, que com més fondo busques, més sorpresa.
3: Ho tenim. Sí.
0: Vinga, va.
2: Mira, que xulo!
3: Perquè
1: per vosaltres,
3: Era molt més gran, el van cremar.
2: La Zafiro, jo, la Maria i la Nora.
3: Molt bé.
1: Havíeu de venir, nenes.
0: Havíeu de venir. Estava escrit. Mira, el podem guardar.
3: El podem posar aquí.
1: Posem-ho aquí darrere.
3: Sí. Va ser l'única part que es va salvar i no vam cremar.
0: Exacte.
3: Mm. És
4: literal?
2: Sí. Vaig dir, abans de cremar-la me la doneu.
0: Clar. És de València, fan el ninat indultat.
4: Que mai se sap, però és molt maco.
2: Que mai se sap. Perquè era xulo.
4: Sí, és xulo, sí.
2: Sí, sí. Que ja sabeu, un altre acte de la teva agenda, primera setmana de juliol, falles.
0: Ja arribarem, nena.
2: Barris del Vendrell.
3: Tornarem a sortir. Ja ho veurem. Heu pensat quin seria el vostre nom, la vostra especialitat màgica i el vostre objecte de poder?
2: Ostres,
4: quines coses. Sí, el nom... Vull dir, jo em quedaria amb el meu nom, però si hagués de triar un altre, doncs potser la Morgana triaria.
3: Molt bé. I quina seria la teva especialitat? Què faries com a bruixa?
4: Partera.
3: Partera, molt bé. I el teu objecte de poder? Uns...
2: Què vol dir partera?
4: Partera, ajudar a portar...
0: Llevadora.
2: Una
0: llevadora.
4: Una
0: llevadora,
4: sí.
0: La volia trolejar una mica, ara, la Maria. Li anava a dir, agafar torrons i fer així.
3: I l'objecte de poder?
4: Jo, l'escombra.
3: L'escombra sempre.
4: L'escombra, sí.
3: I tu?
5: Sí, jo comparteixo bastant amb la Vivian. De fet, m'he fet tant la Francina a mi que potser la Francina, no? Perquè li he agafat molt de carinyo. I, bueno... També ramallera, potser, no? M'agrada...
3: Què és ramallera?
5: Doncs aquella persona que amb les herbes de la natura feia remeis. Amb les herbes de la natura.
3: Però sí, sempre ajudar les persones.
5: Ajudant a les persones, a curar a les persones.
3: Molt bé, que bonic. Doncs ara que ja sabem una miqueta...
4: El teu objecte de poder?
3: Això, el teu objecte de poder?
5: Home, l'escombra també.
3: L'escombra també, molt bé. Doncs ara que sabem una miqueta de la Vivian i la Irene, el seu nom, el seu, la seva especialitat màgica, el seu objecte de poder, jo us he fet una miqueta un anàlisi a vosaltres, perquè clar, a vosaltres dues no us coneixia, per això us ho he hagut de preguntar, però aquí he fet una miqueta, segons el que us conec, doncs us he posat quin seria el vostre nom de bruixa, quina seria la vostra especialitat màgica i quin seria el vostre objecte de poder. A veure, primer de tot, el Quim, que el tinc aquí al meu costadet.
0: Quina por.
3: Jo al Quim li posaria Joaquim de les ombres il·lustrades.
0: Ah, és
3: bonic.
0: És un nom molt complet, això, és,
3: Sí, clar.
1: Molt bé. Tu, carinyo.
0: Ai, bueno,
3: escolta. Ha de ser folclòric. La seva especialitat màgica seria crear universos queer amb un pinzell i convertir qualsevol cosa en una peça artística preciosa. Oh. Una mica com la Barbie Rapunzel, no sé si l'heu vist,
0: sí,
3: que es pinta un vestit i, sí,
0: i
3: es pinta un paisatge
0: tota casa,
3: i pot atravessar el paisatge.
0: Ah, sí,
3: sí, és, oh, la meva pel·li preferida.
0: Ah, vale, la Barbie, no em pensava que deies l'altra, la Rapunzel de l'altra.
3: No, la Rapunzel de Barbie és la bona.
0: Vale.
3: Doncs... una miqueta com aquesta.
0: Molt bé.
3: Llavors, per tant, el teu objecte de poder seria aquest pinzell amb pintura i purpurina.
0: Ai, sí,
3: evidentment.
0: La purpurina que no falti.
3: Després tenim a la Maria, que la Maria es diu Maria de la nit eterna.
2: M'encanta.
4: Oh, que bonic.
3: Et sents identificada?
0: Sí, la nit.
3: La seva especialitat màgica seria invocar la festa. Fer que sempre aparegui una copa més, quan sembla que la nit s'acaba.
2: Escolta, tant de bo, perquè va cara.
3: I sobreviure a qualsevol ressaca.
0: Dios.
3: El teu objecte de poder seria el gel. Mai pot faltar gel a una bona festa, sí o no? Tu imagina't que fas aquí i fiques gel.
2: No, i que amb el gel pots fer moltes coses.
3: Pots fer de tot, pots jugar, pots enfredar...
0: Bola de neu!
2: També, pels una mica que no d'esto, també.
3: Sempre, sempre, és molt útil el gel. I després tenim la Zafiro.
1: Ai!
3: Que la Zafiro, ella, històrica. Zafiro de la... Zafiro de les mil vides.
1: Oh,
3: que bonic,
1: això m'agrada.
3: La seva especialitat màgica és seduir reis, polítics, artistes i milionaris. Sap secrets de tothom. Podria destruir governs només amb una agenda de contactes, oi que sí?
1: Poc en falta.
3: No ha necessitat treballar mai perquè els seus amants li han pagat tot. T'han pagat la casa on vius ara, tota la roba, totes les joies, llavors els viatges, absolutament tot. Llavors, el teu objecte de poder seria un collaret de safirs. Que quan el toca mentre et mira fixament als ulls aconsegueix que li donis el que vol.
0: Oh.
3: Llavors, d'aquesta manera, jo crec que va aconseguir aquest plató. Així, tocava el collaret i va dir, oi que canvieu la ràdio per un plató de tele? I van dir, sí.
1: Jo t'he de dir que tocar vaig tocar, però no sé si... però ho vaig aconseguir.
0: Potser té el poder de fer l'evitar coses sense tocar-les, també. Eh?
1: Oh. És que la Nara me'l coneix molt bé.
3: Volia tornar. I una miqueta...
1: Dino-me amb altres paraules.
3: Sí, la bruixa. Però més o menys, no?
1: Sí,
3: més o menys.
1: Sí,
3: és al final un conte basat en els fets reals.
0: Molt bé.
3: I després doncs, m'he ficat una miqueta a mi.
0: Clar.
3: Que jo seria Nora de les veritats gais. La meva especialitat màgica seria fer parlar a tothom, destapar secrets, detectar red flags i convertir qualsevol conversa en una revolució queer, evidentment, perquè doncs aquí sempre estic jo fent parlar a la gent, entrevistant, m'agrada molt parlar, la Maria sempre em fa callar perquè no em menjo el seu temps a la seva secció.
0: Sí.
3: Llavors, doncs sí, aquesta sóc jo i el meu objecte de poder seria un micròfon, evidentment.
0: Molt bé.
3: Doncs això és tot. Al final, potser les bruixes només eren això. Eren persones diferents, persones lliures, persones que molestaven o no encaixaven. O sigui, persones queer, no?
0: Però sí.
3: No? Així que...
0: Molt ben dit.
3: Fins aquí la meva secció.
2: Nena, mira que sona!
0: Que avui no sona. Ai, ai, ai. Tenim un gibrell.
2: L'agafa?
0: L'agafa. El gibrell marica, bueno, una miqueta no de què va, no? De ficar, heu de ficar la mà.
1: Elles són bruixes, ja estan acostumades a
0: ficar. Que va, que va,
4: que va.
1: Doncs au, rebent.
4: Heu de ficar la mà al...
5: Fica, fica.
4: Fico. Jo fico i tu respons, d'acord?
2: Aviam.
1: Quina paraula és?
5: Heterosexual.
0: Home!
1: Gràcies. aquestes, va, sí.
3: Home, malauradament, ja malauradament la coneixem.
1: Heterosexual.
2: Què vol dir heterosexual?
1: El que tenia jo ahir, ah, sí. Ahir a la nit al llit. Ah! Ah! Ah! Tenia jo.
0: Això és el que deia ell,
2: ell,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
3: Bueno, què en dieu vosaltres?
0: Què creieu?
4: També, qui tenia ahir a la nit al llit.
1: Quina sort, nena, quina sort.
3: O sigui, és un... com un coixí, està allà.
0: M'encanta.
2: Aviam.
0: Bueno,
2: una persona...
0: Clar, és que, clar, com definiríem aquest terme que el tenim tan inculcat i tan present al dia a dia? O sigui,
3: seria antònim a qualsevol persona del col·lectiu?
0: Exacte, sí, antònim a nosaltres.
2: Bueno,
3: no, perquè pot, jo sóc trans i sóc hetero.
1: Clar.
3: Malauradament.
0: Clar, però, sí. Vale, sí, exacte. Anem a reubicar. O sigui, és més senzill i més fàcil del que sembla. Vull dir, al final...
2: Ui, gènere.
0: Molt bé, Maria, és heterosexual. Toma! A veure,
2: digues
0: tu, Maria, heterosexual. Ah,
2: persona que sent atracció física i o afectiva o manté relacions afectivosexuals amb persones del gènere contrari.
3: Vale.
2: Lo que he dicho.
0: Ras i curt. Ben dit.
3: Pues o sigui, que una dona tingui relacions amb un home o un home amb una dona. Mm. Independentment del sexe.
0: Exacte.
3: Molt bé.
0: Pues, molt bé. Patapín.
1: Que serà fàcil,
0: Sí. Sembla una mica manar de màgia, això, eh?
1: Ah! Són bruixes.
0: Bueno, són bruixes i són mariques, però no incultes.
2: Ara que sí. Escolteu.
1: Digues.
2: Comença a fer bon temps.
0: Ai, sí.
2: I això vol dir solet, platgeta, cerveseta.
3: Sí.
2: I molts inputs de començar a fer dieta.
3: És veritat.
2: Avui reivindiquem que no hem de jutjar coses aliens, sí. Ja que tothom porta una motxilla.
3: Ni el nostre tampoc.
2: No, no clar, hem de criticar tampoc. I el gest d'anar a la platja per algú pot ser algo que desitja moltes ganes i per una altra persona doncs, potser se li fa una muntanya bastant alta. Llavors, anem a veure on hem anat avui. Adéns vídeo.
6: Una cosa, ara arriba l'estiu i és per això que he vingut a Calafell per dir que comença l'operació biquini. O sigui, l'operació de buscar un biquini ben sexy, ben bonic, que et quedi bé i que el llueixis perfectament. Anem a veure què t'expliquen. Hola, bones! Com es diu vostè?
7: Antonio.
6: Antonio. I el vostre company?
7: Paco.
6: Paco! Escolta, jo us vinc aquí a fer una pregunta. Aviam, què heu tingut mai un amor d'estiu?
7: Fa molts anys que sí.
6: Sí?
7: Sí, i tant.
6: Si estàs a favor dels amors d'estiu.
7: Sí.
6: Sí.
7: Si són beneficiosos per tots, sí. Però de vegades poden ser fatals.
6: Tanta intensitat, a vegades. Has tenit amor de verano?
7: No, yo ya tengo el mucho verano.
6: Mucho verano. Em feu un lloc aquí per poder seure? Merci. Ara acaba l'estiu. Heu tingut alguna vegada un amor d'estiu?
8: Bueno, eso es muy pasajero, ¿no? Sí. Yo no, de solo verano no, la verdad. No.
6: I per aquí?
9: Podria ser.
6: Ho deixem aquí amb el dubte, no? Hola!
8: Com així?
6: Un amor de verano, un amor d'estiu. Algo fugaz, intenso.
8: Bueno, tengo mi novia acá.
6: Hola! Bueno, pero en la vida, yo también te lo pregunto a ti. Mira, voy a poner en medio. No quiero generar aquí discusiones ahora, pero en lo que lleváis de vida, ¿habéis tenido un amor de verano así fugaz?
10: No, porque empecé con él cuando tenía 15 años. Ya era demasiado pequeña, como que para tener otro antes... No, es mi primer amor.
8: ¡Ay! Yo también tenía 18 años y bueno, no tuve otro amor.
6: Oye, una cosa, qué bonito, ¿no?
10: No tuve tiempo para otro, la verdad.
6: Vaya, no, oye, y por muchos más años.
10: Ojalá.
6: Quiero ir a la boda, ya está, yo me autoinvito a la boda, ¿vale? Mira. ¿Heu tingut mai un amor d'estiu?
11: No sé qué es eso.
6: Un amor que solo dura en verano, es muy intenso y después ya está.
11: El nuestro dura muchos años, no es de verano.
6: Pa' toda la vida.
11: El nuestro es pa' toda la vida.
6: ¿Cuántos años lleváis juntos?
11: 57 años.
6: Ostras.
12: A ver si tomáis nota.
6: Sí, ¿eh? ¿Tú crees que la juventud hoy en día...
12: Uy...
6: No, ¿eh?
11: No aguanta tanto. Hay que aguantarse unos a los otros y ahora no se aguantan. Enseguida cada uno se va por un sitio.
6: ¿Cuál es el secreto para aguantar tantos años?
11: Ah, pues yo que sé.
12: El querer.
11: Trabajando y haciendo...
6: Cuidándose día a día, ¿no?
11: Cuidándose, sí.
6: Pues por muchos años más. Escolta'm, el teu punt feble, per exemple, d'una persona que t'agrada, què és, el somriure, el cos o l'actitud que hi posa?
7: Generalment, el cos.
13: Un somriure.
6: Bueno, aquí guanya el somriure, no?
8: Bueno, mira-t'hi tu.
10: La actitud, sí. Bueno, lo primero que se mira es el físico, ¿no?
2: Sí.
10: Pero no, la actitud, mejor.
2: A vegades un físic que t'agrada i quan coneixes la persona dices, bueno, todo lo que tienes de bueno. I alguna vegada has deixat de fer algun pla per com et senties tu mateix amb el cos? Si, per exemple, t'han dit d'anar a la platja i dius, ostres, doncs no, perquè ara mateix estic en una època que no em sento còmode anar al banyador.
7: Això varia a cada persona i a cada època de l'any. De la vida d'una persona, el que es fa als 14 anys no es fa als 18 i tampoc als 22. I el que no faries en una temporada ho fas a l'altra.
8: Home, jo, un bon plan jo crec que guanya...
9: Sí, a tot.
8: A l'actitud, no, jo crec?
1: Sí.
8: Jo mai
1: m'ha passat això.
2: No? Bueno, o sea, lo millor algú que no se sent còmode i dia dona a la platja i diu, bueno, mira, no, pues jo...
8: No, m'ofereixen anar a la platja...
2: Guanya a la platja, no? Ho deixes tot per anar a la platja. I creieu que hi ha gent que es pot sentir així?
10: Sí, yo he tenido una experiencia con una amiga así, que no quería ir de bikini porque yo iba y ella decía que yo llamaba más atención que ella y nada, empezó a llorar y que no iba a salir, que no iba a salir y sí, no, la verdad que...
2: O sigui que l'estiu pot ser una temporada on la gent es compari més amb els cossos.
10: Sí, sí, sí, demasiado.
2: Penseu que l'estiu es jutja més els cossos de la gent?
7: Sí, sí, sí, sí, sí. A l'estiu tothom es prepara. Tothom s'hi fixa. Quan s'han de treure roba de sobre i es queden així més primets, sí, tothom procura perdre uns quilets, etc.
2: I em podeu dir alguna cosa que us agradi més del vostre cos?
8: La meva cara.
2: I aquí?
9: També, jo crec
2: no,
9: que...
2: Una cosa, no podeu dir... No, no pot ser això. No em podeu dir també. No,
9: mi sonrisa.
2: Vale. A tu?
9: Les cames.
2: Les cames.
13: Els braços.
2: Els braços. I aquí?
14: La meva cara totalment. El somriure, les orelles, el nas...
2: Tot, no? En pack. Tot en pack. Molt bé.
7: No en tinc cap.
2: No?
7: No. Cap de...
2: Els ulls, el somriure, els braços...
7: Puc riure. Sempre el somriure.
2: Home, el tens bonic, oi tant?
7: No.
8: A mi los brazos.
2: Molt bé, si lo... Muy bien, claro, sí, orgulloso.
8: Claro.
2: No, claro, i tant.
10: Bueno, no, me encanta un tema. La cintura, las piernas... No sé, yo me amo la verdad, no sé.
2: Oye, es que si no te amas tú, o sigui, ole... Total, bueno, aquí... Però sí, sí, l'autoestima amb una persona mateixa és superimportant.
10: Sí, la verdad.
2: Molt bé, doncs a disfrutar de l'estiu. Que vagi molt bé.
10: Gràcies.
2: Adéu. Bueno, mentre el Paco i l'Antonio estan aquí pescant alguna cosa, jo us he de dir adéu, sense abans dir que la platja és un lloc per venir a disfrutar. I l'estiu també. Així que intenteu no mirar molt als costats i mirar-vos a vosaltres mateixes i a vosaltres mateixos, perquè sou preciosos per dins i per fora.
0: Sí, senyora. Molt bé. Ben dit, això. Molt necessari,
3: ben dit, aquest necessari. Tema ara, Maria.
2: Sí. Ara que tothom s'ho...
0: Home, no? Que ens ho apliquem, sí. També, és important.
2: No, sí, perquè vaig pensar, dic, home, ara comença el calor, platgeta...
1: D'aquí 4 dies ja comencem a treure'ns roba...
0: Bueno, sí, ja fa dies sí, jo, que me l'he tret.
1: Bueno, jo ja...
2: Tot l'any.
1: Ahir a la nit no portava.
2: No, però sí, sí, crec que és necessari conscienciar-la que... no tothom està en el mateix punt que tu, en el seu cos i... Potser un comentari que a tu no et faria mal, a l'altra persona potser sí que l'incomoda.
3: I quina diferència entre la resposta entre els nois i les noies, eh? Si t'hi fixes al vídeo, que moltes vegades... Jo crec que tothom pateix pressió estètica, però sí. Molt més les dones, des de sempre.
2: I sigui la generació que sigui.
3: Sí. Que sigui. Sí.
1: Quantes amigues he tingut jo que no han volgut anar a la piscina perquè... Ai, no, que no estic depilada avui,
3: sí.
1: Eh?
3: Sí.
0: Bueno, és que bueno. Hem de derrocar molts estereotips.
2: Molts, sí, totalment, totalment.
0: Sí. Oi.
2: Però bueno, escolta una cosa, només dic una frase.
0: Què?
2: Aquest estiu, cuideu-vos entre totes.
0: Molt ben dit. És que estava sonant, jo per això he dit, perquè Jolín...
2: Ai, que papa!
0: Sí, sí.
3: Oh, això,
0: però escolta, no podem marxar sense convidar les nostres fantàstiques convidades aquí, que ens han acompanyat avui. I que tenim una coseta per vosaltres.
2: Oh,
0: espera.
2: Sí.
0: Qui ho té, qui ho té?
1: Aquí està.
3: Mira.
1: Una
3: tota
2: teva.
3: Que
0: xula. Una bossa de...
2: per cada una.
0: El moltes gràcies. Per
1: perquè podeu guardar aquí dins les pòssimes, el gat.
4: Ostres, moltes gràcies
0: a vosaltres.
4: Ha estat un plaer estar aquí, ha estat molt divertit, ens ha agradat molt conèixer-vos.
0: Igualment. I us vindrem a veure, us vindrem a
4: saber. Home, això esperem, perquè us buscarem.
2: Ai, madre,
0: que
2: miedo.
0: Estarem en bones mans.
2: I tant, i tant, i tant.
0: Doncs bé,
2: fins aquí.
0: Quan ens veiem, ara, Maria, la propera vegada?
2: Mireu, la propera vegada que ens veurem serà el 28 de maig a l'Spotify i el 29 a Televisió al Vendrell.
3: Sí, que recordeu que Spotify és a 9:15 de la tarda i a la tele a 11:15 de la nit.
1: Sí, senyors, perquè nosaltres seguim, eh?
0: Home,
1: perquè... Ai, senyor!
13: Tanta roba i tan poc sabó!
12: A veure si tomes nota.
6: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
15: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
6: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
16: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Escoltes Ràdio al Vendrell.
1: Empieza la fiesta.
0: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio al Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

És Vaticà. Perquè a Itàlia i a la ciutat de Roma també tenim l'epicentre d'un dels actors més singulars del món, la ciutat del Vaticà, on hi ha la Santa Seu i la figura del Papa de Roma. Perquè ja farà justament un any que Lleó XIV va arribar al Soli Pontifici. Aprofitant doncs aquesta efemèride, farem un repàs del primer any de pontificat de Lleó XIV, Papa Prevost. Per entendre-ho bé, cal tenir present que el Vaticà no és només un estat diminut enclavat al cor de Roma. És també una potència simbòlica global. Per als italians, el Papa de Roma és molt més que el cap de l'Església Catòlica. És una figura amb una forta influència cultural, social i fins i tot política. Al llarg de la història, la proximitat entre l'estat italià i la Santa Seu ha fet que la veu del Vaticà estigui molt present en els grans debats del país. El Papa, a més, exerceix una autoritat moral que va molt més enllà d'Itàlia. Sense divisions militars ni gran poder econòmic, el Vaticà ha sabut projectar influència internacional a través de la diplomàcia, la mediació i la defensa de valors com la pau i els drets humans. És el que sovint s'anomena soft power, és a dir, una capacitat d'influència basada en la legitimitat moral i la capacitat de persuasió i de seducció. I és en aquest context que pren especial rellevància el pontificat de l'actual papa Lleó XIV. En molt poc temps, aquest papa ha passat de tenir un estil discret, gairebé silenciós, sotto voce, a convertir-se en un actor clau i a rugir en el tauler geopolític mundial. Un canvi de perfil que reflecteix també el moment convuls de la política internacional. De fet, avui ja es pot afirmar que Prevost és l'antagonista geopolític i el contrapunt més rellevant del gran playmaker de la política internacional contemporània, Donald Trump. Aquesta idea és central. El papa no és només un líder religiós, sinó que està emergint com una veu alternativa en l'equilibri de poders global. Tant és així que ja es parla de Lleó XIV com el cap de l'oposició geopolítica del president dels Estats Units d'Amèrica. Si anem al seu pontificat, el primer gran eix és la pau. No és casual que la primera paraula que va pronunciar fos precisament pau, que la pace sia con voi, repetida diverses vegades durant el seu discurs, una pau disarmata i disarmante que defineix tota la seva acció internacional. Ara bé, aquesta aposta té conseqüències polítiques. En un context marcat per tensions globals i escenaris de guerra, el papa ha decidit no mantenir-se neutral, sinó posicionar-se com una veu crítica davant les dinàmiques de confrontació. Al costat de la pau, a nivell pastoral, ha treballat també per la unitat de l'Església i ha fet una sèrie de viatges on ha pres posicions en tots els eixos on vol treballar. Cal destacar-ne aquí l'important viatge a l'Àfrica, on ha estat també Algèria, la terra de Sant Agustí, i ha passat per Líbia, el territori més proper a la guerra, i també per Turquia. Però tornem a la part més destacada del seu primer any de pontificat, en què el que més pot afectant els nostres oients. El seu paper en la dimensió de la política internacional i el seu duel amb l'altre nord-americà més conegut del món, Donald Trump, perquè l'enfrontament entre Trump i Prevost no és només conjuntural, té arrels més profundes que expliquen, en part, l'elecció del primer papa nord-americà de la història. És a dir, no es tracta només de dos lideratges diferents, sinó de dues maneres antagòniques d'entendre el món i també d'entendre Amèrica. D'una banda, Trump, la lògica del conflicte, la sobirania nacional i els murs, i de l'altra, el papa, la lògica del diàleg, els ponts i la cooperació global. En aquest sentit, la barca de Pere, que timoneja Lleó XIV, ja no navega discretament en mode de cabotatge, sinó que ha entrat de ple en les aigües agitades de la política internacional. Una ruta transatlàntica, direcció Cap Cod, amb el risc d'entrar in rota di collisione amb el portaavions potencials, però també en risc d'impactar amb la roca de Plymouth, pedra en la qual s'ha edificat la nació americana i la seva vocació ecumènica. En definitiva, el primer any de pontificat de Lleó XIV marca un punt d'inflexió. El Vaticà recupera protagonisme internacional i el papa es consolida com una figura clau en la governança global. I això ens porta a l'idea inicial. Entendre Itàlia sense el Vaticà és impossible, però també ho és entendre una part del món actual sense observar el paper que juga el papa. Perquè, malgrat que lo Stato del Vaticano és el país més petit del món, la seva veu continua passant i molt en els grans debats del nostre temps.
Des de la ciutat del Vaticà, us ha parlat Narcís Pallarès Domènech per ràdio.

0: El Vendrell.
1: Deixeu-me dir primer gràcies, Narcís, i després que el Narcís dona categoria a aquest programa. És un analista geopolític excel·lent.
2: Excel·lent.
1: I jo ara tinc que posar un contrapunt a això, perquè si Lleó...
3: Per què?
1: Si Lleó 14 des de la Patxa Sia con Boi, jo dic la merenda Sia con Noi.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre viatge musical, d'aquest programa anomenat La Música de la Nova Era, en la qual intentem fer un viatge simbòlic, un viatge espiritual, cap a alguns racons del món on alguns paisatges ambientals on podem trobar músiques realment boniques, i anem a la recerca de la bellesa. Avui ens quedarem, curiosament, a un punt similar, per no dir el mateix punt, que la setmana passada, que és, vam acabar amb una cançó, una de les grans cançons de la Lorena McKennitt, la gran dama de les músiques del món. Això és una opinió meva, humilment, però la gran dama com és Lorena McKennitt, pianista, arpista, compositora, productora, etc. Doncs vam escoltar una mica de la pregària de Dante, Dante's Prayer, i em va semblar que es mereixia més temps, no només per escoltar la cançó sencera, sinó també per parlar-vos una mica d'aquesta preciositat. Aleshores, sense més dilació, comencem i l'escoltarem en dos versions diferents. Primer, la versió d'estudi, Dante's Prayer, Lorena McKennitt.

0: cuando la madera oscura cayó delante de mí y todos los caminos estaban cubiertos, cuando los sacerdotes del orgullo dicen que no hay otra manera, arranqué las penas de la piedra. No creía porque no podía ver. Aunque viniste a mí en la noche, cuando el amanecer parecía perdido para siempre, me mostraste tu amor a la luz de las estrellas. Pon tus ojos en el océano, lanza tu alma al mar. Cuando la noche oscura parece interminable, por favor, recuérdame. Please, remember me. La cançó de Lorena McKennitt és una obra d'art i a més és un homenatge a Dante Alighieri, el creador, el poeta que va crear a l'edat mitjana la Divina Comèdia, una obra fonamental de la literatura de l'edat mitjana. I a més aquesta cançó de Lorena McKennitt la tenim, com us deia al principi del programa, la tenim en estudi, l'hem escoltat en estudi, des del seu àlbum del 1997, a l'àlbum anomenat The Book of Secrets, i com us deia, la tenim en estudi i la tenim en concert. És que realment, no sé a vosaltres, però aquesta cançó que escoltareu tot seguit aquí a Ràdio El Vendrell, 107.1 de la FM, i també a la pàgina web www.rtbelvendrell.cat, aquesta cançó que escoltareu tot seguit de Lorena McKennitt, a mi m'emociona profundament, m'emociona i em commou, perquè la veu de l'artista sembla com vinguda del cel, com vinguda d'un altre món, perquè el ressò en concert, en aquest espai tan simbòlic, que escoltareu tot seguit, és realment una de les cançons més boniques i espectaculars, des del punt de vista musical, de la gran cantautora canadenca Lorena McKennitt. Escoltem, doncs, en concert, Dante's Prayer, Lorena McKennitt.
1: Ladies and gentlemen, accompanied by Caroline Lavelle on cello, Hugh Marsh on violin, and Brian Hughes on guitar, please welcome with her song of remembrance, Dante's Prayer, Lorena McKennitt.

0: la música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Fem un canvi de registre, perquè aquesta cançó que ho acabeu d'escoltar és del gran William Ackerman, la cançó Wyndham Mary, des del seu àlbum anomenat In the Search of the Turtle's Double, que la traducció vindria a dir alguna cosa així com A la recerca de la nau de les tortugues. Molt interessant, aquesta música de William Ackerman, per cert, el fundador de la discogràfica Wyndham Hill Records, i que és, va ser la casa d'incomptables artistes de les noves músiques. Canviem, deixem Estats Units, anem a Grècia a escoltar a un artista que li tenim un gran respecte i que només em vam posar una cançó en una ocasió de la banda sonora, d'una banda sonora, com és Blade Runner. Us podeu imaginar que estem parlant del gran Vangelis, i escoltarem unes quantes cançons d'aquest gran artista grec, perquè és un mestre, un pioner, un dels iniciadors de la música ambient i de la New Age Music. Començarem amb una de les primeres cançons poc conegudes en comparació amb altres, Le Petit Fil de la Mer, que vindria a dir això, la filla petita de la mar. Ja estem als anys 70 amb Vangelis.

Sense haver estudiat ni solfeig ni haver rebut classes formals de música, Vangelis fou considerat com un virtuós intèrpret. Durant la seva carrera va editar discos en solitari i material compost interpretat amb altres artistes, com per exemple amb John Anderson del grup Yes, i també va ser el teclista del grup Aphrodite's Child. A més de compondre bandes sonores de pel·lícules i documentals. L'any 1981 compongué una banda sonora de la pel·lícula Carros de Foc, Chariots of Fire, que li va donar la fama internacional i diferents premis, amb la qual va guanyar, entre altres, un Oscar a la millor banda sonora. L'any següent, a més, va compondre la banda sonora d'altres pel·lícules d'èxit, com per exemple Blade Runner, i després, més endavant, va composar, entre moltes altres, la banda sonora també de la pel·lícula 1492, La conquista del paradís, i, entre altres, també la música de la sèrie televisiva Cosmos, un viatge personal del famós divulgador, famós als anys 80 i 90, evidentment, del famós divulgador Carl Sagan. Escoltarem ara, tot seguit, precisament la cançó que feia mesos que us volíem portar, com és Alfa, la cançó central de la banda sonora de Cosmos, un viatge personal.

0: La música de la nova era amb Jeroni Turat.
1: Em sembla que sobren les paraules. Podríem parlar-vos una mica de la sèrie televisiva Cosmos de Carl Sagan, de la música d'Evangelis, però em sembla que el millor és que escoltem precisament la cançó que ve tot seguit, aquí a Ràdio El Vendrell, la música de la nova era, la cançó que ve tot seguit, que és la música per la qual Evangelis va guanyar, entre altres, el Premi Òscar a la millor banda sonora. Senyores i senyors, tema central, Chariots of Fire, Carros de Fuego, Evangelis.

0: la música de la nova era, a Ràdio El Vendrell.
1: Aquesta és la música de la banda sonora de la pel·lícula 1492, La conquista del paradís, que, com us podeu imaginar, és una pel·lícula que fa referència a un dels viatges de Cristóbal Colón, concretament el segon viatge, quan arriba a Amèrica. La pel·lícula és molt interessant, però tampoc voldria allargar-me amb aquesta pel·lícula, perquè estem escoltant, evidentment, cançons d'Evangelis. Anem a una altra pel·lícula i escoltem... En una ocasió vam escoltar la cançó de Raquel, Raquel Stem, de Blade Runner. Ara escoltarem la cançó d'amor de la banda sonora de la pel·lícula Blade Runner, original de 1982, interpretada pel gran Harrison Ford, i, evidentment, amb aquesta música espectacular, preciosa, única i irrepetible del gran Vangelis.

0: La música era Nova Era amb Jeroni Turat.
1: Continuem escoltant música d'Evangelis. Us recordo que esteu al programa La Música de la Nova Era. Ens podeu escoltar tots els dimecres de 9 a 10 de la nit i també els dissabtes a la nit, en aquest cas d'11 a 12, al 107.1 de la freqüència modulada i també a la pàgina web www.rtvelvendrell.cat. Evangelos, Odiseas, Papatanasiu, más conocido como Evangelis, se alza sobre la mítica tierra de Homero con majestática divinidad. Como hacían los poetas del Egeo para loar las hazañas de sus héroes y que ahora, 2500 años después, inspiran las melodías de uno de los músicos más importantes de los últimos 50 años. Podríem llegir-vos diferents crítiques, diferents reflexions, però es faria molt llarg i continuem. Hem de continuar amb més cançons, amb més música, després d'escoltar totes aquestes boniques cançons i moltes més que, evidentment, ja no ens dona més temps. Sí que ens donaria més temps, però volem fer un canvi. Volem fer un canvi després de tantes boniques cançons d'Evangelis. Fem un canvi, ens anem a Bèlgica, a per un altre artista completament diferent, el gran creador Wim Mertens, un dels millors exponents del minimalisme. Escoltem també, curiosament, d'una altra banda sonora, escoltem la cançó al piano Close Cover.

Aquesta és la música Close Cover de Wim Mertens, com us dèiem. Hem escoltat avui la pregària de Dante, la versió d'estudi, o sigui, la cançó Dante's Prayer de Lorena McKennitt, i després l'hem tornat a escoltar amb la versió en concert de Lorena McKennitt. Hem fet un canvi per escoltar una cançó del guitarrista William Ackerman, la cançó s'anomena With Ham Mary. Després l'hem dedicat un bona part del programa Evangelis. Hem escoltat La petita filla de la mar, o sigui, La filla petita de la mar, la cançó Alfa, de la banda sonora de la sèrie televisiva Cosmos, Un viaje personal. Hem escoltat Carros de Fuego, la cançó central de la banda sonora de la pel·lícula. 1492, La conquesta del paradís. I també hem escoltat d'Evangelis el tema d'amor de la banda sonora de la pel·lícula Blade Runner. I estem acabant, ara estem als minuts finals, hem escoltat Close Cover, precisament també d'una altra banda sonora, com és The Belly of an Architect, que traduït seria el melic de l'arquitecte, del compositor i músic belga Wim Mertens. I avui hem estat molt cinematogràfics, encara que no era la nostra intenció. La pel·lícula, per cert, The Belly of an Architect, és una de les pel·lícules famoses del director britànic Peter Greenaway, que és un director de culte, segons diuen els experts. Hem estat molt a gust dedicant un temps a Evangelis. Haguéssim dedicat potser més temps, ens haguéssim pogut allargar, però el temps és el que té, és el que hi ha, el temps és el que tenim. Ja m'està fent senyals el tècnic Joan Márquez, que ha estat a les vies de so, a la selecció musical i parlant vos, amb molt de gust, Jeroni Turat. Bona nit, fins la setmana que ve. La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: Doncs va, seguim més coses, més qüestions. De fet, ja també secció habitual cada començament de setmana quan ens agrada reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Ja ho sabeu, ja ho coneixeu, i de fet sempre ho expliquem de la mateixa manera, que és aquesta oportunitat que tenim des d'aquí, la ràdio, des de la Calaixera, des de fa ja moltes temporades, això, conèixer tota l'activitat que es desenvolupa des de diferents estaments públics o entitats o centres educatius, escoles, instituts, i que tenen a veure justament amb aquesta base educativa, i del qual això, per sort, té moltes branques. Avui tornem a recollir un projecte que ja hem parlat en altres ocasions, però és bo recordar-lo i també suposo que explicar alguna novetat, en el projecte XL Lletra Gran, del qual hi ha diferents parts implicades. Una d'elles és la Biblioteca Pública Terra Baixa.
1: Correcte.
0: I amb la representació de la biblioteca, la Laura Forcada. Com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Gràcies.
1: Contenta d'estar un any més aquí.
0: Per acompanyar-nos, També hi ha involucrada, ajuda'm, Laura, sisplau.
1: Sí, tant.
0: També hi ha involucrada la Policlínica, no?, en certa manera.
1: Sí, sí.
0: I en aquesta ocasió, amb la representació de la Cristina Catassús, que és terapeuta ocupacional.
2: Sí, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Okay. I en aquesta branca també incorporem des de l'Institut Andreu Nin una de les seves mestres, que és la Carme Moreno. Carme, molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Com va això?
3: Bé, amb ganes, no?
0: Sí?
3: No sé si és la tercera o quarta vegada que venim aquí amb la Laura.
0: Sí.
3: Per tant, és bo compartir experiències.
0: Correcte. I a més, quan hi ha aquestes sinergies, no?, entre biblioteca, institut, formació, la policlínica, gent gran, que és aquest projecte que avui tornem a parlar, i del qual, doncs, això, no?, és un projecte xulo, maco.
1: És un projecte amb història, ja, podríem dir. Enguany és el 18è any.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, no hagués dit tants,
1: Sí, sí.
0: I crec que cada vegada em sorprenc, o cada any quan veniu em sorprenc de la quantitat d'anys que fa que l'esteu portant a terme, que això explica i reafirma l'èxit d'aquesta experiència.
1: Correcte.
0: Que ara explicarem, que si us sembla, comencem per aquí, no donem res per fet. Jo crec que és important una mica això, explicar què és aquest projecte XL Lletra Gran. Qui l'explica?
1: Jo mateixa, si voleu.
3: Endavant.
1: El projecte XL Lletra Gran és un projecte que té diferents potetes, ja ho has dit tu, la cultural, l'educativa i la sanitària, que el que pretenem és que les persones que estan a les residències d'aquí del Vendrell, que evidentment pues, tenen dificultats per accedir als recursos de la biblioteca, és allò, si Mahoma no pot anar a la muntanya, la muntanya va a Mahoma, i a través d'alumnes de l'Institut Andreu Nin, del cicle formatiu de grau mitjà, en atenció a situació en persones de dependència, corregeix-me, Carme, si no ho he dit bé.
3: Més o menys.
1: Sí. Són els encarregats d'apropar els recursos de la biblioteca a les residències mitjançant la col·laboració d'una altra poteta, que són els usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitari del Pere Mata, d'aquí del Vendrell, que són els que fan aquest trasllat físic de maletes i de documents entre la biblioteca i les residències i la biblioteca. I les residències, evidentment, que són els nostres usuaris finals. I també, mica en mica, és un projecte que amb 18 anys d'història ha anat creixent molt, i també enguany, des de fa 2 anys, participen els alumnes de l'IFE, de l'Andreu Nin, també, que fan unes sessions de jocs de taula a les residències, també, amb els jocs de taula que tenim a la biblioteca.
0: Sí.
1: Dic que amb 18 anys és un projecte que ha anat creixent molt, però, resumidament, és així.
0: Molt ben resumit. I això... Torno a dir, ratificar l'èxit d'aquesta experiència, suposo que amb totes les parts, no?, els menys que estem aquí, no?, del que suposa, i d'aquí que arribi a 18 anys o aquesta ja majoria d'edat,
1: Correcte, està consolidat ja, diguem-ne que és un projecte consolidat.
0: Molt bé, i si fes la pregunta, com va començar tot, me la sabríeu dir, és a dir, qui va impulsar això, la biblioteca?
1: Sí. Aquest projecte va ser fruit d'un curset que es va fer d'aprenentatge i servei dintre... que va estar organitzat pel Pla Educatiu d'Entorn d'aquí del Vendrell, entre el qual hi van participar persones de la biblioteca i d'altres institucions del municipi, i en el sí d'aquest curset va sorgir la idea d'aquest projecte. I a partir d'aquí vam anar construint-lo mica en mica. Vam començar amb l'escola d'adults, la biblioteca i la residència de la Muntanyeta i el centre de Diana Serra, i a mesura que hem anat creixent, doncs hem anat ampliant a tots els centres assistencials del Vendrell amb la Llar Santana i la Policlínica, i en el segon any ja els voluntaris van passar a ser els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà.
0: Clar, és a dir, el propi projecte que s'ha anat desenvolupant
1: i
0: s'ha anat ampliant
1: i adaptant,
0: que també és un dels èxits, penso, no?
1: Sí,
0: sabent-se adaptar
1: sí.
0: les circumstàncies i una mica, bueno, anar mullant-se la resiliència que diuen avui en dia.
1: Sí,
0: no?
1: sí, anar-se ampliant, i l'experiència pues, et va ensenyant quines coses poden modificar-se, canviar-se i cap a quin és el millor camí per seguir.
0: Bé, m'agradarà ara, i sempre ho fem així també, una mica conèixer totes les parts o la feina de la implicació de cada part. Després tornarem a la biblioteca. Abans deies la intenció d'apropar la biblioteca a les persones que potser no poden anar-hi de manera recurrent. Després anirem cap aquí. Anem cap a la formació, si et sembla. Carme, com dèiem, al cap dels anys s'hi va incorporar aquests alumnes, però voluntaris per això.
3: A veure, nosaltres, a través de la biblioteca i del Pla Educatiu d'Entorn, ens vam comentar la possibilitat de participar al projecte. Això fa 17 anys. Vale? Nosaltres farem 17 aquest curs.
0: Val.
3: I bé, vam participar en aquell moment, el que era el cap de departament meu i jo, vam participar en una sessió, vam veure que ho podíem assolir nosaltres o participar nosaltres en el projecte, que era una molt bona iniciativa, una molt bona idea, i era el moment també en què van començar a sorgir, no?, des de l'àmbit educatiu, els projectes d'aprenentatge i servei.
0: Val.
3: Laura ha comentat que des de l'Ajuntament es va fer un curset d'aprenentatge i servei, i nosaltres no hem fet aquest projecte, o sigui, no hem participat en aquest curset, però fent aprenentatge i servei, des del principi.
0: Sí,
3: no?
0: Sí,
3: és a dir, aprenentatge, perquè els alumnes nostres estan els de segon, sempre és segon curs, del cicle d'atenció a persones en situació de dependència, i llavors el que fem és, bueno, aquests alumnes tenen uns coneixements, tenen uns aprenentatges potser més teòrics, i aquests aprenentatges, evidentment, després els posem en pràctica, no? Per això és un servei, no?
0: Val,
3: perquè anem als diferents centres que, bueno, en aquest cas són residències, centres de dia dels Vendrells, i oferim el servei aquest, no? I llavors, doncs, a veure, és voluntari, evidentment, però clar, vull dir, forma part del nostre currículum,
0: sí,
3: és a dir, als alumnes no li diem voleu participar o no voleu participar, sinó que, evidentment, això és el que fem. Té èxit, és molt interessant, és molt important per totes les persones de les residències, també per als alumnes, perquè aprenen moltíssim, vull dir, el fet d'interaccionar alumnes que són joves, que són de grau mitjà, per tant tenen 17-18 anys, amb persones grans, que ja tenen un bagatge, un recorregut important, jo crec que realment això és molt...
0: Sí.
3: Bueno, és un aprenentatge pels alumnes i un servei, evidentment, a la comunitat,
0: clar,
3: no? A més, no? Jo ja... dic també, no? aquest projecte ha estat presentat diverses vegades en diferents premis, l'han premiat diverses vegades, i aquest any pues, han quedat, bueno, l'any passat, el curs passat, van quedar finalistes en uns premis d'aprenentatge i servei a nivell de tot l'estat, no?
0: Val,
3: i van quedar finalistes, és a dir, els segons, no? Van quedar segons,
0: sí.
3: I bueno, doncs... va estar molt bé, perquè vam anar de Ciutat Real a recollir el diploma de finalistes.
0: Fantàstic, que bé. Doncs enhorabona.
3: Estem contents.
0: Està bé, sempre qualsevol reconeixement és important. Igualment ens anima una mica, no?, a seguir endavant.
3: Sí, perquè acaba
0: per això, qualsevol punt de motivació sempre és important,
3: és
0: i el
3: important.
0: Reconeixement a la bona feina sempre ho ha de ser.
3: I als alumnes, sobretot.
0: Clar. Que per ells és com un cas pràctic, no?, el fet d'allà d'interactuar segurament amb el que serà la seva base professional d'aquí uns anys, en la majoria dels casos, però també suposo que encara en procés de formació, jo intueixo, també, que en el fons després, un cop es desenvolupen aquestes trobades i quan es va ja in situ als diferents punts de gent gran, els llibres, entre cometes, és el de menys. És, no? És l'excusa per la interacció, per parlar, no? Per una mica això, compartir vivències, no? Perquè al cap i a la fi crec que deu passar això.
3: Sí, bàsicament és això, vull dir, a part que els alumnes preparin una sèrie d'activitats pues, per estimular funcions cognitives, pues, per activitats relacionades a l'animació, que clar, sempre és més atractiu que no pas a nivell teòric, no? Explicar sí, contingut. Sí, sí, sí. Ells bueno, s'ho preparen allí a l'aula i després, evidentment, són ells els dinamitzadors, no? Són ells que porten a terme aquestes activitats en les residències amb les persones, explicant les seves històries, xerren una mica i intercanvien pues, això, opinions, informacions, de tot,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí, sí,
3: que
0: sí.
3: És el que tu dius, el de menys és el llibres o, no? Que ja està bé, eh?
0: No.
3: I jo voto i sempre per això, perquè moltes vegades el primer contacte de molts alumnes en la biblioteca és quan iniciem aquest projecte, no?
1: Mira, i sempre ho comentem. És una manera més de donar-la a conèixer.
3: Sí. És a dir, no estan acostumats a anar a una biblioteca, perquè la biblioteca avui és el Google o el ChatGPT, i evidentment, doncs, el primer dia que quedem del projecte, que anem a la biblioteca, la visitem, Laura ens explica una mica pues, el que fem, els espais, els llibres, els materials, i a vegades se sorprenen de tot el que hi ha. Per tant, jo crec que també, vull dir, en aquest sentit, és interessant. És un altre aprenentatge per als alumnes, no? Vull dir, perquè no estan acostumats,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: I quan entra i descobreix l'espai, que a més a més molt maco, pues realment és atractiu.
0: Clar, és una manera això, de completar el seu aprenentatge,
3: sí.
0: I aquí també ho diem moltes vegades, i quan ens acompanyen els alumnes també ens ho reforcen, que és aquest fet de sortir de l'aula, de fer altre tipus d'activitats que van més enllà d'aquest currículum, potser més estandarditzat, que no el desmereixo, torno a dir, però no, el fet de poder treballar contingut sense semblar que estiguis treballant contingut, que de fet és una de les bases de l'educació present futura, no entenc, Carme?
3: Sí, evidentment, per això és aprenentatge i servei.
0: Correcte.
3: És el que els alumnes són els protagonistes del seu propi aprenentatge, vull dir que, que a vegades costa, no? Perquè, bueno, no tots els alumnes entren en aquest cicle amb motivació.
0: Ja.
3: Vale?
0: Sí.
3: I això, evidentment, nosaltres ens trobem cada dia. Mm-hmm. Que dins de tot el currículum, pues, el projecte és interessant i és important per ells, i ho valoren positivament perquè trenca una mica tota la dinàmica, no? del currículum més teòric,
0: no?
3: I, bueno, a part de que els alumnes, evidentment, a part de fer tota aquesta feina, també han de presentar una memòria i un treball que han de defensar i aquestes coses.
0: Sí.
3: A dir, sí que els avaluem.
0: Clar.
3: Nosaltres estem darrere, no? Són tres professores que estem darrere i que estem ahí.
0: Sí.
3: No? Vull dir que...
0: No, està clar.
3: Però, bueno, és important.
0: Està clar. A banda de sortir de classe, de treballar d'aquesta manera, evidentment que hi ha un objectiu pedagògic i que s'ha de complir i que s'ha de provar arribats al cas,
3: Evidentment.
0: Molt bé. Anem als perceptors, els usuaris, la gent gran, els avis i els àvies. Si dèiem que per als més joves, evidentment, que aquest intercanvi generacional ja és important, a banda dels propis llibres, per les persones grans, igual, de productiu, igual de...
2: Sí, realment és una experiència molt favorable també per ells. De fet, veiem que algun pacient que potser a vegades en la dinàmica del centre li costa una miqueta col·laborar, o a vegades estan més apàtics, només al veure el jovent que arriba ja s'activen i realment interaccionen molt més.
0: Sí. També és una mica fent la comparativa amb les aules o amb les classes, que a vegades el trencar la rutina no, ja té aquest punt de diferenciador que fa que s'activi una altra cosa.
2: Ben
0: no?
2: Bé, sí.
0: I passar amb els joves i passar amb les persones més grans, vull dir que això és innat, en certa manera. Les sessions com són? Com es desenvolupen? En feu vàries durant el curs? No recordo com ho acabeu de fer, això.
1: Són mensuals.
0: Mensuals,
1: sí.
0: Mensuals, un cop al mes.
1: Sí.
3: Bueno, a veure, a vegades hi ha centres als que anem dues vegades al mes.
0: D'acord.
3: Depèn una mica del calendari, no?
0: Val.
3: És a dir...
1: D'una a dues al mes.
3: D'una a dues al mes. A la biblioteca, com a molt una.
0: Val.
3: Intentem anar almenys una vegada al mes. I si no, a les residències també com a mínim una. Però en algun cas, depèn una mica de com vagi el calendari,
0: fent
3: dues sessions.
0: D'acord.
3: No?
0: D'acord.
3: I que intentem que totes les setmanes els alumnes una sessió la facin al centre, perquè han de preparar totes les activitats i decidir què fan i demés. I una altra... I un altre dia, això ho fem dijous, i el divendres quan posem en pràctica, no?
0: I aneu a les
3: residències. Anem a les residències, ja quedem directament allà amb els alumnes, cadascú el grup es divideix en dos i sempre doncs, un grup va a dues residències i l'altre grup a les altres dues residències. Sempre les mateixes.
0: Sempre les mateixes.
3: Per conèixer les persones.
0: Clar,
3: perquè
0: clar.
3: Si estem contínuament canviant alumnes, residents i a més al final és...
0: Sí.
3: La idea és d'establir relacions.
0: Clar, de fer vincle.
3: Vale? Entre vincle entre alumnes i, i residents.
0: Clar. I ells esperant aquest dia, suposo, no, Cristina?
2: I tant, sí. De fet, algun dia que hi ha hagut algun imprevist de que no, els alumnes no han pogut venir, després, bueno, els hi sap greu, sí, però bueno, també són conscients.
0: No, home, clar, que... és obvi. Com és la jornada? La podem explicar? No sé si la Carme o la Cristina, és a dir, com és aquest dia, allò, com és el dia, com comença, com arriba, com es desenvolupa, allò, conèixer aquesta part pràctica,
3: Bueno, de fet, el que nosaltres arribem a les 10:25, se suposa que és l'hora d'entrada a la classe, no? Quedem a la porta dels diferents centres. En aquest cas, aquest any, ens hem encarregat dues professores, una, bueno, Susana o Andrea, i jo, vale? Llavors quedem allà amb els alumnes, i quan realment estan tots els alumnes, que no són 10:25, són les 10:30, com a poc, entrem, i ja pues, comencem a saludar, pues, ja ordenat una mica, també depenem una mica del tipus d'activitat, organitzem una mica l'aula, no? O sigui, o canviem taules, o no, depèn una mica, i bueno, la majoria de les vegades ja estan, els residents ja estan asseguts, ens estan esperant, però sí, literalment, sí. Ens estan esperant, i d'altres al centre de dia, clar, van arribant, però bueno, en principi cap a les 10:30 estan tots, i a partir d'ahir ja som, o sigui, jo som merament observadora, a vegades puc comentar alguna cosa, però la meva feina és observadora, i són els alumnes els que ja presenten l'activitat i decideixen, no?, què és el que fa. I això, clar, normalment a un quart de, un quart d'una, més o menys, la classe en teoria acaba a les 12:20, però evidentment ja els avis cap a les 12 ja comencen a estar una mica més cansats, o també doncs ja venen pues, amb les hidratacions, no? Amb el suc, el iogurt, o no sé, no? I llavors ja quan comencem una mica a acabar les activitats. Després sortim a fora i el que fem és un intercanvi amb els alumnes, com ha anat, una mica general, pues, els problemes, no? O sigui, jo he vist alguna cosa que no m'ha agradat, o que he vist que estan una mica passius o apàtics, i ostres, intenteu, no? Ho comentem una mica així en general, no?
0: Sí.
3: I ja després, ja, pues, evidentment, ja marxa,
0: i
3: quan a la segona sessió ja sí expliquem una mica, fem una mica de feedback sobre com ha anat.
0: I les activitats com són? És a dir, com s'involucra el llibre? Són lectures?
3: De tot.
0: De tot, eh?
3: De tot. Últimament el que costa més és la lectura, per exemple.
0: Ja.
3: Vale? Ja dic que entre que els alumnes no acostumen a llegir, no? I els, a vegades els dius, bueno, pues anem a, no sé, pues hem parlat alguna vegada en treballar pues, la biografia de l'Àngel Guimerà, per exemple, no? Quan es va celebrar fa dos anys, no sé. Vale? O el Pau Casals, o, pues, però això costa molt, vale? Per tant, ells van sempre a activitats més pues, de tipus de jocs de taula, o també fins i tot en jocs que creen ells, no? Pues, amb material reciclat, això sí, eh? Pues, no sé...
2: Bueno, tallers de carnestoltes, de Nadal...
3: Bueno, evidentment, celebrem sempre totes les festes del calendari. Això per descomptat, és a dir, perquè a més és molt atractiu, no? I impliquem més a les persones, no? Al resident, sobretot, perquè sempre parlem una mica. Com vivien ells el Carnestoltes, no? O el Carnaval, quan eren petits, o com vivien la castanyada, no? Quines activitats feien, quines... què menjaven, no? Vull dir, aquestes coses que amb el temps ha canviat.
0: Sí.
3: Per nosaltres era castanyada. Els alumnes d'avui no els diguis castanyada, és
0: Halloween.
3: No?
0: Halloween.
3: I a l'hora de preparar activitats, pues, el fantasma, és la carbassa, i sense això, diu, però bueno, i la cançó de la castanyera, no?
0: Bueno, que intercanvi generacional.
3: També és bo, també és bo, doncs, parlar una mica de totes aquestes activitats que són noves, i també és atractiu per a les persones, no?
2: I
3: per als residents.
2: Sí.
3: Jo crec que els hi agrada, no?
2: I,
3: bueno, sempre és això. Són les festes i després activitats d'estimulació cognitiva, doncs, per treballar la memòria, l'atenció, de psicomotricitat, de fina, grossa, vull dir, una mica de tot.
0: És això, si dèiem que els alumnes persegueixen en el fons doncs, un objectiu pedagògic perquè fa a les persones grans també. No? Hi ha un objectiu que ara dèiem, no? de manera cognitiva, d'estimular certs hàbits, etc. No, Cristina, una mica va per aquí, també.
2: Sí, sí.
0: Sempre hi ha aquest recurs... De fet, vosaltres treballeu en el vostre dia a dia.
2: Exacte,
0: també dia,
2: sí, sí, sí, clar, per nosaltres també és favorable, no?, que vinguin bueno, els alumnes per seguir treballant el que nosaltres treballem, però des de la seva perspectiva. I sí, i realment veiem que, sobretot, el nivell de l'experiència que van assolint sessió rere sessió els alumnes, sobretot, de que potser al principi no saben gaire com adaptar les activitats o... com interaccionar fins
0: clar,
2: i tot amb la gent gran.
0: Llenguatge, a vegades, no?
2: Com... Sí, sí. Doncs veiem que sessió rere sessió realment van millorant, van adquirint més eines i també el conèixer-los també amb el vincle aquest que dèiem, amb el vincle afectiu.
0: Clar.
3: Sí, clar, tots els materials són adaptats. És a dir, nosaltres... Ui, reciclat, perdó. Bueno, adaptats i reciclats, no? És a dir, si preparen algun joc, si preparen... Pues dic, un puzzle o qualsevol cosa d'aquestes, vull dir, tot és reciclat, no? I a més, fer per ells, per tant, més gran, amb peces més grans, i moltes vegades, quan finalitzen les sessions, pues a vegades han dit, ostres, si us voleu quedar això per treballar-lo, i es queda allà, vull
0: clar,
3: dir que no...
0: Molt, fantàstic. Molt bé.
3: Bueno, està bé.
0: Està bé. I... La part de la biblioteca, ara sí, intentar apropar el servei als més joves i als més grans.
3: Sí.
0: Clar, allà, sobretot la part important, que és una mica la tria del material, no? Que feu una mica vosaltres.
3: Sí.
0: Amb consens, no em consta, però hi ha una primera tria que feu vosaltres.
1: A veure, el tema és que al principi de curs sempre fem una sessió de formació a la biblioteca perquè els alumnes cada any canvien, són nous,
0: clar.
1: I llavors el que comentàvem, els hi expliquem una mica des del funcionament de la biblioteca, com tenim ordenats els materials dins de la biblioteca, quins materials poden ser més favorables per a les persones de les residències, doncs que intentem, sabem que a la Muntanyeta hi ha una senyora que li agrada molt la lectura de novel·les, doncs sempre li posem novel·les per a la senyora Josefina. Després, doncs intentem que siguin llibres, que si tenen la lletra, tinguin la lletra gran, o que no tinguin molt de text, que predomini la imatge, llibres infantils de coneixement, que són preciosos, que són per totes les edats, doncs que recorrin aquest tipus de materials,
0: clar,
1: també, revistes, pel·lícules i música. Sobretot el que posem és això.
0: Wow.
1: Jo els explico al principi del curs i després són els propis alumnes que venen un cop al mes a la biblioteca a fer la selecció de materials per portar a les residències i que ells les puguin gaudir durant tot un mes.
0: Després
1: hi ha llibres que a les residències els interessa més i se'ls continuen quedant i d'altres que tornen a la biblioteca pel següent mes tornem a fer el mateix. Llavors els alumnes a vegades també recopilen recomanacions o peticions
0: del que van recollint de la sessió.
1: De la sessió, jo què sé, si hi ha una senyora pues, que per exemple és de Huesca, pues, jo què sé, doncs buscar algun llibre de Huesca de la biblioteca perquè ella pugui recordar, oi, els seus orígens.
0: Clar.
1: O li agraden les pel·lícules de la Marisol, no sé, per posar un exemple, doncs d'agafar pel·lícules de la Marisol. I dir que es van construint mica en mica.
0: Això, que és viu, aquesta tria, aquesta selecció és viva, amb tots aquests elements que ara dèiem i que van completant, no?, aquestes maletes que després se'n van cap als propis centres a través d'aquest voluntariat, justament, i aquesta
1: altra... Del servei de rehabilitació comunitària.
0: Correcte, que s'encarreguen de portar física aquests elements cap allà,
1: Sí. I després també hi ha l'altra poteta que avui no tenim l'Anna Bo, que normalment ens acompanya també, que són els alumnes de l'IFE, també de l'Institut Andreu Nin, amb el tema dels jocs de taula, que funciona de la mateixa manera. Venen un cop a les residències, venen un cop al mes, si no m'equivoco, i també venen a la biblioteca, agafen els jocs de taula, se'n van a les residències, fan aquesta sessió de jocs de taula i els tornen. Vull dir que les residències són com a destinatàries una mica de dues activitats mensuals a través del projecte XL la lletra gran. La que fan amb els alumnes del cicle formatiu i la que fan amb els alumnes de l'IFE.
0: Fantàstic.
1: I després sempre hem anat incorporant en els darrers anys pues, una visita cultural pel municipi, que aquest any ja les vam fet.
3: Sí,
1: Laura ens ha fet una explicació fantàstica sobre Pau Casals
0: molt
1: per commemorar el 150
0: aniversari.
1: Sí.
3: Van
1: sempre...
3: veure l'òrgan, no?
1: Van
3: sentir-ho, no?
1: També va parlar de l'orgue dels 250 anys, també de l'orgue del Vendrell. O sigui, sempre intentem treure també els avis de les residències, clar, perquè per ells això em sembla que és molta vida.
2: Sí, sí. Just avui, abans de venir, he fet una mica de deures i he preguntat als pacients què tal, les experiències, no? Perquè, clar, jo puc fer-me la meva opinió, però si no els hi preguntem amb ells...
0: No, està clar, molt bé.
2: Doncs, per això, que sortir és fabulós per ells, realment. Clar. Ho esperen amb candeletes, sí, ben bé. Sí.
0: És això, trencar una mica les...
2: Sí, trencar la rutina.
0: Les rutines,
2: fins i tot que els hi toqui el sol, també.
0: Veure cares noves.
2: Allà tenim un pati, també surten, però no és el mateix que passejar pel centre, com quan feien abans... Mm-hmm. Sí, sí.
0: No, està clar.
1: Clar,
0: està
1: també clar. Els portem de visita un dia a la biblioteca, també, i ara farem les cloendes, que sí. Estem a punt d'acabar el curs, i aquest any les farem a l'esplai de gent gran del Tívoli, ens ofereixen l'espai i les seves instal·lacions per poder fer les cloendes allà.
0: Molt bé. I com seran? Alguna cosa així festiva?
1: Bueno, sempre són els alumnes els que s'encarreguen de dinamitzar aquesta sessió.
3: El que sí que hi ha, clar, la meva companya i jo, doncs anem tirant fotos de cada sessió, i el que sí que intentem és que elaborin, no? Doncs com un petit vídeo amb imatges de totes les activitats que han fet al llarg del curs, uh-huh, i ho presenten allà, no? I clar, per als avis molt agraït, mira, no? Vull dir que, bueno, està bé, no? Això és una de les coses que sabem que hi serà. Va. La resta, doncs, depèn una mica dels avis. Sempre acabem amb música, uh-huh, en algun cas en coca, això ja depèn. I sí, és molt atractiu. També impliquem molts els alumnes en aquestes sortides perquè són els que s'encarreguen de traslladar de les residències als diferents centres, no? Als diferents espais, als residents, no? Wow. És a dir, els alumnes van a la residència, agafen les cadires de rodes i anem pel poble, vale, passejant, perquè no tenim
1: sense aquestes mans, no,
3: sense
1: no
3: això,
1: pobres no podrien sortir.
3: Clar, alguna vegada havien fet la cloenda de l'institut, però és impossible, és inviable perquè no hi ha transport, no hi ha transport adaptat, i és impossible. Per això hem buscat aquest any, pues, l'esplai, que està a mig camí.
0: Sí, està cèntric. Fantàstic. Doncs bé, serà la culminació d'aquest projecte XL Lletra Gran d'aquest curs, perquè aneu per cursos, també vosaltres.
1: Sí, 18,
0: El que serà aquest curs 2025-2026.

0: Correcte.
1: I que hem d'intentar fer tot el possible per...
2: Que participin, sí, que encara tenen vida.
1: Pel seu benestar, perquè no? Bueno, sempre ho dic...
2: Han de dir coses encara.
0: Sí, home, sí, tant que sí.
2: I jo crec que és important.
1: Se'ls hem de cuidar.
0: I tant que sí. Doncs per molts anys més.
2: I tant.
0: Gràcies per venir. La Laura, la Cristina, la Carme, de veritat, un any més.
1: A tu, Pere.
0: I ens retrobem... l'any que ve, com a mi,
1: però... I molts més, ja ho veurem.
0: Però esperem també retrobar-nos en altres punts i en altres espais d'aquest racó.
1: Segur.
0: Gràcies,
1: molt
0: bé.
1: Gràcies,
0: una
1: abraçada.
2: Gràcies, gràcies, gràcies.
3: Cada dia, de dilluns a divendres, fins a les 12, amb Pere Sallet. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
4: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de La Calaixera.

0: Doncs va, de ple ja el contingut de la segona part de Calaixera avui dimarts. Els dimarts que sempre busquem aquesta part més empresarial, emprenedora en tots els seus aspectes i que de retruc sempre, sempre, sempre acaba tocant directament aquesta vida potser més personal. I de fet sempre ho diem, que aquesta fina línia que hem de compartir o que ens separa la vida personal i professional a vegades no ho és tant d'estreta, sinó que a vegades no existeix. Bé, entre altres moltes coses. Begoña Cartagena, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Sí? Encantada d'estar aquí de
0: Fantàstic.
1: Nou. Fantàstic.
0: Una quinzena més des d'aquest liderar-se per viure millor i amb aquest aspecte que ho dic jo, Jo ho dic jo, que aquesta fina línia que a vegada jo sóc més conscient que no hi ha línia, bàsicament, que no hi ha línia, I sí que és cert que cada 15 dies una mica comencem per aquí, però jo crec que és important, que a vegades tenim aquestes càbales, intentar separar-ho tot i no és la clau, com tu ens expliques.
1: Exacte.
0: I que una cosa comporta l'altra, i que la vida personal porta la vida professional, i que la vida professional comporta la vida personal, és obvi, tornem-ho a dir, amb la clara diferenciació i en el sentit de que no vol dir que estiguem treballant 24 hores ni molt menys, sinó que tinguem clar, doncs, justament com millorar aquestes vessants professionals, personals, personals, professionals, i que serà tot més fàcil, que no pas treballar 24 hores i 24 hores estar pendent de la feina. Una mica va per aquí,
1: Sí, sí, sí. I d'aquí el nom que li van posar a aquest espai, no?
0: Correcte.
1: Que és liderar-se per viure millor, perquè l'objectiu és que tot el que diguem aquí serveixi per poder viure millor. I què vol dir viure millor? Doncs avui en dia viure pues, una mica més relaxat, viure...
0: Clar, per això.
1: Sí, amb menys intensitat, diguem.
0: Clar.
1: Viure amb més pau.
0: Exacte. Si no, si a la feina tot va una mica més endreçat, segurament la personal també ho anirà d'endreçat.
1: I viceversa també.
0: T'ho dic, això també és cert, no n'hem parlat moltes vegades, però dins les preocupacions personals de cada un, l'empresa sigui nostra o no, una de les preocupacions sempre és la feina.
1: Sí, la feina ocupa un espai molt gran dintre del nostre cap, diríem,
0: Sí.
1: O sigui, dintre de la nostra persona.
0: Per això.
1: És que dediquem moltíssim temps a la feina, ja no temps físic real, sinó, com tu dius, no? A nivell mental.
0: Clar.
1: No? Perquè podem estar fora de la feina, però pensant en aspectes que ens han pogut passar en aquest mateix dia.
0: Clar.
1: O plantejant-me que si demano una promoció o no, un augment de salari, no em diran, tornem a casa, parlem amb la nostra família i tal, de conceptes de feina. O sigui, la feina és un punt molt important, jo diria, per gairebé la majoria de les persones.
0: Sí. Jo diria que sí. La feina, pel que suposa i pel que ha de significar, dins l'organigrama personal, perquè la feina és la que ens ajuda a omplir la nevera
1: i
0: poder sortir d'en quan en quan, en certa manera. Bé, anem a l'episodi d'avui, el contingut d'avui, que el títol és molt clar, que és regular-se per a no reaccionar.
1: Tot un repte, o sigui, és algo molt necessari, que no tothom ho té clar, que no tothom sap com fer-ho i que necessita entrenament.
0: Val.
1: Sí. Et veig la cara?
0: Sí, David, explica'ns-ho, Begoña.
1: Clar, normalment les persones que fem reaccionem a l'entorn.

0: Sí.
1: Això vol dir que si algú me diu algo que jo no estic preparada per rebre o no m'agrada o m'ha fet alguna crítica i tal, jo em puc enfadar, no? Em puc començar a atacar, puc reaccionar de manera doncs agressiva. Val. O em puc inhibir totalment. Això és reaccionar a l'entorn.
0: Val. Val? D'acord, d'acord.
1: I és el que fem habitualment. Per què? Uh-huh. Perquè ja hem comentat en altres episodis que les persones en solem viure amb el pilot automàtic.
0: Sí.
1: No? O sigui, fem acció-reacció. Funcionem així.
0: Val.
1: No? Llavors, regular-se és donar-nos aquest petit espai de temps per observar què m'està passant internament quan rebo aquesta crítica. Dic, ui, m'estic enfadant, això no m'ha agradat, etc. Llavors em dono, com dic, aquest espai de temps, no cal que sigui molt, per repensar, o sigui, per reflexionar i poder actuar. O sigui, no reaccionar, sinó actuar dintre d'aquest escenari, quina és la millor resposta en Val. Aquesta situació.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. A més, ja ho hem parlat en altres ocasions, vivint sempre en aquest estat continu d'alerta.
1: D'alerta, sí.
0: I sempre estem com no, disposats a com preactivats, no?
1: Exacte.
0: Allò, a punt de saltar, només falta que hi hagi una cosa per abocar-hi tota aquesta reacció emocional.
1: Exacte, exacte. Doncs és això, tot...
0: El
1: que fem normalment és com una... Rebem els estímuls externs com si fos una espurna que activa alguna cosa.
0: Sí, com una prealerta total, no? Sí.
1: Ja reaccionem, no? Llavors la regulació és donar-nos, com dic, aquest espai per observar com estic jo internament, quina emoció estic sentint i decidir actuar de la millor manera. Ja no és reaccionar que el meu cos funciona,
0: no? Sí.
1: Sinó que és em dono l'espai per actuar de manera més conscient.
0: Regular-nos. Clar, estem parlant de la part emocional altra vegada, 100%, regulació emocional.
1: Regulació emocional, correcte. Uh-huh. Sí.
0: Que és la clau de tot plegat.
1: Sí,
0: però en contrari, i també ho hem parlat en altres ocasions, que som la generació de que no tenim ni idea de quines són les nostres emocions.
1: Exacte. D'aquí la importància d'aquestes formacions i d'aquests entrenaments amb intel·ligència emocional, amb gestió emocional, etc. Sobretot jo crec que aquesta és una part molt rellevant, sobretot ara que estem en aquesta era de la IA,
0: tanta
1: intel·ligència artificial. Jo crec que les emocions és allò que ens distingeix com a humans, però les hem de saber gestionar i les hem de posar al nostre favor, com és el que estem explicant avui, no? Poder regular-nos emocionalment perquè no surti un impuls, no? Perquè quan reaccionem vol dir que nosaltres, com diu la paraula, no? Reaccionem, estem actuant de manera instintiva, de manera impulsiva.
0: Sí, a més en prealerta, que és el pitjor,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Clar, és una mica, és molt més que això, ara desenvoluparem, és una mica el comptar fins a 10. No intueixo, és molt bàsic,
1: una tècnica és
0: comptar fins a 10, no? Abans de respondre, no? Ara ho desenvoluparem, Tu parles sobretot de reaccionar versus respondre.
1: Clar, no? És el que estem dient. Reaccionar és... Ja com un mecanisme après, que és aquest el patró automàtic, que jo rebo un estímul de fora i el meu cos, pum,
0: salta.
1: I ni me n'adono. I puc reaccionar sempre de la mateixa manera. No? I moltes vegades això surt perquè responem a una... Bueno, aquí hi ha tela, A una ferida emocional del passat.
0: Uau.
1: Que aquí ja estem obrint un meló,
0: Sí.
1: I molt poques vegades som conscients d'això les persones. Per posar... Mira, jo crec que potser això s'entendria millor posant un exemple, et sembla?
0: Sí, i tant, de millor manera.
1: Mira, doncs, imaginem, ja que ho estem portant tot a nivell professional també, imaginem una persona que... a la seva vida, a la seva història, va ser com ridiculitzada pels altres, no? Va dir alguna cosa i els altres se van riure, no? Això ha pogut passar a la infantesa, a l'adolescència, etc.
0: Sí.
1: Doncs aquesta persona que ja és adulta i pot estar liderant un equip, una reunió, un projecte, el que sigui, quan està en contacte amb altres persones i està tirant endavant una reunió, si algú li qüestiona la seva aportació, o sigui, la seva comunicació, o algú se'n riu d'alguna cosa, amb aquesta persona ja pot reaccionar no des del present, des de lo que està passant ara mateix, sinó com a record d'aquella situació més traumàtica que va poder viure, i llavors funciona de la mateixa manera. Pot actuar més a la defensiva, se pot enfadar, etc. I això passa molt. O sigui, les persones vivim o funcionem degut a patrons inconscients molt antics, però que no en som conscients.
0: Aquesta és la clau, que també n'hem parlat altres vegades, que també és la programació neurolingüística, en certa manera, que segurament això, la manera de fer, de reaccionar, de respondre a moltes ocasions, ens ve per accions que no en som conscients que les tenim i que les tenim heredades.
1: Exacte.
0: O sigui, és heavy, això,
1: Exacte, sí, sí. I mira, si vols, et poso un exemple meu, propi. Mira, jo sempre dic que el meu pare era una persona doncs d'aquest estil molt dominant, tirana, violent, m'explico? O sigui, d'aquelles persones molt...
0: Sí.
1: Molt dominant, no? Llavors, pues jo tenia, he tingut etapes, però quan era jove tenia com a respecte. No por, però respecte. A dir qualsevol cosa, a actuar de determinada manera, perquè el meu pare sempre... o sigui, tenia molt clar el que sí i el que no, i si feies alguna cosa que no tocava, doncs d'una manera o altra t'ho feia saber, no?
0: Sí.
1: Llavors, jo vaig aprendre, doncs, d'aquesta manera, i en el món empresarial, de vegades, quan m'he topat, ara ja no tant, o tracto de que no sigui així perquè ja tinc detectat,
0: ja és més conscient, clar.
1: Al principi, jo quan interactuava amb persones que em recordaven al meu pare, no vol dir que fossin iguals, etc,
0: no.
1: Sinó una persona doncs que parlava amb aquella fermesa, que podia tenir un to una mica amenaçador, com seriós, el meu cos ja reaccionava com amb aquest respecte, com a dir sí, saps, allò com a ser molt complaent, fins que me'n vaig adonar i dic: què està passant? Llavors, això és regulació emocional, no? Adonar-te'n de què està passant i agafar l'aprenentatge i poder decidir com actuar de manera diferent. Perquè, si no, jo estava rebent inputs allà fora que em portaven a la ferida meva del passat, a tenir molt de respecte a segons quin tipus de comentaris, segons quin tipus de d'actitud,
0: sí,
1: llavors, clar, i tots funcionem així, de vegades som adults, però funcionem com nens petits, o sigui, és com el nostre nen, nena interior,
0: sí, que sempre hi és,
1: i està funcionant des de la ferida,
0: clar.
1: El tema és aquest.
0: Clar, i a més, en situacions, tu dius, no?, l'entorn laboral, però també a vegades aquestes reaccions sorgeixen, no?, en un conflicte, en casos de pressió, en presa de decisions importants. Clar, suposo que l'entorn també vehicula el model de resposta, no? Entenc?
1: Totalment, perquè en situacions de tensió, en situacions d'estrès, tenim menys temps per decidir, per reflexionar, sinó ja ens movem instintivament. I per això hem de fer aquest entrenament i ens hem d'obligar, diguem, a donar-nos aquest espai, que pot ser un segon, de dir què està passant, per poder frenar i actuar de forma diferent. Si no, el meu patró funcionarà de la mateixa manera que sempre.
0: I jo sé que per poder adonar-se, i ho he viscut personalment, i tu també ho destaques, que és que inclús físicament el cos reacciona. Jo m'he trobat davant d'una situació d'algun comentari que et desubica o que estàs a punt de reaccionar de forma negativa, és, ostres, aquest, a mi, jo tinc un pessic a la panxa, no? Aquest pessic a la panxa, aquesta pressió al pit, i això és físic.
1: Exacte, és físic, totalment. El nostre cos sempre reacciona.
0: Correcte.
1: L'únic que no sempre tenim la capacitat per escoltar-lo o per adonar-nos-en d'allò que està passant. I està comprovadíssim que el nostre cos funciona més ràpid que el nostre cervell.
0: Una de les claus que tu dius és identificar, quan arriba aquesta resposta automàtica, de reacció automàtica que no volem, perquè és negativa. Hem d'anticipar-nos a aquesta reacció, justament trobant-nos amb això que ens indiquen, no? El cos, les emocions. Una mica aquesta és la clau, veig.
1: Sí, la clau és, primer, com tu dius, que el nostre cos ens parla. No? Doncs si jo estic en una reunió i m'han criticat, o jo sento que m'han criticat, és què m'està passant. Uh-huh. Aquest nus, per exemple, ahir parlava amb una persona, amb una clienta, que em deia, és que tinc un nus aquí a l'estómac, no?
0: Sí.
1: Doncs, bueno, jo sento aquest nus, uh-huh. ¿vale? No l'obvio, sinó que, vale, què m'està dient? Però això com a de forma ràpida, no? Uh-huh. Què m'està dient? Poso nom amb aquella emoció, per això hem de tindre, doncs, certa formació a nivell emocional, no? Però ni que sigui, doncs, sento malestar o estic enfadat i com puc reaccionar.
0: Val.
1: De forma, tenint en compte també la conseqüència, no? Uh-huh. Perquè si jo estic tenint una reunió amb el meu cap i llavors m'enfado i li solto qualsevol bejarada, doncs potser no és la
0: millor. No, no, no és la millor manera, no?
1: No?
0: Està clar.
1: Llavors és anticipar-me a la conseqüència.
0: Uh-huh.
1: Però per això és important ser coherents amb nosaltres mateixos.
0: Val.
1: I poder tindre aquesta serenor, podríem dir, per observar què m'està passant i contestar o respondre de la manera més adient a mi, de la manera uh-huh. més coherent.
0: Val,
1: no?
0: Val,
1: i com deien en l'episodi anterior, de forma assertiva.
0: Clar, clar,
1: no,
0: clar, clar,
1: no
0: donant clar,
1: únicament validesa al que jo sento i al que i a la meva resposta, sinó que és interactuar amb l'altre també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, crear un espai de cocreació.
0: Correcte.
1: Que sigui constructiu.
0: I aquí sí que vindria com una eina, que és aquesta pausa, tu dius respiració, i aquest comptar fins a 10, la xifra, no? Suposo que és irrellevant. Però sí que és aquesta pausa mm-hmm. i aquests moments de reflexió interna, eh?
1: Clar. L'únic que, perquè això passi, me n'he d'adonar de uh-huh. com he reaccionat amb situacions similars anteriors.
0: Uh-huh.
1: Doncs davant d'aquestes crítiques, davant d'aquestes suposades amenaces, davant d'aquest rebuig que he pogut sentir, etcètera, no? Quina és la meva manera de reaccionar normalment per dir això m'està funcionant o no? Normalment veurem que no. Llavors és aquí quan a la propera que jo senti que rebo una crítica o algo que em sento doncs que m'estan em sento com aïllada d'aquest espai de reunió en el que estic, no? En el que estic. Llavors sí que és adonar-me que estic sentint aquest rebuig, respirar, ok, és això el que estic sentint,
0: uh-huh.
1: I obligar-me a funcionar, o sigui, a respondre de la millor manera possible.
0: Val.
1: No? I de vegades és respirant i dir-me, això no té a veure amb res de lo que he viscut amb anterioritat, sinó això és un... el meu cos ho està rebent d'aquesta manera, que me sento aïllada, me sento rebutjada, però possiblement no sigui així.
0: No sigui
1: de nou, és aquesta història que
0: sí,
1: la
0: sí,
1: meva
0: sí,
1: ment
0: sí, sí.
1: està creant, no? Llavors, gràcies a respirar, puc estar aquí de dir, vinga, tornem-hi.
0: Clar, clar, clar.
1: Doncs ara comentaré tal cosa, ara explicaré allò, ara faré aquesta pregunta, ara jo tractaré d'integrar-me al grup.
0: Sí, sí,
1: m'explico?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És funcionar d'una manera diferent al que m'està dient
0: clar,
1: la meva ment.
0: Perquè, clar, després tens com aquesta necessitat de defensar-te, i si no ho fas, no, és com una falta d'autoritat, si ja, doncs, en una reunió ja públic sembla que, no, que tens com una falta d'autoritat i, en conseqüència, la gent no et veurà com de manera autoritària, no? Hi ha aquesta desencadenant de reflexions sempre negatives,
1: sí,
0: que dèiem,
1: sí, sí, sí.
0: i que per això a vegades ens fa reaccionar així,
1: sí.
0: no? Perquè vegin que mano, perquè clar. Vegi que lidero, perquè vegi que tinc caràcter i que em defenso, i que davant d'una crítica jo, no per cridar tindré més raó, o sí, clar. Per cridar tindré més raó, no?
1: Sí, i adona't en què estàs dient, perquè vegin els
0: perquè
1: altres.
0: Vegin, perquè vegin,
1: perquè vegin
0: obvi.
1: Els altres.
0: Sí, sí,
1: aquí
0: sí.
1: És hi ha tot un tema, també.
0: Uh-huh.
1: O sigui que moltes de les nostres respostes van dirigides cap als altres, cap a quina imatge vull donar.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí,
1: quina
0: sí.
1: Quina imatge
0: sí.
1: vull donar, i ara que estem en aquest món tan visual avui en dia, això està... diguéssim, s'està potenciant molt
0: uh-huh.
1: en base a les xarxes socials, etc. Però fa molt de mal funcionar vers aquesta... què pensaran els altres?
0: Clar, clar, clar, clar. És que inclús, no?, saber reaccionar en aquest tipus de situació de manera reflexiva, com estem explicant uh-huh. i com tu ens aconselles, tenint una resposta assertiva cap uh-huh. a aquell comentari negatiu o cap a aquella crítica negativa, si ho haguéssim de mirar des de fora, al contrari, seria molt més positiu, no?, de com saber, doncs això, entomar o com saber reaccionar dins aquesta situació, però d'una manera tranquil·la, asserenada i assertiva.
1: Exacte.
0: És a dir, el canvi és radical i el Totalment. Resultat és radical.
1: Totalment. I això passa per adonar-me'n i decidir
0: Clar.
1: Quina resposta vull tenir, com vull respondre, perquè si deixo que el meu cos vagi sol, així amb acció-reacció, és que no tenim aquesta resposta assertiva, serena, etc., sinó que ens surt aquella impulsivitat, aquell estar a la defensiva, etc.
0: Clar. Escolta'm, i amb el cap, perdona, no sé si és el tema o no, però és que quan parlem, ja saps que jo sempre vaig molt d'aquells inputs que em van venir al cap durant la conversa, d'aquelles persones que s'autodeterminen sinceres i que les deixen anar tant com ragen, no, és que jo sóc molt sincer, perdona, que t'ofenguis, que jo sóc molt sincer.
1: Ja.
0: Saps que, no, tu no ets sincer, tu ets un maleducat o una maleducada.
1: Sí.
0: D'aquesta gent ens hi trobarem sempre, que sí. Les diuen tal com ragen, creient-se també que són molt autèntiques, però que són molt, molt sinceres.
1: Exacte, aquí és una creença limitant, que no se n'adonen.
0: O sigui,
1: aquí actuen per, bueno, jo vull entendre que és per inconsciència pura, que pot ser també per ignorància pura.
0: No, i tant, i tant.
1: Llavors, quan parles amb una altra persona, sempre que tu tinguis únicament en compte el teu punt de vista, estàs actuant de forma agressiva. I ja hem dit altres vegades, si no cal aixecar el to de veu, no cal dir paraules malsonants, insultar, etc. Una conversa agressiva és quan una persona posa el seu foc d'atenció en si mateixa, no? Amb el que tu estàs dient. Mira, perdona, però jo et diré com veig això, perquè sóc molt sincera i molt autèntica. No. O sigui, sempre que parlem amb una altra persona o amb un grup, hem de fer ús de l'empatia i fer ús de l'assertivitat, que és jo em poso a la teva pell. Potser no estic d'acord amb el que tu estàs dient, no aprovo aquesta, el que dius o el que tu has fet, etc. No ho aprovo gens, però entenc que davant d'aquesta situació d'estrès que t'has trobat, etc., hagis pogut reaccionar d'aquesta manera. No? Llavors dic el meu parer, no? O sigui, tenir empatia per l'altra persona i respecte, evidentment, i respecte per la meva opinió, això sí, però en plan, m'és igual, jo necessito dir el que penso perquè sóc molt autèntic, etc. Com tu deies, això és un maleducat, això és no tenir respecte cara als altres.
0: Però n'hi ha molts, eh?
1: N'hi ha molts.
0: Bé, guanyem entre tu i jo, eh? Estem rodejats d'aquesta gent en el dia a dia, professional i personal, que et diuen les coses tal com ragen, sota aquesta premissa de que jo sóc molt autèntic, sóc molt sincer, i jo vaig en contra de la societat perquè jo dic el que penso, no? Bueno, doncs les coses tampoc no van per aquí, eh?
1: Ja, exacte. Llavors, d'aquí la importància de tot el que estem tractant amb aquests episodis, no?
0: Sí.
1: Una mirada endintre,
0: Correcte.
1: De adonar-me'n què estic sentint, com estic reaccionant, què és el que penso, com afecta això que estic pensant,
0: etcètera. I inclús a la reacció d'aquestes persones autèntiques, entre cometes, que per nosaltres una mica és el que estem parlant avui, de la reacció davant dels comentaris d'aquestes persones, és tot això que ara hem explicat, d'aquesta manera reflexiva i meditada en aquells moments de conversa, s'entén, eh?
1: Sí.
0: I poder, doncs, afrontar-ho d'aquesta manera, ni més ni menys,
1: Això és, això és.
0: Que bé.
1: Sí. Però que costa igualment, eh?
0: No, és evident, no costa moltíssim. Fer ràdio és molt fàcil, parlar-ne en ràdio és molt fàcil.
1: És més fàcil.
0: És obvi que després la complicació d'això que expliquem i d'aquests tips que donem i que dones és després aplicar-ho al dia a dia i de trobar-te les situacions que no és fàcil, segurament, i que la gent tampoc no es frustri per això, si doncs en una situació doncs no reaccioni així, o la segona o la tercera, sinó que mica en mica suposo que és un aprenentatge. Com tot el que anem parlant en aquestes seccions,
1: exacte,
0: Begoña?
1: Exacte, la paraula clau és aquesta, aprenentatge. Aprenentatge de tot allò que em passa. I podem aprendre absolutament de tot. I cada dia, d'aquells errors, d'aquelles equivocacions que fem, etc., podem aprendre, i això no vol dir que l'endemà ja ho tindrem tot resolt,
0: sinó,
1: vinga, anar fent,
0: sí.
1: I com hem dit altres vegades, per mi, la vida és un aprenentatge continu,
0: sí.
1: És una evolució, i aquí hem d'estar.
0: Si no, imagina't que avorrit seria tot. T'imagina't que la primera en surt tot bé.
1: Ja.
0: Què passaria? Seria un avorriment, això.
1: Que seria un tot, sí, sí.
0: No, que seria d'això, de les situacions diverses i de...
1: Ui, només faltaria això, que ens sentiríem tots com a cracs, com a...
0: Imagina, exacte, abans, no? Aquesta consciència, sí, col·lectiva, clar. Imagina, si ara hi ha una mica, ja està...
1: Ja està...
0: Certs egos són complicats, sí, a gestionar, imagina't, sí, sí, si tot ho féssim bé a la primera, eh?
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: No, no, és impu... ni aquells que creuen que ho fan tot bé la primera, no ho fan tot bé la primera, vull dir que no patiu, eh? I la part més important d'això, aquest missatge, aquests consells que sempre donem setmana rere setmana, que són importantíssim, que és això, si algú la situació li arriba a superar, és a dir, creu que ell de manera personal no pot abordar aquestes qüestions, tornem-ho a dir, adrecem els professionals, o en aquest cas tu, que és la nostra professional de capçalera, doncs que s'adrecin amb tu a exposar aquests dubtes o aquestes dificultats que poden tenir en el seu espai. Eh?
1: Exacte. Sí, sí, exacte. En els meus espais, o sigui, jo amb la meva formació com a psicòloga i com a coach, el que faig és acompanyar a professionals a posar aquesta mirada internament per endreçar-se i poder guanyar més claretat per prendre decisions amb més solvència allà fora, amb el nostre dia a dia. Llavors, es tracta de fer més fàcil aquest assoliment dels nostres objectius, en aquest canvi vital que ens podem trobar, etc. I tant.
0: I sempre és vàlid, eh? Sempre ens hi podem posar, que no posem les excuses d'això, ja sóc gran, jo ja tal, jo ja... No, eh?
1: No,
0: qualsevol
1: sempre,
0: moment
1: sempre,
0: és ideal,
1: exacte,
0: per abordar això.
1: Sí, sobretot en moments de canvi, no? Quan algú identifica algun moment de canvi de feina, canvi perquè vol fer créixer la seva empresa, perquè se sent una mica estancat a nivell professional, canvi a nivell familiar, bueno, qualsevol situació d'aquestes que hi ha força estrès, és un moment òptim i idoni per poder iniciar un procés d'acompanyament. Però si no, qualsevol altre moment és vàlid.
0: És vàlid
1: una persona
0: sempre,
1: que vulgui créixer, no? I de vegades diuen, no, però és que jo no em sento malament, no tinc cap problema psicològic, etc. O sigui, no cal tindre un problema psicològic. Jo sempre dic, jo treballo amb persones que estan bé, i sobretot que per fora sembla que tot estigui molt bé, però internament hi ha algun neguit, hi ha alguna preocupació, sí, hi ha alguna cosa que voldrien acabar de resoldre.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Llavors, de dir, vinga, posem-nos-hi a treballar.
0: Inclús sé que passa que hi ha gent que té remordiments i que té malestar perquè tot va bé. Això també és un punt comú. Vivim en aquesta societat que tot va com va, i jo sé que passa, que hi ha gent que se sent culpable o que pensa que alguna cosa passarà perquè tot està anant bé,
1: Fins
0: i tot això,
1: Sí, perquè hi ha una creença limitant també molt extesa, que és, ui, tot no pot anar bé.
0: Clar.
1: Algo em passarà, no? I en lloc de gaudir i disfrutar de la nostra vida quan tot està bé, estem allò preocupats o amb aquell neguit intern de... Ai, segur que he de vigilar perquè alguna cosa passarà. No pot ser això, no? Però això, de nou, són creences, alguns aspectes que hem incorporat d'altres persones, a nivell familiar,
0: de
1: la societat, etc.
0: Està clar.
1: Sí, sí.
0: Sort que tenim cada 15 dies aquí a la ràdio perquè ens ho expliquis i posis una mica allò d'ordre a tots aquests aspectes de lideratge, a través també això personal, liderar-se per viure millor en tots els aspectes, com hem destacat.
1: Totalment.
0: Ets molt visible a les xarxes socials, Begoña Cartagena, si la gent et busca, et trobarà de seguida a Instagram, pàgina web.
1: Correcte.
0: I és la manera més directa de contactar amb tu, eh?
1: Correcte, sí. A Instagram apareix com a Bego Cartagena.
0: Val.
1: I la meva web també, www.begocartagena.com.
0: Perfecte. Molt bé, doncs la gent que no ho dubti a buscar-te i a demanar-te informació arribats al cas.
1: I tant que sí.
0: Gràcies.
1: Molt
0: bé. Ens retrobem en 15 dies.
1: Vinga.
0: Un plaer.
1: Encantada. Gràcies. Adéu.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
2: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent.
3: Això, justament la intenció de fer perdre la por a la tecnologia amb el Joan Molines, de Goil. Joan, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Com estàs?
4: Molt bé i molt content.
3: Sí?
4: Sí, avui sí. Bueno, els altres dies també estic content. Però avui ho estic bé. Em fa molta il·lusió estar aquí.
3: Doncs va, explica'm per què. Què passa avui?
4: Bueno, avui tinc aquí amb mi tres persones clau a l'empresa, persones que admiro molt, persones tècniques, i encara que la Carolina, que ara es presentarà, diu que no, és tècnica també, potser no al nivell del Pere i l'Andrés, que són els enginyers d'intel·ligència artificial que tenim a la companyia, però molt content d'haver-los enredat per venir aquí, d'haver-los avisat fa una hora de que venien aquí,
3: perquè
4: no
3: sabia.
4: Bueno, perquè si els avises amb temps, tenen més temps per processar-ho i tenir nervis. Aquí és sorpresa. Llavors, molt content d'estar aquí i més que després de la setmana passada que no hi vam estar, que no hi vam poder estar, llavors sí que ja trobava faltes d'aquí.
3: Doncs gràcies i ben trobat altra vegada, a més amb aquesta representació, que puc fer un parell de preguntes abans de començar?
4: Bueno, el programa, Pere,
3: a la Cristina, a la
4: Carolina,
3: perdó, a la Carolina, a l'Andrés i al Pere, que és, vosaltres us dediqueu al món de la tecnologia, al món de la informàtica, intueixo, eh? Treballeu al Vendrell d'això? Sou de la zona vosaltres? Sí, podeu parlar.
5: No, jo no sóc de la zona. Jo sóc nascuda a Olot.
3: Bé.
5: Vivint a Barcelona.
3: D'acord. I vens a treballar aquí al Vendrell?
5: De tant en tant, sí.
3: Val. I el... I el Pere i l'Andreu?
6: Sí, jo sóc de Reus, però visc a Vilanova.
3: Val.
6: Per tant, d'aquí a prop, sí, tant.
3: D'acord.
7: Jo tampoc. Jo sóc de València i de tant en tant vinc al Vendrell a treballar en equip.
3: D'acord. Fantàstic.
4: Però som una empresa en remot, sí, però cada X temps, el Pere sí que ve dos dies la setmana,
3: val.
4: Però els que són de més lluny, al final val. Tampoc val la pena invertir tant de temps. L'Andrés es fa 3 hores amb cotxe per venir.
3: Ostres.
4: Llavors cada X temps va venint i aprofitant que avui estàvem tots a l'oficina enredats cap a la ràdio.
3: Va, perfecte. Ho preguntava bàsicament perquè sí que és cert que a vegades hem parlat i algun dia ho hem de fer encara més en profunditat, Joan? Goil al Vendrell, què és el que feu, com ho feu, una empresa tecnològica amb seu a la capital del Baix Penedès. I una mica la meva pregunta anava per aquí, eh? És a dir, l'oportunitat de poder treballar en aquest sector, que crec que no és un sector fàcil de treballar-lo fora de la gran capital com és Barcelona, i per això ho preguntava, si és molt estrany treballar d'això al municipi del Vendrell. Anem una mica per aquí,
4: Estem muntant el següent Silicon Valley. O sigui, som la primera empresa, estem muntant el següent Silicon Valley.
3: Ostres, t'imagines? Estaria bé.
4: Seria guai. Seria guai. Reus és molt punter en tema tecnològic.
3: Sí?
4: Sí, Reus està fent molt bé la seva feina amb el Redesa i tot el camp tecnològic que hi ha. Hi ha empreses... Però a Reus hi ha... Si no estic equivocat, hi ha IBM, o sucursal d'IBM, estan els d'Esquiades... Hi ha empreses tecnològicament punteres i, a més, s'està creant un ecosistema, gràcies al parc tecnològic, on incites les empreses a anar cap allà. De moment, aquí no ho estem aconseguint encara, però, bueno, per algú es comença. Algú ha de ficar la primera pedra.
3: Ja arribarà,
4: Ja arribarà, ja arribarà.
3: I així que segur que és estrany, no?, venir al Vendrell a treballar al món tecnològic per vosaltres. Podeu parlar obertament, no patiu, de veritat, que us veig molt callats,
5: Per mi, més que estrany, és un plaer.
3: Perquè
5: poder sortir de Barcelona de tant en tant, per mi és un regal.
3: De fet, tu fas el que és contrari.
5: Exacte.
3: No, és a dir, marxes a Barcelona per venir a treballar a comarques.
5: I és fantàstic. Jo quan surto de la ronda de dalt i veig tothom que entra i dic ànims, companys, no passa res, jo surto i
3: després al revés, no?
5: Al revés, exacte.
3: Tu tornes, els altres.
4: I més avui que hi havia vaga.
5: Sí, ha sigut interessant. A banda dels accidents, desafortunadament, que et trobes quan vas amb cotxe, també hi havia vaga avui.
3: Bé, bé. Doncs això, jo estic donant com una pàtina de no sé com dir-ho, així, de simpatia a tot aquest aspecte, eh? Sé que és una professió, no vull dir dura, però que...
4: Intensa.
3: Intensa, sí, és molt competencial en el sentit de molta competència, entenc, és a dir que, no? El món tecnològic, per sort o per desgràcia, està arrossegant una onada important de professionals.
4: Sí, i és un dels temes que avui veníem parlant, sí? De quins melons volem obrir avui i amb què volem crear debat, perquè com avui no tenim la Sílvia, no podem... La Sílvia és la tertuliana que sempre ve, o que sempre ve amb mi, i és una persona... tecnològica, entre cometes, o sigui, ella és òptica...
5: Ah, com jo?
4: Ella és òptica, i la diferència d'edat, o sigui, jo sóc d'una quinta i ella és d'una quinta... Què deu tenir, uns 20 anys més, la Sílvia, que jo, uns 50?
5: Potser són detalls que no hem de dir.
4: Sí. No, sí.
3: No,
4: la Sílvia
3: és així, sí, la Sílvia no li importa.
4: Llavors, el bo d'això és que s'obren uns debats molt interessants sobre com cada un veu les coses. Llavors, avui és un dels temes que veníem parlant de... de quina és la nostra visió en el tema laboral i com la tecnologia en alguns aspectes està carregant o està baixant la quantitat de professionals que es dediquen a una sèrie de sectors.
3: Val.
4: I què pot fer la gent, doncs, per seguir sent competent amb això?
3: Correcte.
4: Al final és reinventar-te o morir.
3: Val, val. És un bon tema poder parlar amb professionals del sector tecnològic, sí. Bàsicament, suposo que de la programació, de la informàtica. Jo sóc un ignorant en totes les coses del món mundial, també en aquesta. Jo sé que tecnològicament, això, hem parlat d'enginyers, no?, de programadors, d'informàtica... Sí. Una mica anem per aquí, eh?
4: Avui tenim la gent de cova. O sigui, gent que estan davant d'una pantalla moltes hores creant els productes que a vegades treu feina a la gent. Però que els creem per tot el contrari, que és perquè la gent sigui més eficient i la gent, pues, i que la tecnologia no sigui un problema.
3: Molt bé.
4: Al final és l'important.
3: Val. Sobretot centrats en la intel·ligència artificial, sí. Avui el debat torna a ser aquest, perquè ja ha aparegut en gairebé tots els programes que hem anat fent, que és un tema prou important. I suposo que la intel·ligència artificial, i aquí ja podem començar una mica a fer una mica la tertúlia i començar a parlar-ne, la intel·ligència artificial... a banda d'altres sectors, ja està començant a fer forat el món tecnològic, entenc, i de la programació, segurament, no?
4: Sí. Amb això, jo tinc la meva opinió, i és una opinió de que al final són eines que un ha d'aprendre a fer servir, uh-huh. I com a programadors també ens afecta, o sigui, com a programadors, a part de crear aquestes intel·ligències artificials, també les fem servir per fer-nos la vida més fàcil a nosaltres, uh-huh. I el món de la tecnologia també està compromès moltes vegades. Ens pensem que els programadors som intocables, no, al revés. Els programadors també estem afectats amb això, perquè quan ja tens una intel·ligència artificial que et fa webs, per exemple,
3: val.
4: S'està carregant part del sector de la programació, que són la gent que fa webs.
3: Uh-huh.
4: I això és important que nosaltres també ens sumem amb aquesta onada i adaptem aquestes tecnologies a la nostra vida. Però jo crec que els més indicats per parlar són el Pere i l'Andrés, que són les dues persones que han fet servir la intel·ligència artificial per produir el que estem produint ara nosaltres, que sense això seria inviable,
3: sí.
4: Impossible. Val, val. O sigui, no hi ha hores al dia ni persones suficients sense que se'ns en vagi l'empresa a quiebre que puguem produir el que estem produint ara sense la intel·ligència artificial.
3: Ostres. Pere, Andreu, estem desitjosos d'escoltar-vos, sisplau.
6: Sí, no, el canvi és brutal. Jo crec que des del novembre, més o menys, ens en vam donar compte. Sabíem que els models i les intel·ligències artificials, agents, estaven sobrevolant-nos, però jo crec que tota la indústria el novembre va fer un canvi.
3: Sí?
6: Va ser un canvi, un punt d'inflexió, en dir, val, podem deixar la màquina sola que vagi fent coses per nosaltres mentre nosaltres en fem d'altres.
3: Uh-huh.
6: O mentre en fem 10 a la vegada. Mentre, i és el que diu el Joan, la productivitat no ha sigut lineal, si ha sigut exponencial, realment entreguem més producte, més ràpid, i jo crec que amb una qualitat igual o superior a la que teníem abans. Per tant, és un canvi brutal, i és brutal viure'l, no?, en primera persona. Però, per l'altre costat, t'obre problemes personals. Perquè, clar, justament la setmana passada ho parlàvem amb el Joan, no?, i ja no com a cap, no?, sinó com a amic, li deia, tinc un problema. Si la meva feina és programa i ja no programo...
3: Què faré, no?
6: I és superinteressant el debat, perquè al final un programador, sí, programa, val, però un enginyer el que fa és solucionar problemes. Llavors el Joan molt bé em deia, escolta'm, tu per què et vas fer enginyer? Per solucionar problemes. Estàs solucionant problemes? Sí. Més problemes que abans? Sí. Més solucions? Sí. Millors que abans? Sí. Doncs ja està, segueix endavant.
3: Aquest debat és la clau, jo crec, no?
5: Totalment.
3: És aquest debat de cap aquí o cap allà, crec,
5: I aquest és un exemple de com el Joan, de manera molt amorosa, ens posa el dit a l'ull en cada una de les confrontacions que tenim, perquè em ressona molt això que dius, Pere, també, perquè em va passar a mi. Jo, persona que no tinc un background tecnològic en absolut, he arribat aquí, doncs, perquè, mira, la vida són decisions i canvis de feina que et confronta i diu, vale, jo tinc aquesta llista, no, d'aptituds, coses que jo sé fer perquè és un coneixement que he adquirit, com ho puc complementar? I arriba un punt que, com a treballador, estàs dins de dues situacions. Una de, veig, en aquest cas, la IA, com una eina, o ho veig com un perill. La decisió és de cada individu i dir, com ho vull tractar jo? Ho vull utilitzar per millorar com a professional i poder oferir més valor del que estava donant fins ara? O m'espanto, em faig boleta i començo, si em permeteu que ho digui d'aquesta manera, a rajar en contra perquè no ens agrada, no ho entenem i no ho volem, no? La resistència que genera, que al cap i a la fi és una cosa que passa a tothom, ja no solament a nivell professional, sinó a nivell personal.
3: Sí,
5: decideixo utilitzar-ho o decideixo ser de l'altre equip en què ens agrada queixar-nos perquè ens volen treure la feina i no sabem què fer? No, utilitzem-ho com una eina per ser un millor treballador.
3: Clar. Si que sigui una eina en virtut i en benefici...
5: Exacte.
4: I per ser més indispensable. Jo sempre ho he dit, si jo no tingués l'empresa, jo ara seria un obsès de fer-me indispensable en una empresa. O sigui, com puc fer que la meva cadira no me la toquin mai?
5: T'hi pots enganxar. Bueno, és una opció.
4: Sí, t'hi puc enganxar, però poden aixecar la cadira i tindrà l'equip de seguretat i em traurà fora.
3: Sí.
4: És com puc fer servir jo aquestes eines per ser més... imprescindible en qualsevol àmbit.
3: Sí, està clar.
4: Estem parlant de l'àmbit laboral.
3: Sí. Aquí hi ha un hàndicap, perdoneu, Joan, i no és en contra teu ni molt menys, que ja saps,
4: al revés.
3: Confiança.
4: Tira.
3: Clar, tu aquí també tens el paper d'empresari, que no oblidem que també és un paper fonamental. Tu abans has parlat que potser no seria possible fer la feina amb un capital adient si no fos per la intel·ligència artificial. També és un valor que s'ha de tenir en compte. El valor ètic, moral, si vols, però també l'econòmic.
4: Sí, al final... hi ha moltes formes de produir i hi ha una d'aquestes formes de produir que és contractant personal. Contractant personal és un cost fix. Vivim en un país que despedir no és fàcil. No sé si això és bo o dolent, cada un tindrà la seva opinió, però despedir no és fàcil i has de fer que aquesta persona et produeixi. Que a vegades contractes a gent i no produeix.
3: Això en totes les feines passa.
4: Jo no estic en contra d'haver de contractar. Jo estic en contra d'estar sobredimensionats en perfils que potser no ens encaixen. Ara estem fent feina que potser no tindríem una persona 8 hores perquè no la necessitem, però aquesta feina s'ha de suplir. Hi ha molta gent que no vol treballar mitges jornades o té altres projectes i nosaltres necessitem gent compromesa. Bueno, al final tens una màquina que treballa 24/7, 365, per depèn quines feines, doncs...
3: Val.
4: Doncs fa, però sí, és un tema que el treballador té la seva opinió i l'empresari té l'altra. Els dos són respectables.
3: Sí.
4: Jo com a empresari he tingut experiències a la vida on no he pogut despedir gent perquè no tenia diners per despedir-los i te l'has de menjar. I això a vegades és una putada perquè això et pot portar a un estat de l'empresa que tens una persona que no et produeix lo suficient, que no és feliç. I, hòstia, jo no creo una empresa perquè la gent sigui infeliç. Jo creo una empresa perquè la gent que siguem ens ho passem bé, visquem bé... I arribem on volem arribar, sigui a l'aspecte que sigui. Llavors, és un tema que és distòpic moltes vegades el que està passant des dels dos punts de vista. O sigui, l'empleat té el seu on necessita aquesta seguretat i l'empresari té el seu on, hòstia, és que si no puc pagar, d'on voleu que... O sigui, no tinc un arbre que faci diners.
3: No, està clar.
4: Encara.
3: No. I que no arribi, seria un problema, em sembla, Ens falta l'Andreu, és...
4: Andrés.
3: L'Andrés, perdó, que t'he catalanitzat. Andrés, no t'heu escoltat encara. Què opines? De una mica de tot el que hem parlat, obertament.
7: Bueno, seguint una mica amb el que ha dit Pere, portem des d'octubre-novembre fent servir la IA un poc més... per tasques més complexes i tal. I hem arribat a un punt que ara estem produint tasques en una setmana, per exemple, que abans, igual en dues persones, ens costava 2-3 mesos.
3: Val. De programació?
7: Sí, exacte.
4: Sí.
3: Podem explicar, perdoneu, breument, què és la programació?
4: Sí. Ho has explicat tu, Andrés, o ho explico jo?
7: Sí, explica tu.
4: Al final, la programació, o sigui, qualsevol sistema informàtic, sigui un ordinador, sigui un mòbil, sigui un rellotge, sigui unes ulleres, tenen una cosa que es diu un processador, que és al final el processador. Pues, la programació és programar un codi que acaba amb aquests dispositius físics que executen coses. Aquesta cosa pot ser des d'enviar-me un WhatsApp, a mostra'm una pantalleta,
8: val,
4: a digue'm quin temps fa. Al final, això es tradueix d'un codi que entenem els humans, és un codi que tu escrius en anglès, en català, en castellà, amb el que tu vulguis, que amb un llenguatge és com una estructura, és com un llenguatge,
8: tens una
4: estructura. Això, ja hi ha ordinadors que tradueixen aquesta estructura més humana a un codi màquina, perquè la màquina no parla ni català, castellà, ni anglès, ni res, parla uns i zeros. Llavors, si hi ha un codi que es diu compilació, en el llenguatge de programació, però és compilació, que el que fa és algo que entenem els humans, t'ho tradueixo a uns i zeros, que és el que entén el dispositiu físic. Llavors, el que nosaltres fem és programem aquest codi que, si vols consultar el temps, pues es connecti a on s'hagi de connectar, agafi el temps i el mostri de forma bonica, visible,
8: amb uns colors, una tipografia, etc. Això és programa.
4: Això és programa. Hi ha molts tipus de programació, de molts llenguatges diferents, amb molts tipus de sistema diferents, però al final és algú escriu un codi que s'acaba executant amb una màquina que fa alguna cosa. Té un propòsit.
8: Val.
4: El propòsit, infinites possibilitats.
8: Perfecte. I això, tornem a l'Andrés, a la programació d'aquestes feines, aquests encàrrecs que us arriben, clar, comporta molta feina perquè aquesta codificació és molt tediosa, tinc entès, no?
7: Sí, és tediosa i a part ara mateix estem fent tasques, pues, estem implementant, per exemple, una botiga dintre de l'aplicació, hem implementat també que dintre de l'aplicació tu et puguis crear com els teus propis mòduls customitzats i tindre un poc més control de l'aplicació, tot a partir de parlar amb una IA.
8: Val.
7: I tot això, pues, al final és molt complex d'executar una persona o dues.
8: Clar.
7: I la IA ens està donant aquest impuls per a treure, pues, moltes funcionalitats en molt poc de temps.
8: Perfecte. Hem d'entendre que no estem parlant de les IAs que tots coneixem, les més comercials, o sí?
4: Sí.
7: Sí.
8: Podem dir noms, eh? Vull dir, estem parlant de ChatGPT, de...
7: Clau.
4: Fem servir la tecnologia que hi ha per darrere d'això.
5: Exacte.
4: Sí. És com si nosaltres creéssim el nostre ChatGPT, per dir-ho així.
8: D'acord.
4: Si al final ChatGPT t'ofereix una tecnologia que es pot consumir des de diversos canals. Un canal és el ChatGPT.
8: Val, que és el més comercial, potser.
4: És la part més consumer, que és la part que qualsevol de nosaltres o qualsevol de les persones que ens estiguin escoltant pot interactuar.
8: Val.
4: Zero tècnic.
8: D'acord.
4: No necessites cap coneixement tècnic i saps que hi ha algú allà que et respon. Hi ha un altre canal que també és t'integres via una API, o sigui, jo com un proveïdor extern puc crear-me el meu propi ChatGPT, que és el que hem fet nosaltres.
8: Val.
4: O sigui, hem agafat la tecnologia de ChatGPT o dels altres proveïdors i els hem fet consumer, que vol dir que qualsevol persona els pugui fer servir amb una sèrie de regles específiques que són les que nosaltres hem fet.
8: D'acord.
4: Però sí, al final són tecnologies normals i corrents que tothom sap fer servir.
8: Val, perquè, a veure com ho pregunto sense saber-ne, perquè el motor tecnològic d'aquestes intel·ligències artificials és sempre el mateix o parteix de diferents punts, empreses...
4: Depèn. Aquí, Pere, o sigui, que el Pere ens expliqui l'obra d'art que ha creat, que és com, depenent de lo que li preguntis, va un lloc, va un altre...
6: Sí, amb el símil, seguint amb un símil, no? És com si tinguessis... Nosaltres hem fet el cotxe i pots canviar-li el motor en marxa.
8: Uh-huh.
6: I pots dir, aquest motor l'ha fet OpenAI, que és qui ha fet el ChatGPT. Canviem el motor i posem el d'Anthropic, que és qui ha fet Claude. Perquè cada model és diferent, cada model és fort amb unes coses però dèbil amb unes altres, un és més car, l'altre és més barat, un hi caben més coses, l'altre hi caben menys. Aleshores, en uns moments t'interessa enxufar-li un model amb uns altres. Però el cotxe, entre cometes, que és el que porta un valor diferencial, no? Pues, el ChatGPT ha fet el seu programa, fa imatges, ara fa vídeos, fa de tot, no? Doncs nosaltres hem fet el nostre pel nostre cas d'ús, pel nostre cas de negoci, no? Per fer webs en aquest...
8: D'acord. Llavors, per entendre'ns, corregiu-me, és una intel·ligència artificial Goyle, no? És a dir, que us l'heu fet a vosaltres perquè faci les vostres coses.
6: Correcte.
8: No?
4: Aquí a l'art és... Entenem també com funcionen cada un dels proveïdors, que sabem quin proveïdor fer servir en cada moment.
8: Val.
4: I ja, depenent del proveïdor, doncs, li escrius les coses d'una forma, li escrius d'unes altres, fa servir unes eines o fa servir unes altres.
8: D'acord.
4: Aquest és l'art. O sigui, nosaltres no hem creat la intel·ligència artificial com a tal.
8: La pregunta dels motors era aquesta, que...
4: O sigui, nosaltres hem creat el motor.
8: Val.
4: Sí, sí. O sigui, nosaltres comprem el motor, o fem servir el motor...
8: Que ja existia, entenc, eh?
4: Que sabem que si vols anar en pujada, el millor motor és aquest. Val. Si vols anar en baixada, el millor motor és aquest.
8: D'acord, d'acord.
4: I si vas en baixada, li fiques cinquena i no sisena, perquè gasta menys gasolina. O sigui, aquí és l'art que hem fet nosaltres, perquè entrenar un motor, o sigui, una intel·ligència artificial d'aquestes, no tenim ni el coneixement per fer-ho, ni els diners que calen
8: per poder fer-ho.
4: O sigui, l'última que es va entrenar, que hi hagi dades, i per corregir-me si m'equivoco, va ser la d'Antropic, que van dir que va costar 10.000 milions entrenar-la.
6: Jo vaig malament.
4: Jo també.
5: No
4: els
5: tinc. No, moment no, eh?
4: No, encara no, encara no estem allà. Encara no tinc 10.000 milions al banc.
8: No tinc el mes, no tinc el mes massa arreglat jo, tampoc. No, per...
4: no. Però sí, l'art que nosaltres hem fet és aquest. És entendre també els sistemes, que som experts en aquests sistemes, i llavors hem determinat que quan una persona vulgui fer alguna cosa ha de fer servir aquest sistema.
8: Val.
4: Aquesta és la idea. Val.
8: I un cop heu creat, diguem, amb aquesta intel·ligència artificial de goll, la diem així perquè suposo que es pugui entendre, té nom per això o...?
4: Es diu Ànima.
8: Ànima.
4: Ànima.
8: Està ben trobat.
4: Sí.
8: Ben trobat. I un cop heu creat Ànima, vosaltres li dieu a Ànima, vull que em facis... els encàrrecs que arribin a l'empresa, aplicacions, el que sigui.
4: El fem servir per tot. El fem servir des de preguntar quants usuaris hem tingut actius el mes en qüestió, fins a crear una web, crear una botiga, fes-me una web que es connecti amb aquesta font de dades i l'agafi. O sigui, al final és intel·ligent. És intel·ligent entre cometes, perquè al final hi ha màquina darrere. Però, com deia el Pere, el punt d'inflexió va ser que el raonament dels models, o sigui, que un model sapigués raonar quasi com un humà de, he trobat això, què faig amb això? Doncs t'hi puc tirar per aquí, puc tirar per allà. O sigui, raona ell sol, sempre intentant trobar la millor solució. I amb això, doncs, és com si tinguessis una persona al costat que li pots anar parlant i li pots anar preguntant coses.
8: Clar. I com es programa això? Ho podem entendre, els que no hi entenem?
6: És molt senzill. Sí? De vegades el Joan me pregunta, no? I escolta'm, i això com ho han fet? Com ha acabat, no? Al final, perquè això, a l'oficina discutim molt, com faries això? I al final és tot molt més senzill del que sembla, no? És, tu vas al proveïdor, tu vas a ChatGPT, vas a Anthropic, a qui sigui, li preguntes, et dona una resposta i tu li dones eines a la IA. Li dones eines per escriure codi, per llegir codi, per executar codi. I amb això, i la intel·ligència que et donen ells, pues, la IA va fent. Aleshores, tu quan li dius això, no? Fes-me aquesta pàgina web, pues, com que el seu entrenament s'ha llegit totes les pàgines web del món, sap quina forma té una pàgina web, que sigui de color negre, i que sigui atractiva, i que sigui no sé què. Pues, ell ja ho sap.
8: Clar.
6: Ja ho sap. I com que li has donat les eines per escriure, per llegir i per executar, pues, comença a treballar, comença a fer, li dones el temps que sigui, 10 minuts, 15 minuts, 5 minuts, si és fàcil.
8: Clar.
6: I quan ell creu que ha acabat, et diu, escolta'm, aquí tens el resultat. Fantàstic.
8: Clar, ostres. Però tot i així, aquesta Ànima l'heu d'anar actualitzant contínuament, entenc també. Clar. El que deies, no? A vegades ho poso molt bàsic i que s'entengui. Per exemple, ara està de moda el color negre i d'aquí l'any que ve estarà de moda el color gris. M'ho estic inventant. Que tot això li heu d'anar ensenyant a l'Ànima.
6: Clar, és el que deia el Joan abans, no? Al final, tu li has d'anar posant els inputs que creus que són interessants i rellevants per aquell moment.
8: Val.
6: I això és part de la gràcia d'aquest art, no? D'entendre com funciona el model, què pensa... Doncs moltes vegades li has de dir, no confiïs en el teu entrenament i el teu coneixement.
8: Val.
6: Perquè no està bé. Perquè, doncs això, van sortir versions noves, actualitzacions de les llibreries que fa servir, i clar, ell està entrenat amb la llibreria de l'any passat.
8: Clar.
6: I la nova ja ha sortit. I li dius, no, jo et passo la documentació nova, no pateixis, t'ho dono tot. Per aquest client, fa servir aquest color. Ell té, per exemple, hi ha una cosa molt, molt famosa a les xarxes, que és que es pot detectar aquesta fetamia pels colors. Els models, no se sap per què, tendeixen cap al color lila, blau,
8: i pastosos, púrpura... no? Com uns colors més pastosos.
6: Exacte.
8: No? Que sé.
6: I aleshores, nosaltres tenim una instrucció al prom que diu... no faci servir color lila.
8: Per buscar la diferència.
6: Clar,
8: que intel·ligent. Clar, tot això ho ha de fer un humà. O arribarà un punt que ja... Que a vegades hem parlat també, Joan, hi haurà, no?, que és aquesta nova intel·ligència artificial que té un nom que jo mai recordo.
4: L'AGI.
8: Exacte.
4: La general, intel·ligència artificial general.
8: Que això també suposo que dona aquest punt d'intriga, no? És a dir, fins ara és evident que hi ha la mà humana al darrere per anar actualitzant, per anar reprogramant, etc. Però hi haurà un moment que la intel·ligència artificial serà capaç d'autogestionar-se. Que segons tinc entès, ja no hi haurà volta enrere, ja, quan això arribi.
6: Jo sóc molt optimista i crec que no...
8: No arribarà mai.
6: No arribarà mai. Sí que arribarà, però el problema és que estem molt influenciats per les pel·lícules, per
8: Skynet, a mi sempre el meu cap és Skynet.
6: Sí,
8: no hauria
6: dir-ho, però Sí, òbviament tindrem màquines que es milloraran elles mateixes. Uh-huh. I òbviament agafa tot un caire més pel·liculero quan no parlem d'ordinadors, sinó que parlem de robots. Ja, no? Tots hem vist robots que fan coses una mica estranyes últimament. Però màquines que s'autoarreglaran i s'automilloraran, això ja existeix a dia d'avui.
8: Sí. Sempre ens ho hem pensat, no?, que la intel·ligència artificial acabarà desenvoluparà un robot o un humanoide, sí. que tampoc no ha de ser així, tampoc. No, per lo que veig, és a dir, no, la intel·ligència artificial potser també té un llarg recorregut en aquest fet, no, de programació, en ciència, en investigació, en assaig, no, en tot, experimentació en general.
4: Amb tot, al final la pots fer servir des de l'altre dia jo si volia sopar una daurada i vaig buscar l'intel·ligència artificial, diguem quina és la millor recepta per fer una daurada.
8: Clar.
4: O sigui, no fa falta que sigui només en l'àmbit laboral, sinó també...
6: A mi per cuinar m'encanta.
4: O sigui, com està entrenat amb tota la informació del món i els comentaris de la gent, què opina un, què opina l'altre, doncs et diu, vale, doncs, segons el meu coneixement, no perquè la intel·ligència artificial hagi cuinat una daurada, sinó...
8: No, segons el que jo he pogut recopilar...
4: Segons el que jo he pogut recopilar, la millor forma de fer-ho és aquesta.
8: Clar.
4: I això, com a tot, crearà noves oportunitats laborals. O sigui, ja hi haurà feines que encara no existeixen.
8: Val.
4: Depèn de tots fer-ho. Val. I amb el tema dels robots... És molt controvers, però és que hi ha moltes feines que la gent no les vol fer, uh-huh. i s'han de fer.
8: Yeah.
4: Llavors, si la gent no vol dedicar-se a algú ho haurà de fer, i aquest algú a vegades és un robot, perquè l'humà no vol treballar del que sigui. Llavors, uh-huh. aquí és on, bueno, és un tema controvers que...
8: Sí. Valtros, tot i que sou molt joves, jo crec que quan veu estudiar encara no es plantejava la intel·ligència artificial.
4: Ojalà.
8: Clar, suposo que quan estudiàveu a la facultat i tot plegat, clar, aquest debat no hi era. No només aquest debat ètic i moral que hi podem afegir, sinó també suposo que com ho heu anat aprenent? Perquè estem parlant de tecnologies. A Goyle, des del passat novembre, no comentàveu, en el món en general estem parlant de molt pocs anys.
4: Tres anys.
8: Imagina't. És a dir, a nivell professional, com us aneu adaptant aquests canvis tan brutals i bèsties que estan succeint? I després suposo que també és una de les claus, no?, les noves fornades i les noves generacions, una mica aplicar aquest debat, no?, de cap on ha d'anar aquesta intel·ligència artificial. M'enteneu on va la pregunta, eh? La faig genèrica perquè pugueu parlar tots, eh? Què en penseu?
4: En el meu cas només diré que jo sóc partidari de que només hi ha una forma de ser molt bon algú, que és obsessionar-se i estar cada dia fent-ho. O sigui, no pots ser bon això. O sigui, pots saber fer servir una intel·ligència artificial. I això és molt fàcil. Uh-huh. Entendre com funciona i fer-la servir bé, hores i hores. Yeah. No té més.
9: Això també són caràcters, Joan?
4: Bueno, ja. Però ell preguntava com professionalment ho aneu fent? Doncs pues perquè estem com una cabra i ens encanta el que fem.
9: Estàs.
4: Estem. Potser no parlaré per tu, però sí, jo amb aquests dos bons homes ens anem enviant cada dia totes les novetats i cada dia... Que
9: no havíem
4: és
9: de crear
4: dia.
9: Controvèrsia.
4: Sí.
9: Jo ho estic fent.
8: No, ho està fent molt bé, És una mica la Sílvia avui, eh?
4: És una mica la Sílvia avui. Jo el meu pare és això, és estar informat de tot i dedicar-li qualsevol temps que puguis tenir.
8: D'acord. I això, i com formar-se amb intel·ligència artificial?

0: m'agradaria estar pagant jo per fer aquesta feina, no? Però és veritat amb el que dius, no? Nosaltres hem anat aprenent a base d'equivocar-nos i d'anar provant i veure què funciona, què no funciona. Com això, al novembre vam veure que hi havia un abans i un després perquè havíem provat lo d'abans, i ara amb lo d'ara hem vist una gran diferència. I és veritat que no hi ha millor moment per aprendre, perquè amb aquesta gent que avui et fa la feina per tu, et fa la part de programació, que un programador, no ens enganyem, programa molt poques hores al dia. Programava molt poques hores al dia. Havia d'estar pensant, havia d'estar dissenyant arquitectures, després havia d'estar provant, que només ens treu una petita part, no ens treu el 100% de la feina. Llavors, li pots dir, escolta'm, però tot això que t'he demanat m'ho vas explicant. Vull entendre-ho, vull aprendre, vull un llenguatge nou de programació. Pues explica'm-el. Entres al ChatGPT, igual que t'explica com fer la durada, t'explicarà com fer un algoritme per classificar o per, jo què sé, pel que sigui. Llavors, no hi ha millor moment per aprendre, perquè abans t'havies d'apuntar a un curs, havies de pagar, havies de... Òbviament, ara no vull tirar pedres als cursos, òbviament, que estan molt ben fets, segons quins, però el tema és aquest, que tens una porta oberta a coneixement il·limitat. Aleshores, aprendre ara mateix costa zero.
1: Sí, justament per la pròpia intel·ligència artificial, com tu em dius, és curiós, és veritat, és redundant, però és curiós, és veritat. Sí. I Carolina, en el teu cas, és a dir, com t'ajuda o com desenvolupes la teva feina amb intel·ligència artificial? Dins de Oil o no, no ho sé,
2: Clar, és que jo el meu primer contacte amb la intel·ligència artificial va ser una feina anterior a Oil, en la que el producte en si necessitava d'aquesta eina per poder sobreviure, per tant no em va quedar altra que primer entendre què era i quina era la motivació per utilitzar-la en aquest producte. Però llavors el que vaig fer, la meva corba d'aprenentatge va ser acceptar el que no sabia. Jo sabia que tenia una eina, un Ferrari, i no el sabia conduir. Per tant, en aquest cas, jo reconec, i jo sí que tiro l'aire als cursos. Jo, com a usuària, per què no?
1: No espero... O si més no, els preus dels cursos.
2: Això també. M'agrada més democratitzar la formació. Llavors, el que sí que em vaig trobar és que tenia una eina que no sabia utilitzar, però la quantitat de cursos que hi havia a l'abast era tan gran que jo no tenia la capacitat per escollir quin era el bo i quin no.
1: Ja
2: no solament el filtre del preu, que ja és una barrera per escollir doncs, el que pots considerar que és un bon curs d'IA o no, sinó perquè tampoc hi havia tanta oferta que al final doncs, vaig acabar fent com els meus companys, preguntant, acceptant que hi havia moltes coses que encara no sabia, i la IA em va anar ensenyant mica en mica i fent molta prova i error, però moltíssima. Primer en l'àmbit personal, per dir, ok, estic utilitzant la IA com un buscador de Google o estic fent altres coses? Al principi vaig estar molts mesos pensant-me que era un buscador de Google, perquè jo no sabia quines preguntes fer-li. I com que al cap i a la fi et parla superbé, et diu coses maques i et dona la raó, ho vaig trobar horrorós, que us ho dic. A mi això no m'agrada, A mi que algú em doni la raó sempre se'm fa una mica estrany. Al final vas passant les setmanes i vas fent preguntes per poder esbrinar en què pot ajudar. I al cap i a la fi ho acabes integrant en la teva vida professional un cop li dones la base de... Ok, això és el que sé fer. Això és el que reconec que no sé fer. Em pots donar un cop de mà a fer-ho? I mica en mica et va donant aquesta informació.
1: D'acord, que és això. Tornem altra vegada a l'aprofitament de la intel·ligència artificial, en aquest cas, dins de la pròpia intel·ligència artificial. És una mica com el metafinès, no? És una mica...
2: I perquè sí, no ens substitueix, sinó que ens complementa. Penso, si jo tinc un llistat d'aptituds en les que jo considero o he validat que estic molt bé, potser no faré tant d'ús de la IA. En canvi d'altres, que... Doncs no en sé una castanya, en aquest cas sí, diré, ja, t'escolto, explica'm tot, perquè així es complementa el ventall d'aptituds que puc tenir.
1: Val. Tot i així, avui en dia, encara hem de posar dubte el que ens diu la intel·ligència artificial?
3: Sí, jo
1: ho
3: sí.
1: Ho porto al meu terreny, periodísticament, absolutament sí. La meva feina, no pots refiar-te d'una nota de premsa o d'una notícia que et faci la intel·ligència artificial. És més... En aquest àmbit, en el Vendrell, a la comarca.
3: Tampoc et pots enfiar d'una que no et faci la intel·ligència artificial.
0: Aquest és el tema. O sigui, preguntes a un amic, no? Escolta, què opines? Què penses? Mira, fes això.
3: No, però anem al tema notícies. S'han publicat fake news a Tuttiplen i, sí, i fake news fetes per persones, ja no intel·ligència artificial, sinó fetes...
2: Se'n diu pensament creatiu.
1: Sí, però està fet amb intenció.

0: amb intenció.
1: És a dir, em refereixo que segurament que tu demanes que et faci una informació sobre la Sagrada... És a dir, que et faci una notícia sobre la Sagrada Família, te la farà perfecta. Però tu li dius que et faci una notícia sobre el carrer que estan asfaltant, m'ho invento, el carrer alt d'aquí al Vendrell...
0: Vinga, Pere,
1: no te'n tocarà ni una.
0: Treu la notícia, treu la notícia, Pere.
1: Però m'enteneu per on vaig, sí. No? Que també en aquest sentit encara, jo crec que encara en aquest recorregut, sí, o almenys el que jo porto al meu terreny,
0: S'ha de fer... hi ha dues formes de veure que la notícia és bona, bueno, que la informació és bona o no. És, si l'ha buscat a internet, acostuma a ficar les referències d'on les ha trobat. Uh-huh. Si quan tu li preguntes, busca'm informació sobre la Sagrada Família i fes-me, en moviment, un article, en el seu procés de búsqueda ja et diu d'on ho ha tret. Uh-huh. I després, a mi sempre m'agrada fer algo, per exemple, i estava redactant un tema d'un contractual i tal, que deia, segons l'article no sé què, jo no sé l'article no sé què, jo el que li deia és, valida'm que tots els articles que m'has ficat realment diuen això. O sigui, tu ja li dius a l'intel·ligència artificial que s'autovalidi, que és, tu m'has dit una cosa, busca'm si el que m'has dit és veritat o no. I això, llavors, ho busca a internet i ho sintetitza. Perquè s'ha donat casos de temes, sobretot legals, que l'advocat ha presentat un escrit fent referència a articles de la Constitució i de més que eren inventats. Aquí és...
1: S'ha d'anar en compte, clar.
0: No, aquí és que l'advocat és un vago i no ha validat...
2: Advocats del món, us demanem perdó.
1: Sí. Bueno, deia
0: tot... Bueno, l'advocat diu programador. Sí, o sigui, sí, a vegades els programadors hem fet codi que ens creiem que fa una cosa i que no fa aquesta cosa, perquè al final la intel·ligència artificial no et comprova que el codi sigui correcte. Genera algú, confiant que aquest algú funcionarà. Però aquí el factor humà o altres intel·ligències artificials ens han de donar la garantia de que això és veritat.
3: Sí.
0: I fer aquest fact-check.
1: Que és. Bueno, la pregunta base era aquesta, vull dir que ja ens podem començar doncs a enrefiar de la intel·ligència artificial perquè fa el sector tecnològic, el que es deia la Carolina, en tema de formació, en programació, és a dir...
0: Jo suggereixo que tothom sempre faci un doble check, o sigui, que si tens dubtes o et vols assegurar que això existeixi, que validis realment, que busquis a Google, que destinis 5 minuts, o que inclús li diguis a l'intel·ligència artificial, valida'm que això és correcte i
1: busca... Repregunta, no? Això és molt de periodisme, també repregunta és molt de periodisme. Sí,
0: valida't que això que m'estàs dient és correcte i fes-me una anàlisi de si ens hem deixat alguna cosa o si hi ha un cas que sigui que no és així.
4: Clar, en aquest cas del contracte, la cara del Joan està en aquest contracte. Si això ho porta a on ho hagi de portar i no és correcte...
1: Clar, el Joan tindrà problemes.
4: El Joan tindrà problemes. O en el cas, tu redactes aquesta notícia i dius, va, és una notícia fàcil, la redacto, la passo i la penjo. Uh-huh. Ets tu qui ha firmat aquesta.
3: Sí, sí,
4: per tant,
3: sí.
4: Igual que nosaltres programadors, doncs el periodista que signa això ha de verificar, ha de posar el criteri periodístic, ha de verificar. Llavors, a mi no em sembla malament que una notícia estigui redactada, estigui generada, però tu li has ficat el teu xec, sí, està firmada per tu, per tant, jo me'n refio de tu.
1: Clar, clar. Ja per acabar aquest capítol nostre, que no és el tema, però em fa molta gràcia perquè quan tu fas alguna cerca informativa del Vendrell, les fonts som nosaltres. Mm. És a dir, és com també allò de... És a dir, la font que utilitza la IA per autenticitat o no, o recorre algun tipus d'informació local, passa per Ràdio Televisió del Vendrell, que és com fa com molta gràcia, no?
0: Això ha passat de gent que li preguntava coses a la intel·ligència artificial que buscava a internet i llegia, o sigui, com està entrenada amb coses d'internet i no sap si allò és correcte o no,
1: clar,
0: et mostra el primer que troba.
1: Sí, sí, sí.
0: I a vegades el primer que troba és fals.
1: Clar.
0: I com ho explica també, com deia la Carolina, com t'ho diu tan convincent...
1: Sí, tu creus.
2: Però aquí, sense intenció d'entrar en la vessant filosòfica del tema, ni molt menys, hem de recordar que la IA està hecha a imagen y semejanza nostra.
1: No,
2: el pensament crític, una IA ni el té ni se l'espera.
1: I tant.
2: És una eina que hem d'utilitzar nosaltres com humans per decidir quines coses ens creiem, en quin grau ens ho creiem i quin impacte tenen en la nostra vida.
1: Sí. Que a vegades intentem trobar uns valors a l'intel·ligència artificial que ni la societat actual és capaç d'assumir certs valors, És que és una mica distòpic també en aquest sentit.
0: Consejos vendo, pero para mí no tengo.
1: Correcte. Digues el que jo faci, lo digues el que jo digui, però no el que jo faci, en certa manera, Ja és això. Bé, hem parlat una mica de tot, hem fet una mica de tertúlia una mica àmplia, però jo penso que amb el que ens hem anat explicant també la manera, i crec que ha sigut molt útil, per meu almenys, que és una mica com treballeu, què feu, de quina manera ho feu, tot i així, faig el parèntesi altra vegada. Ens quedarà un dia parlar àmpliament de Goil, com a empresa jove del Vendrell tecnològic lògica de com ho esteu fent.
0: Hem de decidir el dia que gravem el programa a l'oficina.
1: Correcte, doncs ho farem ben aviat, tanco parèntesis. Una mica amb el que ens aneu d'explicant, sí que ja ha anat traspuant una mica les vostres opinions, que era una mica el tema de la tertúlia, el debat, entre cometes, d'avui, que és aquesta, jo penso que és la paraula, que és aquesta distòpia que hi ha actualment, en general, de dir, sí, super, endavant, és molt útil l'intel·ligència artificial, però sempre hi ha aquest reull o aquesta mirada cap a... hem d'anar en compte. No? Una mica aquesta seria la conclusió, veig, no?
0: I a més una altra lectura que a mi sempre m'agrada dir, que és no fa falta estar en una gran ciutat per crear coses grans.
1: Correcte.
0: O sigui, al final estem pensant que sí, el Pere és de Vilanova, l'Andrés és de València, la Carolina és d'Olot, secundàriament de Barcelona. No fa falta estar en una ciutat per tenir un impacte molt gran. O sigui, jo puc dir amb molt d'orgull que estic pràcticament convençut de que tenim coses úniques al món, perquè de moment ningú les està creant i és molt nou. Algú les crearà en un futur, nosaltres serem els primers. Això s'està creant des d'un poble, llavors. Això ha d'animar la gent a dir... El poble no és una barrera.
1: No.
0: A vegades són dificultats, però no és una barrera. I la tecnologia et permet crear totes aquestes coses.
1: Llavors, els valors...
0: És una altra lectura de... Sí, sí, pots... Si podem ser molt friquis de la tecnologia, que ho som, però... L'altra lectura és, som molt friquis de la tecnologia i tenim coses molt grans des d'un poble.
1: Sí,
0: i la tecnologia ho permet crear això.
1: Sí.
0: I la intel·ligència artificial ha sigut el canal pel qual podem estar-ho creant.
1: Correcte. Que bé.
0: Jo sempre m'agrada fer aquesta reflexió, sigui el Vendrell o sigui qualsevol poble.
1: Sí, sí,
0: o sigui...
1: està clar, perquè és el cas del Vendrell, però sí que és cert que... Sí. Que no, és realment, sí, sí. Realment
0: perquè es pot canviar el món des d'un poble. És més difícil.
1: Més complicat.
0: Més complicat, més... Sí, més traves.
1: Home, Silicon Valley tampoc no era una gran urbe, no, en principi?
0: No, Silicon Valley va començar com un descampat. Van començar a construir coses allà.
1: Per això dic que una mica és... Aquí, quan anem. No sé si voleu fer ja molt ràpidament, que ja estem fora d'hora, alguna reflexió final per part dels...
0: Vinga, una frase.
1: 3-4. Si voleu, si no, eh? No,
0: sí,
1: no teniu cap frase.
0: Sí que volen.
1: Que és dolent.
0: Un one-liner.
2: Perquè veieu, eh? Menys mal que quede documentat. Això ho hem de sentir cada dia.
1: Sí.
2: Jo potser el que diria és que hem de perdre la por.
1: Bé, mira...
2: a utilitzar. Hem de perdre la por. Hi ha coses que com a humans no ens ho podrà treure mai ni una IA, ni una màquina, ni res. I crec que són... doncs aquestes aptituds, el que val la pena nutrir i utilitzar i perdre la por, i la qüestió és provar-ho.
1: Sí.
2: Si no ens equivoquem,
1: no
2: aprendrem mai.
1: Correcte.
2: No cal quedar-se a la grada i mirar-s'ho. No, això no. Vull dir, agafeu un ChatGPT, el que vulgueu, proveu, i les vegades que faci falta, però perdre la por, sobretot.
1: Fantàstic, que bé. Andrés.
3: Jo diria que obre l'oportunitat a molta gent, que, per exemple, no tècnica, sobretot, que abans tu tenies que pagar milers d'euros per tindre una web, i ara amb calma i aprenent un poc sobre la intel·ligència artificial pots crear qualsevol producte que et puguis imaginar.
1: Molt bé. Bé, gran reflexió també. Pere.
4: Jo igual, jo també animaria a perdre la por i a dir a obrir-ho, a obrir ChatGPT, a obrir Claude, qualsevol, Gemini, i a preguntar què pots fer, què saps fer. I començar a compartir, jo la feina feia això. Val, doncs mira, i tot començarà a ajudar a optimitzar, a fer-ho millor. Potser són coses petites, però segur que et pot ajudar.
1: Perfecte. Doncs acabem amb això, justament.
0: Molt bé.
1: Gràcies a tots plegats.
4: Gràcies.
5: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.
6: Els millors moments de la setmana de La Calaixera en repetició els dissabtes.
5: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Avui és d'aquelles entrevistes / converses, sí que és cert que majoritàriament, i ho fem gairebé sempre, allò que tractem aquí al Mosaic sempre és aquest to de conversa i del qual sempre podem parlar i podem extreure moltíssimes coses. Però en aquesta vessant volem parlar del Vendrell, de la seva societat i diferents capítols que potser encara no estan prou reconeguts i qui ens pot ajudar almenys a perfilar una mica més és la Neus Oliveres, que de fet es torna a acompanyar una vegada més, cosa que ens fa molt il·lusió. Neus, com estàs?
7: Gràcies per convidar-me i una vegada més per posar en valor la investigació.
1: I tant que sí. Aquest munt de coses, és que, de fet, ara en parlàvem, abans de començar a gravar tot això, de la gran quantitat de publicacions i d'aquest esperit que tens, jo crec que ja et ve com a mestre. Jo crec que ho portes a dins, no? Aquestes ganes de divulgar, d'explicar, però també aquesta sensibilitat col·lectiva, social, ventrellenca, de que hi ha moltes coses que encara no coneixem del Vendrell de fa uns anys.
7: Sí, no, és sensibilitat per la societat, pel Vendrell, i per aquesta curiositat de... Quan tu treballes una població, doncs són uns sediments.
1: Clar.
7: I a vegades, doncs, aquests sediments hi falten algunes coses, i aquestes coses són les que intentem anar fent aquest puzzle.
1: Sí, sí, sí. Que, de fet, no és el tema, que anirem molt ràpidament. És una mica per emmarcar aquesta conversa que volem tenir ara mateix, que ara comentàvem més o menys que això, aquest seguit d'aquest volum de publicacions i d'estudis locals que tenim ara últimament al Vendrell, és això, que estem parlant de 15, 20 anys com a molt.
7: Aproximadament. Jo crec que sí, tampoc no ho sé.
1: No, més o menys.
7: És
1: una manera de parlar.
7: Sí, és una manera de parlar.
1: Exacte. En referència de que aquestes ganes de fer, de publicar i d'explicar és realment recent.
7: Sí. Sí, o sigui, abans ja hi ha hagut gent, però potser aquest volum de publicacions ha estat més últimament.
1: Clar.
7: I que és una cosa, doncs, indispensable per saber... d'on venim i on anem,
1: sí,
7: no?
1: Sí,
7: sempre
1: sí.
7: És el mateix, la Clar. Mateixa història.
1: I d'aquests capítols socials hem de parlar d'educació, mm-hmm. perquè hi ha com un forat negre quan parlem de l'educació de fa un segle, segle sí. i mig, dos segles al Vendrell. Mm.
7: Bé, i això és un treball de llarg recorregut, aproximadament hi ha 6 anys aquí, mm-hmm. que passa que no treballa 6 anys contínuament, que són episodis que et van sortint i que llavors el que he fet jo ha estat sistematitzar-los i cohesionar-los.
1: Val.
7: Llavors jo començo el 1802 perquè és un moment que l'Ajuntament d'aleshores es posa, diguéssim, les piles, es posa en acció de fomentar tot el que sigui educació, no? O grans trets. Uh-huh. T'ho explico jo, grans trets ara.
1: Uh-huh.
7: I a partir d'aquí arribo al 59... I ja poso al començament que hi ha moltes llacunes, però arribo al 1859, perquè el 59? Perquè el 59 es consoliden dues escoles de nois, que són per un costat l'escola del carrer Nou, uh-huh. i per l'altre una altra escola al carrer Montserrat, aproximadament.
1: Val.
7: I després ja hi ha les Escolàpies.
1: D'acord.
7: És a dir, queda d'alguna manera una primera etapa de 50 anys, que sí que em deixo coses, segur, perquè en sortiran, però bàsicament hi ha els grans trets definits.
1: Val. I d'això són articles, d'això ho expliques i ho recull en aquestes diferents publicacions
7: sí.
1: de l'Institut d'Estudis Penedesencs, on justament és la feina que es fa des d'aquesta institució, de qual tu en formes part,
7: sí.
1: és trobar aquestes informacions, aquests capítols importants, en aquest cas en matèria social i educativa, que és el que estem parlant.
7: Sí, sí.
1: Per què aquest buit, doncs? Per què no tenim constància d'aquells anys?
7: És que és molt difícil. Uh-huh. És així de fàcil, no?, d'explicar. És molt difícil perquè has de buscar molta hemeroteca, has de saber si hi ha nomenaments, si no n'hi ha,
1: Clar. Has
7: de llegir totes les actes, perquè les actes no et venen sistematitzades de dir avui mestres, no, o sigui, i a vegades ho trobes perquè, per exemple, s'ha de pujar el lloguer d'una casa,
1: Val. Perquè
7: una altra de les coses que pot sobtar la gent, no hi ha cap edifici escolar, evidentment que no, uh-huh. perquè es llogaven cases.
1: Val.
7: Llavors, clar, era el propietari que diu, Val. El propietari vol apujar-se el sou. Ara aquí em dona una informació de que hi ha un mestre, el mestre o la mestra es queixa perquè no hi ha aigua a l'edifici.
1: Val.
7: Jo sé Ostres. Que hi ha una mestra, o sigui, és una feina de formiga, digue-n'hi com vulguis.
1: No, clar, d'anar
7: trobant,
1: investigant.
7: I has de saber molta informació perquè hi ha uns plans importants d'ensenyament, que ara l'ensenyament doncs és un... està en efervescència,
1: correcte,
7: no?
1: amb tota la reivindicació del qual donem suport.
7: Amb tota la reivindicació del món. I en aquests moments hi ha uns plans molt importants d'educació, que és el Pla Pidal, que és cap als anys 45, i el més important seria la llei Moyano, que surt el 57.
1: Val.
7: Tot això m'he d'informar, esclar, jo de pedagogia sempre ha estat una branca que m'ha agradat molt,
1: Clar. Però
7: has d'acabar d'aprofundir. Llavors, com que l'ensenyament és obligatori, Per això hi ha més demanda, i l'educació fins a aquest moment, la que equivalent a la primària obligatòria seria fins als 9 anys.
1: D'acord.
7: Sí, val. Els 9 és el que... I em quedo, doncs, a partir dels 50, doncs un altre dia...
1: Ja en parlarem.
7: Que la meva proposta és fins als 5 anys.
1: Clar. Ostres, que interessant. Clar, d'aquests aspectes, entre molts altres... és la separació de gènere, sí. Que era un fet ja habitual de l'època, no?
7: Sí.
1: Escola de nois, escola de noies.
7: No.
1: No? Explica'ns-ho, sisplau.
7: No, perquè quan parlem d'escola de nois i noies, tu pots pensar que les noies van aprendre a llegir i escriure. No.
1: Diferenciar la tipologia...
7: No, van aprendre a cosir.
1: D'acord.
7: I a fer puntes al coixí.
1: Ara sé per on vas, clar.
7: I no és fins al 1850 que arriben les Escolàpies, amb la primera mestra, que és l'Anna Font Comas, que es plantegen de llegir i escriure.
1: Ostres!
7: I encara, és clar, amb queixes, perquè hi ha un article que em va fer molta gràcia, que diu, això no els ensenyen a ser una bona... Una mestressa, clar, amb la mentalitat de l'època, l'entens perfectament, no?
1: Clar.
7: Que diu, el que necessita una dona és saber... fer uns pantalons o fer unes costures o fer tot
1: clar,
7: això.
1: Eren escoles de gènere, tal qual.
7: Sí.
1: Les noies aprenien un seguit de coses i les noies aprenien uns altres.
7: Sí, i amb un control.
1: Val.
7: Control de l'església i l'Ajuntament.
1: Uau.
7: Control.
1: Sí.
7: Estaven controladíssimes. Hi ha uns apartats que surten a les actes, que si algú es baralla, doncs l'Ajuntament, seran castigades, agenollades per humiliar-se davant de les altres.
1: Val.
7: ETC.
1: Uau, oida. I dins d'aquesta recerca d'informació sobre aquests anys d'educació al Vendrell, un fet destacat que toca directament la figura d'Àngel Guimerà,
7: sí.
1: Que és un tema que també tu domines molt, Neus?
7: Sí, des del primer biògraf posa que el mestre d'Àngel Guimerà va ser Jaume Crosat.
1: Sí.
7: I llavors es va repetint. Es va repetint el miracle que seria el biògraf posterior, més important, torna a posar això i a més, amb la seva imaginació ja el veus, el mestre. Ja veus la classe, ja veus tot. I bé, així, fins que, clar, i posteriorment, no?, les posicions del Guimerà, que va repetint, l'error.
1: Sí.
7: Fins que arribo i trobo que ell estudia al carrer Nou, perquè això ja hi ha una documentació, la segona documentació, a través de Joan Ramon i Soler, ja posa que el seu mestre era el Josep Nogués, i busco les actes de l'Ajuntament, i efectivament. És a dir, el Jaume Crosat no és nomenat fins al 74, de manera que l'Àngel Guimerà ja estava a Barcelona a punt de guanyar els Jocs Florals. Era impossible.
1: Impossible que coincidís.
7: Era impossible.
1: Mm.
7: I ara ja és Nogués, fins que trobo fins i tot l'Esquel al diari, perquè va ser un mestre importantíssim, que el trobo referenciat al Diari de Barcelona.
1: Val.
7: I molt important.
1: D'acord.
7: I és el mestre de l'Àngel Guimerà i del Jaume Ramon.
1: D'acord. És un tema important, la biografia d'Àngel Guimerà.
7: Però ja no solament això, sinó que el que planteges és que, a veure, l'educació, l'ensenyament, digui-ne com vulguis, és el fonament de la societat.
1: Clar.
7: O sigui, això ho tinc claríssim. I diuen, no, és que un nen a qualsevol lloc tira. Home, no.
1: No, està clar.
7: A qualsevol lloc, no. Si tens un bon mestre, perquè a més aquest mestre és lluat al Diari de Barcelona, fixa't tu, doncs, i després se'n va a l'escola normal a Tarragona.
1: Sí.
7: És a dir, que està a pocs anys, però és un mestre molt prestigiós que hi ha aquí al Vendrell.
1: Molt bé. Doncs bé, un altre personatge, de poder bibliografiar i conèixer en profunditat.
7: Sí.
1: I aquest pes que va tenir en matèria educativa. Hauràs de tornar un altre dia, està clar, Neus? Perquè hem de parlar encara més d'aquests temes d'educació de fa molts anys, que, com dèiem, hi ha un forat, no vull dir negre perquè és lleig, però...
7: És un buit.
1: És un buit, exacte, aquesta és la paraula. Hi ha un buit en aquest aspecte històric.
7: Que no hi havia cap sistematització, i esclar, l'educació t'explica molt la història, perquè quan hi ha un ajuntament molt progressista, és quan les coses es posen...
1: Sí, quina casualitat.
7: No? Diu, no, aquí hi ha d'haver... L'ensenyament està molt arraconat durant tots aquests anys,
1: sí,
7: hi ha d'haver un nou funcionament.
1: Clar. I això ens lliga la figura d'Àngel Guimerà cap a una altra qüestió que també ens volies parlar, que és el que s'anomenava el Casino de San Isidro, que va ser una de les referències socials de l'època, del 1855, és a dir, meitats del segle XIX, i que també se n'ha perdut una mica el reconeixement del que va significar aquella entitat.
7: Sí, jo vaig començar llegint algun article del Josep Aixalà, doncs que parlava del casino de Sant Isidro, i jo pensava, bueno, potser, jo què sé, igual és inventat, no ho sé. I vaig començar a demanar a persones que més o menys han estudiat o gent més gran, a veure si tenien coneixement, i ningú.
1: No.
7: Ningú.
1: Ostres.
7: Ningú, o sigui, part de les referències que et dic de l'Aixalà o d'algun altre, ningú tenia referències. I aleshores vaig començar doncs, a investigar aquest tema a través del llibre del Joan Ramon i Soler, ja en parlo una mica, i després ja començo a investigar a través de què? Del Diari de Barcelona, que ja surt referenciat, quan ja, per exemple, als anys 50 està parlant de que la vila és una vila populosa i que hi ha tres casinos. Es parla d'un altre casino que, per exemple, jo no he trobat a on era, que es deia la Tertúlia, petita societat.
1: Val, sí.
7: És un casino, el de Sant Isidro, que és de societat benestant. Com diu els diaris, diu High Life. High Life, que diuen d'aquest Great Attraction.
1: Sí, tal qual.
7: Tal qual, High Life. Highlight i Great Attraction.
1: Que curiós. No en va, Sant Isidro és el patró dels pagesos, no?
7: No.
1: No?
7: No, els de catalans no. El que passa que aquí canvien el nom perquè ja ha passat el 1714.
1: D'acord. I val.
7: Era Garrick.
1: D'acord.
7: Garrick era el dels pagesos abans del 1714.
1: D'acord.
7: I aquí, és clar, hi ha un pacte... Bueno, un pacte.
1: Exacte, que sigui
7: de
1: així.
7: De Sant Isidro.
1: I que sigui Sant Isidro.
7: Tota la gent benestant. I què fan? O sigui, l'interessant és, tu trobes aquí hi ha un Carles Casals, per exemple, l'Àngel Guimarà qui va ballar, amb referències a través d'una altra via, que és a les vies de les cartes.
1: Per això lligàvem, a personatges.
7: Sí, per això, clar, és interessant.
1: Sí, sí.
7: Puc ressenyar els balls que hi havia, perquè això ja amb el primer Vendrellens ja surt, que hi ha el primer organista, o un dels primers organistes abans de Carles Casals, és el Ferran Rubió Pujol. Aquest Ferran Rubió és director d'orquestra i podem saber els balls que hi havia.
1: Wow.
7: Hi havia les mazurques o els escotis, que eren molt famosos a l'època. I després, un altre tema d'interès, clar, quan ressenyes les festes majors ja posteriorment al 87, trobes que hi ha el casino de Sant Isidro, llavors ja és la vencedora, que és a través del Tívoli, i l'altre que serà el que popularment, actualment, que la gent ho coneixerà pel centro,
1: clar,
7: que és el casino Circo.
1: Val, Circo.
7: Sí. Serien aquests tres quan als anys 80 es consoliden.
1: Val.
7: I després ja posteriorment hi haurà el que sabem ara, que és la Lira,
1: clar,
7: que sortirà posteriorment.
1: El que s'ha mantingut fins avui en dia. I per què oblidem, doncs? Per què s'oblida aquest casino?
7: Perquè no hi ha hagut investigacions i no hi ha hagut estudis i no hi ha hagut referències.
1: El que dèiem abans al començament de la conversa.
7: Si no tens referències d'una cosa...
1: Clar, s'acaba oblidant.
7: Jo aquí dic, a veure, vaig a buscar bibliografia, zero.
1: Clar.
7: Vaig a buscar bibliografia d'educació, zero. Mínims, no?
1: Clar.
7: Sí que puc trobar a nivell general i clar, és molt interessant perquè és la primera part és una lluita per l'analfabetisme, especialment. I el casino de Sant Isidro és tot l'esplendor de la societat aquesta benestant que va aquí. També és interessant perquè seria un precedent, comencen a fer... festes literario-musicals.
1: Vaja.
7: Que ara dius, bueno, ara quan algú fa una festa literario-musical penses, bueno, no s'ha inventat la sopa.
1: No,
7: ja fa temps
1: molts segles que es feia, eh?
7: Que la feien.
1: Ostres, que interessant.
7: I és un precedent del que serà després el 87, el famós certamen científic literari,
1: clar,
7: amb la presidència de l'Àngel Guimarà. I que jo sempre dic que entra, doncs, amb aquesta... mapa literari.
1: Sí, sí, sí.
7: Ve
1: sí.
7: Gent de fora, aquí.
1: Clar, imagina't, que és aquell Vendrell, aquell retrat d'aquell Vendrell de la Renaixença, de tota l'esplendor econòmic, empresarial...
7: Més majestuós...
1: Exacte, que va tenir.
7: Sí.
1: Anem de parlar un altre dia, Neus, et sembla o no?
7: Home, perfecte.
1: Tanquem aquest capítol 1
7: sí.
1: I farem més capítols i podem anar fent a mesura que vagin arribant, si et sembla, d'acord?
7: Perfecte.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
7: A vosaltres.
1: De veritat, gràcies.
5: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 al migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
5: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
9: Catalunya Ràdio, les notícies de les dues.
10: Bona nit, us informa Carola Gil. Bulgària ha guanyat per primera vegada el Festival d'Eurovisió amb aquest Baranganga.

Una cançó de ritmes urbans interpretada per la cantant d'Ara, amb la qual el país ha tornat al certamen després de 3 anys d'absència per problemes econòmics. Aquesta edició ha estat marcada per la polèmica presència d'Israel, que ha quedat en segon lloc gràcies als vots del públic, cosa que ja va passar l'any passat. La gala s'ha fet a Viena, on s'han fet diverses manifestacions pro-Palestina, manifestacions davant de 5 països, entre els quals Espanya han boicotejat el certamen per la participació d'Israel. La xifra de participants en aquesta edició, la 70, és la més baixa en més de 2 dècades. També han caigut les audiències televisives i les reproduccions a les plataformes. Els organitzadors insisteixen que són apolítics, però el principal patrocinador és una marca de cosmètica israeliana. Per Benjamin Netanyahu, Eurovisió és una eina de projecció pública. Aquesta setmana, una investigació del diari The New York Times ha destapat una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el vot popular a favor dels seus representants. Més notícies. L'empresari i exministre veneçolà Alex Saab ha estat extradit de nou als Estats Units. A través d'un comunicat, el govern de Venezuela ha informat que l'expulsió s'ha fet aquest dissabte perquè Saab, de nacionalitat colombiana, està implicat en diversos delictes financers als Estats Units. Saab, considerat un dels principals aliats de Nicolás Maduro, ja havia estat extradit als Estats Units des de Cap Verd el 2021. 2 anys després, Washington el va alliberar i el va retornar a Venezuela en el marc d'un intercanvi de presos amb el règim xavista. L'USTEC vol que Esquerra i els Comuns incorporin les reivindicacions de mestres i professors a la negociació dels pressupostos. El govern diu que té voluntat d'acord amb el col·lectiu i Junts planteja un pacte de país en educació. Investiguen com a possible crim masclista la mort de 3 persones al municipi de Dolores, a la comarca del Baix Segura. Es tracta d'un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Des del consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual i que no és cap mesura vinculada a la vaga. Els comitès han acordat aquest dissabte estendre la vaga a totes les biblioteques públiques de Catalunya a partir del 29 de maig. És el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana The Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup d'emigrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana i la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de 3 caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat de